0: valenciana.
1: No te li posa la llengua, que això segurament és un dit més d'una vegada.
2: Teniu la bandera de Gelban?
1: Deies Maria, oi?
3: Quedeu com una de Gelban?
4: Que moles.
1: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Sí.
1: Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

I can't go wrong trying to make things right.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Govern, ajuntaments i particulars continuaran fent balanç avui dels efectes del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes mortals la van trobar a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur a sobre el càmping on vivia. L'altra l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un pàrquing inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
2: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
1: Els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. Més notícies, Carola Gil.
3: Hores decisives per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge. Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferrat, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van demanar cita prèvia quan es va obrir a partir del mes de juliol.

0: cas, gràcies, s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte.
1: Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Titu Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
2: Quatre estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Sidney un cadascun. Amb aquesta victòria, les blaugrana tenen 5 punts d'avantatge sobre les blanques.
1: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
0: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El de Cervera se situa ara a 2 punts del madrileny quan queden 6 curses per acabar la temporada.
1: En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el GP de Bahrain disputat a Malàsia.
3: Fins aquí les notícies.
4: Molt bon dia, matiners, molt bon dilluns. A veure, que és que avui feu una cara totes dues que sembla que hagueu, que us hagi tocat la loteria. Tampoc n'hi ha per tant després de fer-me el buit per rebre a Shakira totes dues a Madrid.
5: No, no et van fer buit directe, ho vam comprar nosaltres.
4: Lara García, Marta Viana, què tal, com va anar el concert?
5: Fantàstic.
4: Apa, vau publicar molt poc per això a Instagram,
5: perquè ho vam viure tot en aquell moment.
4: Molt bé, això és el que s'ha de fer.
5: No vam gravar gaire.
4: No, que és no el que, clar, és que hi ha molta gent que acaba gravant tot el concert i després desperta el que passa.
5: I a més, aquell dia ho estava gravant Amazon Prime, per tant, tot la gent que estava gravant, li estàvem dient, nois, mireu el concert i gaudiu.
4: Ara ens ho explicareu una mica millor. Arrenquem els matiners d'aquest dilluns.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: és que avui és dilluns 5 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior i a la resta s'obriran moltes clarianes. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a Arbeca, a les Garrigues, el sol sortirà a les 7:57 i aquí el dia durarà 11:35.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. La Crius Susan Sarandon ha fet 80 anys i per això comencem la setmana amb una cita seva. No has de buscar que ningú et validi, tens la teva força dins teu.
0: Veus quina bona manera per començar la setmana? Maiol Roger, també bon dilluns.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio, però a les 5:07, què ens pots avançar?
2: Ja ho tindríem tot a punt. Avui en ruta amb Ricard Ostell als principals llocs afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Estarem a Tordera, estarem a Palafolls, estarem a Montornès del Vallès, Granollers, a tot arreu on hi ha hagut afectacions aquest cap de setmana. Allà hi serem per explicar-ho. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb un ull posat a Madrid, perquè és possible, probable, ja triarem l'adjectiu que Pedro Sánchez convoqui avui eleccions i ja veurem amb una sota la màniga segurament per aprovar els decrets d'habitatge.
0: A partir de les 6 del matí, Ricard Ostrell. Per cert, els que estigueu a punt de sortir de casa, estigueu atents, que d'aquí uns moments us expliquem com estan les carreteres del país. I aquesta, per cert, és una setmana de comiat. I quin comiat!

0: avui engeguen els 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Home, seran 4 nits carregades d'emoció i de moltes llàgrimes, perquè Oques Grasses s'han convertit en la banda catalana més important dels últims anys. De fet, el 2022 vaig poder entrevistar el Josep Montero al programa Planta Baixa de TV3, una de les poques entrevistes que ha concedit Josep Montero al llarg de la seva carrera, i feia aquesta reflexió que em sembla oportuna recuperar aquest matí. Deia això:
1: per molt que ens ho vagin complicant, el rotllo d'estimar-nos i tal, pues, de moment sí que ens ho poden prendre una mica, però algunes estones, no? Però de moment no ens han pogut prendre. I en definitiva aquests 10 anys han estat intensíssims i ha estat una sort. Jo ho dic moltes vegades que potser m'ho iré alguns anys abans per culpa d'aquesta intensitat d'aquests 10 anys.

0: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. En només 5 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Abans de començar el programa, cop d'ull a les carreteres. Com ho tenim ara mateix?
2: A veure, ara mateix encara queden 3 carreteres tallades. Són carreteres comarcals a causa del temporal. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses i Canovelles. Atenció sobretot a aquells que avui us hagueu de moure en transport públic, perquè a Rodalies funciona a mig gas, encara no estan tots els trams recuperats. Oh, sorpresa. Per exemple, us dic, és que hi ha diversos trams que encara no funcionen. R1 entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes, R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, R4 entre Terrassa i

0: tenir afectacions, però que es van anar recuperant.
1: Anirem informant al llarg del matí, sobretot pels que hagueu d'utilitzar Renfe aquest matí, tot i que en diferents trams no funciona l'R1, R2, R4, R7, R8, R11, això vol dir que també que comportarà retards en molts trams de la línia. Serà un matí complicat, per tant, atents com sempre a la ràdio pública, que us ho anirem explicant. Gràcies.
0: Fins ara.
1: Fins ara. Mentrestant, Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que al món n'hi falten 50 milions de mestres per garantir un accés universal a l'educació de cara al 2030. Aquesta dada la dona la UNESCO. L'organisme calcula que actualment hi ha uns 107 milions de professors arreu del món, però que molts abandonen la professió. De fet, gairebé 6 de cada 10 noves contractacions que caldrien són per substituir docents que ho deixen estar. Segons la UNESCO, un mestre fa de mitjana 19 hores de classe a la setmana, però la jornada real s'enfila fins a les 60 hores si sumem preparació, correccions, reunions i paperassa. I després ens preguntem, doncs, per què volen fer vaga, no? L'informe també destaca que en molts països els salaris dels docents continuen per sota dels d'altres professionals amb una formació equivalent. I així costa, doncs, convèncer les noves generacions. Només un 30% dels joves europeus es plantegen ser professors. La publicació d'aquestes dades coincideix amb avui, que és el Dia Mundial dels Docents. I aprofitem, doncs, aquesta ocasió per reconèixer la tasca de tots els professors i mestres de Catalunya.
1: Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
1: Fins ara. Un minut, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món és un lloc millor. Mira, per l'objectiu de la Universitat de Girona de despertar vocacions científiques. Andreu Merino.
3: La iniciativa se centra en els alumnes de primària, sobretot d'entorns rurals. L'eina per fer-ho és una novel·la on els infants van escollint diferents camins que els porten a finals diferents en funció de les decisions que prenen. La història es basa en els casos de Sílvia Pujals i Xavier Rovira, dos científics reals que han servit per crear el llibre. L'activitat es complementa amb tallers a l'aula on els infants poden conèixer els referents científics i satisfer la seva curiositat.
1: Pràcticament un quart de sis del matí, tres bones notícies per engegar el dia. Alerta, Catalunya preveu centres amb dutxes, consignes i espais d'atenció per a persones sense llar. Marta.
4: Sí, la futura llei per erradicar el sense llarisme preveu que les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants tinguin aquests centres. Són espais on les persones sense llar doncs, podran dutxar-se, canviar-se de roba, guardar les seves coses i documentació i també participar en activitats i tallers. A Barcelona ja n'hi ha més d'un, com és el de la Fundació Eura, que té una mitjana de 65 persones cada dia.
1: La cultura de base es mou a Girona amb el naixement del Gat Masquer. Ot Serra.
5: És una associació que ha nascut a la capital del Gironès amb l'objectiu d'impulsar i connectar propostes diverses, entenent la cultura des d'un espectre ampli: literatura, música, arts, pensament i coneixement, ciència, llengua, patrimoni, gastronomia i medi natural. Els artífexs del Gat Masquer són Frank Strake, Marc Malús i Pere Bugès. Convençuts que Girona necessita un teixit cultural de base viu, diuen, més divers, inquiet, agosarat i autònom.
1: Gràcies, Ot, i molta atenció perquè Jarabe de Palo anuncia que està preparant un

0: Aragonès hauria fet 60 anys. Què més en sabem, Lara?
1: Doncs que ara ve de Palau ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau i de moments en saben molt pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperi cançons o imatges inèdites i de moment el que sabem del cert és que el post d'Instagram han escrit això. Hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i es celebra la vida. El dia 11 d'octubre, el món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: TV Wonder aconseguia reunir de nou els The Wailers.
1: Sí, tots tres ja s'havien separat com a grup i Tosh i Bonnie Wailer també havien marxat al 74 per començar les seves carreres en solitari. Aquella nit, però, van tornar a compartir escenari, van acabar fent una jam a Kingston, a Jamaica, amb Stevie Wonder, interpretant un d'aquests temes que sentim, això de

0: quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, i els que ens seguiu cada dia ja sabeu que som fans del contingut en català que trobem a TikTok i a Instagram. Hem descobert el compte, o un compte que es diu Flot de Neu.
1: I es presenta com un artista català anònim i recull alguns dels grans moments a la tele i la ràdio on la nostra llengua és la protagonista. Per exemple, aquest moment surrealista al Foraster de Quim Masferrer.
2: Escolta tu, ets una poca solta! Sí, senyora, sí, no cal que diguis res!
3: Sagristia, tens una rata de sagristia. Que sí, que tot el dia estàs a missa.
2: Jo a missa? I tu qui vas d'amagat? Perquè el teu home no ho sàpiga! Que t'espera per l'actor!
3: A missa, jo! Apa!

0: Foraster estaven fent conya, aquestes dues, estaven fent broma.
1: Ara pensava dir, uau.
2: M'hauria agradat que fos de veritat.
0: Sí. Agafant-ho de context, crec que els hi deia, el Quim els hi proposava que reproduïssin la manera que tenien de parlar habitualment.
1: Ah, boníssim.
0: Així ho tenim. I de la tele passem a la ràdio, Marta.
1: Sí, perquè aquest compte també va publicar la conversa que va tenir el periodista Kilian Cebrià amb un home defensor absolut del català.
3: Jo sóc del Punjab i la gent quan em veu em diu, com és que parles català, no? Jo dic, com és que no hauria de parlar català, no? No visc a Londres, no, ni Nova York, com és que aquí, a Catalunya, doncs és, hauria de ser normal, no? Quan vaig arribar aquí, amb 2-3 mesos ja parlava. I la gent, quan fa que vius aquí? Jo deia, 2 mesos, i com és que parles català? Al Punjab tenim el mateix, no? Tenim la nostra llengua, que és Punjabi, i quan ve una persona de fora, si ens saluden Punjabi, ens encanta, ens omple el cor, no? Per això entenc molt, molt bé, per mi la llengua catalana és no només una llengua, sinó són els meus sentiments. Molta gent em diu, ai, a mi no me hables català, a mi no me gusta, i jo soy de Andalusia o de Galícia, i jo dic, sí, a vostè no li agrada català, i Catalunya sí, és com, la mare no m'agrada, però el menjar que fa sí.
1: Boníssim. Perfecte.
0: I quan menys t'ho esperes, algú et sorprèn en positiu parlant en català.
1: Sí, és el que li va passar a la Juliana Canet amb la influencer Espe. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué te parece nuestra ciudad?
4: Muy bien, me encanta. Yo vaig viure a Sitges.
5: Oh, tío, que fills de la gran puta. He preguntat, parles català? I m'han dit, no, és de Sevilla, no sé què.
4: No, però parlo català una miqueta, eh?
5: Ho arribo a saber i no faig l'esforç de parlar castellà.
4: Paro collons, podem parlar castellà també, no?
5: Però és que a mi me costa muchísimo. Jo hablo en castellano i tu en català, així practicamos las dos.
4: Soc una miqueta nerviosa, doncs crec que no em sortirà bé. Això, vaig viure a Sitges fa 2 anys. Estiu així, eso. Ya vuelvo a l'andalumio.
5: Pues lo recuerdas muy bien.
4: No, pero no, aprendí hablando aquí, aprendí hablando de ver series. Berlí, obviamente, todo el mundo, pero me la he visto como 7 veces. Me gusta la familia también, alguna serie, no sé, y me gusta mucho el idioma.
5: Ay, quina il·lusió, doncs molt bé, que vagi molt bé, Espe.
0: Amb només 9 minuts arribem a 5:45 del matí. Vinga, va, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i parlem de Michael Douglas, que ha revelat que va tenir una relació secreta amb Kathleen Turner.
1: Sí, ho ha fet en les seves memòries. Ha explicat que ell i l'actriu van mantenir una relació sentimental durant el rodatge de la pel·lícula Tras el corazón verde, l'any 1984. M'encanta, molt bé.
0: Oh, sí, sí, sí.
1: La revista People ha avançat uns fragments d'aquesta entrevista en què l'actor explica que l'atracció entre tots dos va ser immediata.
0: Oh, sí, sí, sí.
1: I que tot i la química evident a la pantalla, durant dècades van negar que haguessin estat parella. Reconeix, per tant, l'actor que aquella versió era falsa i que va decidir mantenir la relació en secret per protegir en aquell moment doncs, la seva dona i el seu fill.
0: Sí, és que no hi ha un pan de net, eh?
1: Res, no se salva ningú.
0: No se salva ningú. Falta que mires una miqueta pel forat del pany
1: sí,
0: de cada persona.
1: Sí, a vegades ni el forat del pany, eh?
0: Epa, i això?
1: No, vull dir que hi ha coses que se saben, que canten.
0: Com
1: canten,
0: ara què?
1: Canten, coses que canten.
0: Vinga. I aquest cap de setmana que esteu contentes, Dua Lipa ha estat la convidada estrella de Shakira a Madrid.
1: Ha estat un duo inèdit que la Marta i jo hem
0: inèdit,
1: pogut veure.
0: Inèdit.
1: Totes dues van interpretar un dels mítics temes de la Shakira,
0: fort.
1: Antologia, un tema que es va estrenar el 1995, just l'any que va néixer Dua Lipa.
0: Oh!
1: Poètic.
0: Aquestes que s'heu sentit són la Marta i la Lara, eh? No hi havia ningú més. Noies.
1: És que clar, que bé que canta Dua Lipa, eh? I que alta
0: Shakira,
1: que és.
0: I que alta.
1: També, i que alta que és. I perquè,
0: que baixets que som vosaltres, també.
1: Sí, però clar. Quan van aparèixer semblava allò, el punt i la i, eh? Muy dirta. Aquest concert de dissabte, per cert, es va retransmetre en directe per Amazon Prime i el van veure més de 11,2 milions de persones.
0: Quina bestiesa. Vinga, doncs, ja està, però ja ho heu superat, no?
1: Sí, no,
0: ja
1: i
0: està,
1: tant.
0: No?
1: I no ens va ploure. No, ens va sortir el sol, de
0: veus?
1: Fet, fortíssim.
0: Això sí que és una sort. En només 7 minuts, 5:45 del matí, quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
6: Les tempestes d'aquest cap de setmana han sigut històriques i a Catalunya Ràdio se n'ha fet un seguiment al minut. Dissabte al vespre, Ricard Ostrell i Òscar Fernández van compartir l'especial que es va allargar fins a les 2 de la matinada.
7: El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent.
8: Ho deixarem aquí, ara el 3CAT Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i de tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada. Bona nit.
6: Afortunadament, diumenge al migdia la situació va millorar notablement i a Tarragona es va poder celebrar el concurs de castells, que vam seguir al Tot Gira.
9: Defensant el 5 de 9, aquesta supercatedral, l'agrupació Lila, la busca descarregar, busca començar també amb bon peu aquesta jornada de diumenge del concurs. Surten els sisens de la part del 2, surten els sisens de la part del 3, una mica més de gas jove, que ja el tens, aquest 5 de 9, per sisena vegada aquesta temporada, comença a aplaudir la plaça, la jove també compleix amb gama extra, la jove també compleix amb gama extra, descarregant el 5 de 9 al sisè de la temporada.
6: I comencem la setmana amb l'ull posat a Madrid, pendents de si Pedro Sánchez avançarà eleccions, després que divendres el Congrés rebutgés els dos decrets sobre habitatge. A l'Àgora especial de divendres al matí de Catalunya Ràdio, David Madí, Alicia Puig i Pau Llonch van tenir un debat encès.
10: Ara mateix, viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
11: I els hipotecats?
10: No, però
11: escolta una cosa. Problemes?
10: No, no ara mateix, se m'espatlla a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto a un ordre de desnonament. No puc trucar a un inspector d'habitatge.
11: M'estàs explicant? A mi, si se m'espatlla la caldera, que sóc propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
10: Bueno, clar, però perquè ets el propietari, per favor, David.
12: No és la diferència? És casa teva, collons.
11: Bueno, però, escolta, aquí hi ha acords, perdó, hi ha acords entre llogaters, que depèn, n'hi ha uns que els serveis els paga el d'allò, l'altre es paga, hi ha acords diferents, hi ha casuística totalment diferent.
10: David, ara mateix...
6: I mentrestant, a Madrid, Federico Jiménez Los Santos rebatejava els decrets d'habitatge.
13: Con estos decretazos, decretos, yo digo, cojonales, ¿por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que reconoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí, porque es un chulangano asqueroso. Esto asqueroso es un concepto antiguo. Si quieren lo desarrollo, pero no quiero alargarme. Asqueroso, que da asco.
8: Li donarem un palo santo al Federico Jiménez de los Santos.
1: Hi ha gent que no pot tenir micro. I ja està.
8: Quan bones hores. Bones hores li dius.
1: Ja està,
8: que s'ha muntat allà.
1: I que li
8: allà.
1: Creguin.
0: Vinga, va, que li passem una mica d'energia positiva a Federico Jiménez de los Santos, perquè toca connectar-nos amb els astres i, evidentment, saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Comencem dilluns després d'un moviment important d'aquest cap de setmana. Venus ha començat a retrogradar en el signe d'Escorpí. Durant els propers dos mesos ens toca revisar com estimem, com ens relacionem, quina relació tenim amb els diners i, sobretot, quin valor ens donem a nosaltres mateixos. El consell és ben clar. No vulguis revisar-ho tot alhora. Tria un tema, vés-hi a fons i aprofita aquest període per fer feina de debò. Perquè quan tens clar el teu valor, també canvia allò que estàs disposat a acceptar. Bona setmana!
0: Tenim feina, eh? Tenim...
1: Carai, quins dos mesos, tu!
0: M'hauré de tornar a escoltar l'Astrocat quan sortim del directe, perquè ens ha enviat molta informació la Cristina, no? I quan estem fregantjados, quarts de 6 del matí, aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs avui, dilluns 5 d'octubre, fa anys l'actriu Kate Winslet.

0: m'encanta aquesta cançó.
1: Fa mal a les orelles, això.
0: Per favor, a veure, quants en fa?
1: En fa 51, Kate Winslet.
0: Déu-n'hi-do.
1: També fa anys de presentadora de televisió i actriu Patricia Conde. Avui arriba als 47. El seu company a Sé lo que hicisteis, Ángel Martín, també fa anys, en fa 49. Que tingueu un magnífic dia d'aniversari.
0: Cada dia els matiners ens despertem amb la nota de veu i amb la música que ens proposa un rostre conegut. Uh-huh. Avui el protagonista és un monitor de fitness, és profe. Per tant, prepareu-vos perquè ja us aviso que la cançó que ens ha demanat no vindria a ser precisament una balada.
2: Bon dia, família matiners.
3: Cesc Escolà, professor de fitness televisiu. Té corda per estona.
2: M'encanta començar el dia amb la cançó Tremendo Culo de Pitbull i Lil Jon. Així que espavila, aixeca el culet i que tingueu un bon dia. Abraçada a tots, petonets. Vamos!
3: Els matiners.

0: els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al 5 d'octubre. Carola Gil, molt bon dia també.
2: Bon dia.
1: Amb la Carola repassem els titulars d'aquest matí. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències.
2: Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. I a Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava, quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
3: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local ja han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: Com a mínim 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes del forts aiguats.
2: Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Pedro Sánchez podria anunciar avui un possible avançament de les eleccions generals que es farien el 29 de novembre.
2: Després de la derrota parlamentària de la setmana passada amb els decrets d'habitatge, Sánchez es debat entre la convocatòria electoral, tot i les enquestes desfavorables, o intentar negociar noves mesures sobre l'habitatge que facin canviar el vot de Junts.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui 3 les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges.
2: La manifestació convocada per dissabte es va cancel·lar per les alertes de protecció civil i es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. La concentració es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de la plaça Catalunya.
1: Prop de 600 migrants que estaven acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després que ahir la policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar.
2: En aquest campament s'hi estaven fins a 3.000 persones, segons algunes fonts, que no havien aconseguit plaça en els diversos espais d'acollida organitzats a la ciutat autònoma. El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial.
1: Avui arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
2: Avui es vacunaran 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva.
2: Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castells de la història.
2: Aquest diumenge, la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en polra de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. Així ho celebrava el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo i no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
2: La Vella ha fregat el títol i han acabat segons després de mantenir una lluita aferrissada que no s'ha acabat decidint fins a últim moment amb el castell de la Diada.
1: Que tinguis un bon dilluns, Carola.
2: Bon dia.
1: Fins ara. Molts oients que ara mateix esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, esteu a punt de sortir de casa, estigueu alerta també perquè hi ha complicacions a algunes carreteres i també O sorpresa a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia, sí, sobretot complicacions per aquells que avui hagin d'anar en tren, en concret amb Rodalies, perquè avui el servei arrenca a mig gas després de les pluges d'ahir. Diem el llistat de línies que hi ha servei alternatiu per carretera, per tant no hi ha servei de tren. Són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 en tot el recorregut, R8 també tot el recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. Pel que fa a Ferrocarrils i a Metro de Barcelona, que ahir també van tenir problemes, avui sí que ja arrenquen pràcticament amb normalitat, i pel que fa al trànsit, també s'ha restablert ja majoritàriament la circulació a tot arreu, però encara queden tres carreteres tallades, que són comarcals, que és la BB-5159 entre La Roca i Vilanova del Vallès, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Doncs pendents, perquè després del temporal d'aquest cap de setmana, carreteres que s'han vist afectades, ens ho explicava ara mateix també la Maria, i aquestes línies de Renfe que veurem si van reprenent la seva activitat habitual al llarg del matí. Connectats, com sempre, a la Ràdio Pública i Nacional. 6:15 del matí, pràcticament 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: I la Maria, que ja la tinc per aquí. Avui amb el possible avançament electoral en totes les portades.
6: Sí, a Madrid El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, i El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. I aquí a Barcelona ens quedem amb l'Ara, diu Curt i Ras, pendents de Sánchez, i La Vanguardia, que assegura que Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara.
5: L'altre gran tema del dia són les ferides del temporal d'aquest cap de setmana a Catalunya, amb fotos ben gràfiques i destacades. Del riu Besòs, amb l'aigua ben amunt, a La Vanguardia, que titula que el temporal causa dos morts, un desaparegut i danys abundants, o El Periódico, on veiem un cotxe enfangat cap per avall, arrossegat per l'aigua, a tocar d'un pont inundat.
6: Altres temes de portada, ara ho diem amb la Carola, al Brasil, que tria entre Lula i Flavio Bolsonaro, llegim ara.
5: I el Barça implacable, que ha destrossat el Real Madrid. Les de Pere Romeu es van endur l'altre clàssic amb una pallissa, 7-0.
1: I avui, evidentment, el temporal també coeix els articles d'opinió.
5: A La Vanguardia, l'editorial es titula les alertes són necessàries i útils.
6: Assegura que, sense els avisos des d'alert, potser els danys ja haurien estat més greus, i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic.
5: L'Ara posa de manifest que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents.
6: I demana tenir això en compte a l'hora de planificar infraestructures, habitatges, cultius o indústries.
5: El País coincideix que caldrà adaptar-se a la nova normalitat de les condicions meteorològiques.
6: I també apunta que la millora de les infraestructures, com la ferroviària, és clau per millorar la gestió d'emergències per climatologia extrema.
5: Al Periódico, en canvi, l'editorial és pels robatoris de coure que proliferen a la xarxa ferroviària, però també en altres infraestructures i indústries.
6: Assenyala que el nivell d'afectació econòmica a les empreses i de malestar als usuaris del tren és creixent.
5: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a la possible convocatòria electoral d'avui per part de Pedro Sánchez.
6: Assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre allò dolent i allò pitjor per posar fi a una legislatura que, diu, ha naufragat fa temps.
1: I a la premsa digital, Madrid vol que els seus tanatoris facin olor de perfum.
6: Sí, sí, sí. L'empresa municipal dels serveis funeraris ha licitat un contracte amb el nom Màrqueting Olfactiu en tanatoris, crematoris i oficines de cementiris. Ho llegim al País. L'objectiu és millorar l'experiència dels clients i generar entorns més acollidors i emocionalment adequats. Volen posar una vuitantena de difusors petits i una desena de grans.
1: Encara fan troballes a Grècia.
5: Sí, han identificat l'escola on Aristòtil va educar Alexandre Magne. Ho llegim al Mundo. Es tracta d'un jaciment de l'antiga ciutat Macedònia de Miesa, al nord de Grècia, que alberga un complex d'edificis amb salons, un pavelló esportiu, un estadi d'atletisme i aules.
1: Preocupats per un fong.
6: Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. Ho llegim al Diari de Girona, l'han descobert a 7 cases i els experts preveuen que es vagi escampant perquè es propaga per l'aire.
1: Qui espera ser el rival del Toro d'Osborne?
5: El Colom de Barcelona. Veus? Sí, ho veiem a BTV. Fa 5 metres i busca simbolitzar la degradació de la identitat barcelonina i convida la reflexió en el marc de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Es troba al pati de l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, a l'Eixample, i perquè us en feu una idea, és el més pur estil dels cartells del Toro que es veu a les carreteres espanyoles o bé a les mítiques lletres de Hollywood.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
5: És ben gros.
1: Uau. Uau. No? Gràcies.
5: Fins ara. Fins ara.
1: Vinga, va, que en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals i, evidentment, hem de començar parlant d'ells.

0: primer dels seus quatre concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Seran quatre dies emocionants. Els que tingueu entrada, recordeu que avui el concert comença a 8:45 del vespre. I avui també, Marta, comença una nova edició del Torneig de Dramatúrgia a la Sala Planeta de Girona.
1: Sí, un torneig que durarà fins aquest divendres a Barcelona. Avui també comença l'Indie Fest, que és la mostra de cinema indígena al Cinema Girona i altres espais, i també a Barcelona. El Gran Teatre del Liceu, espectacle amb la gran inigualable Sara Baras, i una altra previsió per avui mateix per aquells que siguin fans dels festivals.

0: estem escoltant?
1: Doncs és Pink Panthers, que són qui van actuar l'any passat al Primavera Sound, i avui tothom molt, molt atent a partir de les 11 del matí, perquè coneixerem el nou cartell del Primavera Sound.

0: minuts. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí. No sé si ja s'ha despert l'Eloi.
1: Sí, sí.
0: Eloi,
1: sí.
0: Hosti, quina veu. Bon
2: dia,
0: Eloi.
2: Mira que ha treballat el cap de setmana, Eloi.
0: A veure, la Marta en marxa, la Lara hi és.
2: Hem vist per tot arreu.
0: Tenim un dilluns d'aquests animadets a la ràdio. La Marta ha marxat per alguna cosa, deu tenir feina, no, pobra, avui deu anar a tope. Marta, què?
2: Aquí un altre cop.
3: Estava cridant.
0: Ah.
4: Li deu no haver xivat la pregunta.
0: No. Que a més la Maria no l'apunta mai. A veure, la Lara també la tenim per aquí. Vinga, ja hi són tots.
3: Macià
0: Closes, el nostre tècnic també preparat per jugar a la dada Maria.
3: La Carrion també ha baixat.
0: Ah, mira, Carrion, avui també jugaràs a la dada, va. Vinga, va, anem-hi. A veure, Maria.
2: Aquesta setmana parlem d'un comiat al Doques Grasses i per això avui ens remuntem

0: No sé si mai el Roger tenia alguna cosa a veure, després ens ho explica.
1: Ja el tens aquí, el que ens faltava ja.
0: El cas és que Josep Montero d'Ocres Grasses, que al principi es feia dir així, va tocar aquesta cançó en el primer concert que va fer.
1: Fatal,
0: ja sentiu
1: fatal.
0: Que el so és molt dolent, entre altres coses, perquè estava gravat amb un mòbil. Aquesta és, bueno, és una cançó...
1: Un mòbil de fa molt temps.
0: De fa molt temps, perquè que no diré quan.
1: Mòbils, clar,
0: no diré quan.
1: Va,
0: la qüestió és que avui us pregunto...
2: A veure...
0: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero de les Oques Grasses?
1: De les Oques Grasses, en masculí.
0: D'Oques Grasses, perdó. Josep Montero d'Oques Grasses, es feien dir.
1: A veure, mira, va, vull començar a la Carrión.
3: Quants anys té ell?
1: 30 i pico, no? Però no ho mirem.
3: 30 i pico?
0: No, 40.
1: 40, ah, potser, té, no? Potser 40? 41.
0: 41, sí.
1: Vanessa,
4: però una pregunta. Estem parlant del seu primer concert o estem parlant del primer concert d'Oques Grasses?
0: Del seu primer concert, però que en aquell moment ell es feia dir ja Josep Montero d'Oques Grasses.
1: Val. Carrió, no, si, digue-m'ho per aquí que anirem més ràpid. Ah, no pots? Uf, digue-li, però digue-li al Macià. 25 de què? La Carrió en du 25 anys. No, Carrió, és una data. Maria, tornem a repetir la pregunta.
0: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero d'Oques Grasses?
1: Eloi, comença tu, que tinc a la Vanessa, que necessita tres cafès.
4: A veure, Oques Grasses, no, jo li poso... Jo fa que ho sento, no ho sé. Què, 8 anys? 8 anys, per tant, 10 anys. Li poso 5 anys més abans, doncs, restem 15 anys de l'ara, de l'actual. 2011.
3: Ui, abans, 2011. Abans, jo, molt abans.
5: Jo vaig anar de festival.
1: 2011.
5: Abans, molt més vaig veure el que és.
1: Macià. 2009, diu el Macià. Vanessa. 2010.
3: Jo abans, 2007.
1: 2007, diu la Marta. Lara.
5: 2002.
1: 2002.
4: Marcant la diferència.
1: Jo dic 2000.
3: Opa.
1: Fa temps.
3: Sí, és que igual 99,
1: I la persona que avui guanya la dada, Maria, és...
0: Vanessa Carrión!
1: No m'ho puc creure! La sort de la principiant.
0: Amb tota la precisió del món, perquè és el 13 d'agost del 2010.
1: Mira, molt bé, Vanessa!
0: Que es va fer a la sala Oxigen al recinte de les Comes, el que aleshores s'anomenava Santa Maria de Corcó, que avui és l'Esquirol. Aquest projecte d'Oques Grasses va començar quan Josep Montero, un electricista d'aleshores 26 anys de Roda de Ter, va començar a actuar sota aquest nom que hem dit, Josep Montero de les Oques Grasses. Més endavant s'hi van anar afegint la resta de músics fins convertir-se en un septet i van escurçar el nom a Oques Grasses, i el 2012 publicaven el seu primer àlbum, Un dia no sé com, on s'inclou La Granja, que és aquesta cançó que hem sentit al principi, i també altres temes com aquest. Yep.

0: Enguany celebra 48 anys l'històrica trajectòria artística. És que, un moment, estava dient a Lara. Lara, més no agafa el telèfon i diu, però si la Vanessa, per què he d'anar a agafar el telèfon?
1: Avui sí que li vaig,
0: No, tens tota la raó. Vinga, el Teatre Romer de Barcelona. Funcions del 15 al 25 d'octubre del 2026. Són històries trencadores, personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Per tant, si voleu anar-hi, 932017474. Todos los ángeles alzaron el vuelo. Ja ho sabeu, al Teatre Romer. Esperem les vostres trucades i també volem saber, aquestes hores del matí, què esteu fent desperts? I a partir de les 6 del matí, pràcticament res, escolta'm, d'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, què ens heu preparat per avui?
2: Doncs mira, avui amb Ricard Ostrella en ruta per tots els, no tots els municipis, però bona part dels municipis afectats pel temporal. Serem a Tordera, serem a Pineda de Mar, on encara estan buscant una persona que va ser arrossegada per la riuada, a Palafolls, a Granollers, a Montornès del Vallès, a l'estació de Sants, perquè el servei de Rodalies anirà a mitges, a Girona i a tot arreu, insistim, on ahir hi va haver problemes, dissabte i diumenge, després d'aquest temporal històric que hi va haver a Catalunya. També parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlarem amb el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb diferents persones que van estar al capdavant d'aquesta lluita, d'aquesta, de les tasques contra el temporal, i amb una mirada posada a Madrid, perquè avui Pedro Sánchez pot convocar eleccions. Veurem a quina hora desfà la incògnita. Tindrem també la portaveu de Junts, Míriam Noguera, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. Bon dilluns. 932017474. Entrades per anar al teatre. A Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de la Zaranda, al Teatre Romea, recordem, en aquestes úniques funcions del 15 al 25 d'octubre. 932017474. Veurem quants matiners tenim desperts a aquestes hores del matí.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
5: Què és això?
4: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
6: Posa-hi el porc per aquí al mig.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
8: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
9: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
8: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
8: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
3: ICAT, més de 20 anys amb l'escena.

0: matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: D'aquí uns moments comencem a parlar amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts, quan falten pràcticament ja 10 minuts per les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Hem tingut un cap de setmana complicadíssim, també ho estàvem alertant a finals de setmana amb aquest temporal que ha afectat i que ha escombrat pràcticament tot el país. Quin dia ens espera per avui, Eloi?
2: Doncs mira, avui un altre dia una mica complex també, perquè tenim tempestes, un altre d'aquests sistemes de tempestes que s'ha format sobre el mar, entre la costa catalana i les Illes Balears, i no ens afectarà en principi, però sí que pot arribar a formar algunes tempestes que s'acostin al litoral. Són tempestes molt localitzades, molt irregulars, poden afectar el litoral, a tot estirar el prelitoral, i a la resta, com a mínim més cap a l'interior, hauria d'obrir-se clarianes. Avui també preveiem a la tarda alguns ruixats que puguin aparèixer en punts de la Catalunya central, del Prepirineu, potser a l'interior de Girona, en alguns llocs de muntanya a les comarques de Tarragona, també sempre de caràcter irregular, però insistim encara en puntualment forts i que poden descarregar amb ganes. I les temperatures d'avui sí que els llocs on faci una mica de sol poden recuperar-se una miqueta i arribar als 25, 26 o 27 graus.
1: I quina és la previsió per aquests propers dies, Eloi?
2: Doncs mira, hi ha una altra tongada d'inestabilitat que ens arriba de cara a demà, amb l'arribada més aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Segurament a partir de demà, migdia, tarda, torna a arribar més pluja a molts llocs de Catalunya. No estem parlant d'una pluja tan forta com la que vam tenir el cap de setmana, ni de bon tros, de moment els models marquen això, però sí, doncs, l'arribada d'això, de precipitacions, demà a la tarda, i segurament això obrirà les portes un cop s'allunyi a una massa d'aire una mica més fresca durant la segona meitat de la setmana, que ens recordarà que som a la tardor, de debò.
1: Oi, doncs vinga, estarem pendents d'aquests canvis de temps i, com sempre, informant en tot moment des de Catalunya Ràdio. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu, adéu. Vinga, va, 9 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474, l'ara preparada per escoltar els oients.
3: Preparadíssima.
1: Doncs vinga, anem a parlar amb ells. Començo aquesta ronda de trucades saludant en Domingo. Domingo, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: Des de Linyola.
1: Des de Vinyoles.
3: Pla d'Urgell.
4: Linyola.
3: Molt bé.
1: Perdó?
4: Linyola.
1: Linyoles, és que jo sordejo una miqueta, Domingo, no et preocupis. Des de Linyoles, escolta'm, què fem desperts a aquestes hores del matí?
4: Pues mira, donar la volta a l'Estany Llibat.
1: Ah, molt bé, però estàs passejant, estàs fent esport.
4: Fent esport, estic entrenant.
3: Molt bé, perfecte. Ho fas cada dia, això?
4: Sí.
1: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Jo us estic escoltant a les 5.
1: Molt bé, això és el més important. Escolta'm una cosa, Domingo. Sí. Una horeta de passejada cada matí?
4: Sí, bueno, són dos.
1: Dues hores, al final, Déu-n'hi-do, no sí. Està gens malament. Doncs si tu camines dues hores, jo et dono el número 1 per participar en aquest sorteig. Domingo, t'envio una abraçada, que tinguis un bon dia.
4: Igualment.
1: Adéu, adéu. Gràcies, que vagi bé. Vinga, va, d'en Domingo saludo aquest matí a la Gemma, que ja la tinc per aquí. Gemma, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com ha anat el cap de setmana?
5: Bé.
1: Hem fet molta cosa o no?
5: Pluja, però bé.
1: Ah, bé, cap de setmana, sí. Fer. Si no ets fora del país, poca cosa es podia fer, Gemma?
5: No res. Ahir encara, però el divendres, molt mal temps.
1: Però escolta'm, que bé que s'està a casa amb un llençolet o una cosa així mirant la tele mentre a fora està plovent, sí. No?
5: Un bon llibre, sentada al sofà.
3: Ara ho has dit.
5: Perfecte.
1: Ja està, home, doncs a veure si ho acabem de reblar tot amb aquest parell d'entrada. Gemma, t'envio una abraçada.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Amb només 6 minuts arribem ja a les 6 del matí. Acabo saludant amb Moisès. Moisès, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: I tu cap on vas, que sento que estàs a dins del cotxe?
6: Doncs cap a la feina. Mira, estic a punt d'entrar aquí a la feina.
1: Molt bé.
6: Falten 2 minuts, sí.
1: Entenc que hi entres a les 6, Moisès?
6: Sí, sí, a les 6, sí.
1: Molt bé,
6: sí,
1: com ha anat el cap de setmana?
6: Doncs mira, com a tothom, ahir ha aguantat una mica...
3: No?
6: Sí, el xaparró i en casa, que també s'està bé a vegades.
1: El que estàvem comentant, que escolta, a casa no s'està gens malament tampoc. Moisès, tens el número 3, d'aquí uns moments desvelem qui s'ha emportat aquest parell d'entrades.
6: Doncs molt bé, moltes gràcies i bon dia i felicitats pel programa.
1: Moltes gràcies, Moisès, que vagi molt bé aquest dilluns. Adéu.
6: Vale, gràcies, adéu.
1: A Lara García, que tinguis un bon inici de setmana.
3: Fins demà.
1: Avui ens espero un matí una mica animat.
3: Sí,
1: ja
3: avui
1: ara,
3: mogudet.
1: Avui he pintat un dilluns mogut.
3: I tant.
1: Per sort sempre hi podem posar la música de Black Eyed Peas amb aquest gran número 1.

0: Black Eyed Peas a aquestes hores del matí per arribar ja pràcticament a les 6 amb un dels seus grans números 1. Una cançó que segurament heu reconegut i que es diu Where is the Love? Acabat, o que sabem quina reflexió va acabar el divendres l'Agnès Marquès després de sortir de fer el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Divendres jo me'n vaig anar cap a casa pensant en l'entrevista que li van fer el Catalunya Nit a l'actor Mario Gas, que aquests dies puja tot sol a l'escenari de la Sala Beckett per representar el monòleg El pessimismo alegre. I ens va fer una reflexió des del seu punt de vista, des de la seva vida viscuda, que el temps és un invent que hem fet els humans. No és res més que això, i que la vida, ell continua tenint tantes ganes com abans de fer moltes, moltes coses. I després d'un cap de setmana en què el temps l'hem vist una mica qüestionat, en el sentit que ens hem hagut de quedar a casa per tota l'alerta meteorològica que hem tingut, doncs hi he pensat, perquè efectivament normalment el dissabte i el diumenge tendim a omplir-los de molts, molts plans i acaben passant com una revolada, i després d'aquest cap de setmana, més de mirar per la finestra i cap al cel que cap altra cosa, doncs és veritat, ja ho diuen, no?, que el temps és relatiu. En tot cas, relatiu o no, sí que és ben bé un bon invent dels humans. Au, que vagi bé el dilluns.
0: I de la reflexió de l'Agnès del divendres a l'actualitat amb Ricard Ostrell i el Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Ricard.
2: Hola, què tal? Bon
0: dia. Escolta, abans de que m'expliquis què fas enfilat a un cotxe, digue'm un número de l'1 al 3.
2: El 3.
0: Doncs vinga, Moisès, que se'n va cap al teatre, en aquest cas al Teatre Romea de Barcelona. I avui, la ràdio al territori, Ricard.
2: Avui estarem en ruta al matí, sí, estem a punt amb la unitat mòbil, a punt d'arrencar. De fet, encara l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi.
0: Sí. Hola.
2: Ara no em veus, no?
0: Sí, sí, sí, però t'intueixo.
2: I res, i a punt de marxar cap a Pineda de Mar, farem ruta avui pel Maresme per seguir també les conseqüències d'aquests aiguats d'aquest cap de setmana.
0: Doncs vinga, avui, com sempre, dia de ràdio a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
2: Gràcies, fins ara.
0: L'actualitat arrenca amb el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació, un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país, te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, de investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al vell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo, y es esta cuestión, y pero también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque por ejemplo cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, en mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí sin embargo me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua volverlo germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre, o sea, hay unas piezas como con micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación en el Delta, la palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball ball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la Pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten, vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme, vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54...

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells.
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels Bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, Xicots dissabte a la tarda, Castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui pues, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de Castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha

0: veterans de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres, i ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
1: Via la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
2: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
0: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
3: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. Des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic, i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc., per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
2: Sergi, però les colles, els verds i de fet totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer sobretot prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
0: Sí, de fet aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic al món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
2: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
0: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
2: Exacte.
0: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
3: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats, doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quan, potser uns 300 o 400 quilos.
0: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
3: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
2: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant té què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
0: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent d'alguna manera són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
2: Doncs molt bona iniciativa. Sergi,

0: Seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
1: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
1: De res d'anar, fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: No, ara això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants i si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio Alpicat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer va ser ells, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: Un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que com dèiem és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
3: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent de Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: I el cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
3: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com el van escollir tu?
3: Bueno, nosaltres en un principi ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I doncs en aquell moment pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i bàsicament pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, pues, voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en què heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
3: Uh-huh.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
3: Bueno, bàsicament el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem de estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
3: Pues això és poquet.
2: És poquet.
3: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa, ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances, suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
3: Sí, les assegurances que tenim nosaltres, bàsicament es cobreix al portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar-lo portant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla, bueno, la colla no, el món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, em podíem dir.
3: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables, i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança a Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
3: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè lo normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la Cessa Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
3: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000, primer els hi van regalar a la sardana es va passar al barri dels Avells, i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
3: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat, o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
3: Bueno, és una mica l'inventiva de Miquel d'en Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares, en Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès, i en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí pues representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
3: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, havien nanos, ens havien plegat molts nanos perquè no podien fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que es refereixes, uh-huh, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla de l'Enys Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto va tenir un accident i s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí sempre vam dir, si fem un gegant portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014 quan vam sortir el primer cop al carrer, pues vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, que estigui sempre, ja per sempre més, amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
4: Fins una altra.
3: Fins una altra.
4: Gràcies.
5: Estàs escoltant Rambla 54.
6: Què podem dir més?
7: És que no sé de què se tracta.
6: Com que no saps de què se tracta?
5: Ni idea.
6: És un programa de coses xules.
5: Aneu a punt de veure un...
6: No, esteu a punt d'escoltar.
5: Aneu a punt d'escoltar.
6: Esteu escoltant millor.
5: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
8: Lambda 54 de la ciutat de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum, són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
9: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
9: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magíser Itjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
10: La candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, fer èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Roma va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com una mica com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals, no? I per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona, li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància de nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
9: Exacte, i això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum, però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
10: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'anirà ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans, que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant, perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
9: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
10: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no només rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear la ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, és a dir, per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna, és una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
9: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
9: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
10: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública, una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més, te permet una cosa que és molt, que a més el patrimoni va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que fones part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat, i aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament, i després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
9: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tàrraco no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
9: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família i la iaia feia mitjons o el pare feia un mànec per un rampir i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feien molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran i així ens en va venir l'afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge, i així jo com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, pues mira, aportava els seus coneixements a les meves mans i així va sorgir l'idea de fer els esclops. Però jo sempre més o menys havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Quin verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres... Per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta, en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, pues em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar. Perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre i cap a puestos de Torroella i això, que hi ha rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero de les, dels arbres que hi havia, els que tenia, els, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no? Has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí, vull dir, un pi que si quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així ens m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més, més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb una
1: eina. I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què
3: seria,
1: és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles de vi, no? Que fa aquell vi sen fi.
1: Uh-huh.
3: I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant ho fem pla. I després, amb el coltell, on acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé ho tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavant, i només m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era allà, era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix, perquè no les trobo enlloc.
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, quan, des que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quan tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes... I després amb un dia fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia en feien 4 o 5 parells. Parells, que són el dobles. Uh-huh. són 8 o 10 esclops. Però esclar, ells treballaven de sol a sol, i esclar, ho tenien molt per mà,
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
3: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicava, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops? Si és que queda algú.
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbar d'ensaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i molts demanen, i molts per decorar, molts al final acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades queda sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dona la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però esclar, això ens hem de remuntar temps anys enrere, molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aigua molls també anaven amb esclops. No perquè no els mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949, que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli, i entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins a aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven a les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim.
1: Ja. Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que en fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara en fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no? Catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops? O què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar, una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar i jo si puc ho ajudaré, però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo per exemple les meves eines tallen molt i jo si algú vol que hi ensenyi n'hi ensenyaré, però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes ningú.
1: Això mai no. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit, la teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54, ho ha sentit tothom.
3: Molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà, ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit en rodó això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Caroline Schumacher, descobridora de cometes i asteroides. Caroline Jean Spellman Schumacher va néixer als Estats Units el 1929. No es va interessar per la ciència fins passat els 50 anys, gràcies al seu marit Jean Schumacher, amic del seu germà. Caroline es va llicenciar en Història, Ciències Polítiques i Literatura a la Universitat Estatal de Chico. El 1951, Caroline i Jean, científic planetari, es van casar i van anar a viure a Colorado. Tot i que Caroline havia fet de professora, va renunciar a la seva professió per formar una família. Va tenir 3 fills, Christy, Linda i Patrick Schumacher. A l'edat de 51 anys, després que els seus fills s'independitessin, Caroline es va interessar en temes científics gràcies al seu marit, ja que abans li resultaven extremadament avorrits. Un estudiant de l'Observatori de Lowell li va començar a ensenyar astronomia i després va treballar com a assistent pel seu marit treballant en anàlisis de cràters d'impacte. Va començar la seva carrera astronòmica el 1980 en busca d'asteroides i cometes a l'Institut de Tecnologia de Califòrnia. El 24 de març de 1993, juntament amb l'astrònom David Levy, els Schumacher van identificar el Schumacher-Levy 9, un cometa fragmentat que un any després va xocar contra Júpiter. Després de la mort del seu marit el 1997, Caroline va continuar treballant a l'Observatori Lowell juntament amb Levy. A partir del 2002, se li va reconèixer el descobriment de 32 cometes i més de 800 asteroides. Va arribar a tenir el rècord de la major descoberta de cometes per una sola persona. D'entre tots els honors que se li van concedir, el 1996 va rebre la medalla de les fites científiques excepcionals de part de la NASA. Juntament amb el seu marit, el 1998, van obtenir de la mateixa associació la medalla James Craig Watson. L'asteroide Hilden 4446 Caroline, descobert per Edward Bowell, va ser nomenat en honor seu. Va morir l'any 2021 a l'edat de 93 anys.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia i incontinència urinària.
4: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
1: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc un altre cop, dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant, perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema, som els primers que se solen ensenyar, són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura, i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcta, és fer l'exercici de l'stop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs fas, talles el pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix, està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre, sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'àrea bàsica.

0: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès en dos sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Videres. A la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31 a Sant Adrià de Besòs també es talla l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
0: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que de fet s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
4: Es preveuen nous xàfecs dispersos localment forts a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2 groc a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
0: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
5: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca, si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera, que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobús entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
6: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94 amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant màxima precaució en aquest sentit.
0: El temporal més gruixut ha passat avui, però en canvi la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella, ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar, és un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
7: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per a aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
0: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
7: Diguem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, que aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
0: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
7: Això és el que sembla, els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada, no, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà al Mediterrani,

0: aquestes tempestes doncs, en un moment donat agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs bàsicament no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta i que quan arriba a terra descarrega moltíssima aigua.
1: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
0: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. És el que veiem a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen doncs, a l'Atlàntic més oriental i després es van desplaçant cap a l'oest i a poc a poc van agafant més i més energia. No? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment té molta costa al voltant, però si s'estanca el Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
1: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos el Melic, que té una orografia complexa i també és, a més, una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes o això no hi té res a veure?
0: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per, diguem, el temps que ens ve.
1: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.

0: Un altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumii més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos

0: Preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit el temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
1: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells.

0: Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pior i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què va disposar, de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posició de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
1: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar en pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans: l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo: l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. Darrers van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jasel Pérez i els 12 de Mac McGlun. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
2: La pista no va bé, és impracticable, rellisque moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir: ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient: si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any,

0: Quina bogeria, quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els Rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els Liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la Torre de 9 amb folre i manilles.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C-1415A a Castellar del Vallès en tots dos sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G-682 a Blanes i la C-352 a Franqueses del Vallès. També a la C-35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a la P-7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlit d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
3: Es preveuen nous xàfecs dispersos localment forts a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2 groc a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
4: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat al caràcter històric d'aquestes crescudes.
5: Feia 32 anys concretament que no l'assessolíem. L'any 94 amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant màxima precaució en aquest sentit.
1: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: En plana política estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
6: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema, i per tant deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
1: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o una mica, com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE.
6: A veure, és un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, és un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
1: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
6: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies, o dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge, o que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
1: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
6: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts i a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta, és un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
1: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
6: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
1: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
7: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
8: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
7: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a 2:00 PM i de 4:15 de la tarda fins a 7:00, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar al màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de l'Es que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 € i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 €. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà per als conductors francesos de més de 50 € respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres.

0: I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pior i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
1: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podia emportar el partit.
0: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
2: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient, si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, eh? Han anat al límit, eh? Han hagut d'anar al límit.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però ens n'hem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé, però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles. Un podi d'un nivell extraordinari que no s'havia vist mai fins ara al concurs de castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs, ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida farem balanç d'aquest episodi en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
3: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen gairebé 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta i a més és un dilluns anormal. Complicacions segur a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Li demanem a la Sílvia de l'Amo, bon dia, que ens ho expliqui des del Servei Català de Trànsit.
4: Ja, doncs en aquests moments hem de dir que tenim unes 10 vies afectades, tallades especialment carreteres de la Roca, Castellà del Vallès, Franqueses del Vallès i Blanes, i també carrers tallats també a la zona de la C-17 a Lliçà, la C-35 a Vidreres o vies locals de Blanes. Sobretot mantingueu-vos informats perquè hi ha esllavissades i en algunes d'elles en què també encara hi ha inundacions. Plou i tenim ara també l'àrea metropolitana molt complicada, tant a les rondes com per exemple a la P7, amb retencions a Cardedeu, entre Montornès i la Roca, entre Barberà i Mollet, Sant Cugat o fins i tot Castellbisbal, com dèiem, rondes, els accessos nord també molt carregats, a la C16, a la C17 o la C33 i la C58, i un panorama molt complex avui, i també a la part sud, a la zona de la B23 i la 2. Mantingueu-vos informats i sobretot mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I és que els problemes també són greus i gruixuts al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, també ens interessa avui més que mai. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ens dius que aquest dilluns serà un dia més de problemes derivats, està clar, de la pluja.
5: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, no serà, ja ho està sent. A hores d'ara, per exemple, de fet, de l'última hora i mitja, a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, també Cardedeu, fins a l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès. Per tant, tota aquesta zona central del Vallès Oriental porta entre els 60 i els 110 litres per metre quadrat. I ahir, i abans d'ahir, a Granollers en van caure 240. Per tant, Granollers porta en 36 hores 320 litres per metre quadrat. Encara continua plovent amb moltes ganes al Vallès Oriental. De fet, tota la conca del Besòs a hores d'ara torna a ser un niu de fortes, molt fortes, de fet, tempestes. Per tant, moltíssima precaució perquè tornarem a veure una besosada, que es diu, com la que hi havia ahir. Però és que també plou amb moltes ganes a hores d'ara entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat i, per una altra banda, entre l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. A més, hi ha algunes tempestes que aquest matí s'aniran endinsant des de la costa cap a l'interior i arribaran a gran part del prelitoral, comarques de la costa de Girona i també l'Empordà. Per tant, un matí així de clar, de noves inundacions i esperem que no hi hagi més incidències. Cap a l'interior més clarianes però amb alguna boira. I aquesta tarda un temps que, com a mínim, sembla que serà més tranquil. Arran de mar acabaran les tempestes, però n'apareixeran algunes cap a la Catalunya central i al Prepirineu. Les d'aquesta tarda isolades i res a veure, tornem a remarcar amb aquests aiguats tropicals que estem tenint a hores d'ara. N'estem més que mai pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, ara ho sentíem, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i ara mateix uns 6.200 clients encara no han recuperat el subministrament elèctric. Fa pocs minuts s'han tornat a enviar missatges es alert a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
6: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la, tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren en les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. De fet, ja s'està notant hores d'ara. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis no fa gaire estona, Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, per exemple, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Doncs reprenem en aquest punt l'argument amb què hem encapçalat l'informatiu. Aquest dilluns s'arrosseguen encara els problemes, sobretot en la mobilitat arran de les pluges torrencials de les últimes hores. El risc de desbordament de rius i rieres ha decaigut després que el Besòs dupliqués el cabal assolit durant el temporal. Santa Coloma de Gramenet també es recupera, com molts dels pobles i ciutats afectats per aquestes pluges, de manera progressiva. Però les crides a la precaució es mantenen. Allà, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz amb l'alcaldessa de la ciutat per poder fer una fotografia actualitzada dels danys causats. I, a més, ara sota la pluja. Anna, bon dia.
7: Hola, Elena, bon dia. Sí, matí complicat aquí al costat del Besòs. Mira, Elena, aquesta és la imatge. Torna a ploure. Han estat unes hores, les darreres hores, molt complicades a les ciutats de l'entorn del Besòs i la pluja d'aquest matí potser ralentitzarà una mica la represa de la normalitat. I sí, amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb la Mireia González. Alcaldessa, bon dia.
8: Bon dia.
7: Volem conèixer quina és la fotografia més actualitzada pel que fa al cabal del riu Besòs.
8: Doncs és cert que comencem a tornar, podríem dir, a la normalitat, comencem a tenir un riu més reconeixible pel que és habitual a la nostra ciutat. És veritat que ahir es van passar hores molt complicades, especialment de matinada i a primeres hores del matí, que creiem, per el nivell, heu vist les imatges, que superaríem la canalització que està portant el riu, però és veritat que hores d'ara doncs, comença a situar-se en el seu canal habitual. Evidentment, encara ni es pot baixar ni està obert el parc fluvial, hem de tenir encara molta precaució. És veritat que tenim una sèrie de sistemes d'alerta que ens permet doncs, prevenir i arribar una mica més d'hora i sobretot alertar la població, però tot i així, com deies, doncs, que avui plogui és una notícia que no ens permetrà anar tan ràpid com vulguem, sobretot amb el que hem de fer ara, que és la posada una altra vegada a punt de la neteja del riu perquè continuï sent un espai doncs, per la ciutadania.
7: Per tant, l'alcaldessa s'imposa novament la prudència per part de la ciutadania.
8: Sempre, sempre quan plou i a vegades quan no plou també. És a dir, què ens va passar ahir al matí? Doncs ahir al matí ens passava que ja no plovia a la ciutat, però en canvi teníem una alerta important perquè doncs el comportament dels rius necessita doncs, precisament que entendre que no sempre

0: Temps violent com el que hem viscut aquest cap de setmana, el Parc Fluvial del Besòs ha fet la seva feina, ha fet realment de mur de resistència i de protecció.
1: Totalment, és veritat que la riuada de 62 va fer que es posés a la ciutat una canalització, bueno, a la ciutat i a totes les ciutats que travessen el Besòs, una canalització que evidentment ha aguantat aquesta vegada també. Ahir, com et deia, estàvem al límit, però ha tornat a aguantar i posa de manifest, doncs, que infraestructures com aquesta seran imprescindibles, doncs, per aguantar i resistir millor aquestes inclemències que ens vindran en els propers temps.
0: I, alcaldessa, a què hem d'aprendre a partir d'ara? Què hem de canviar pel que fa al model urbanístic de les nostres ciutats i què hem d'aprendre com a ciutadans?
1: Bé, jo crec que hi ha diferents qüestions que hem de fer, no? Una que ja està molt començada i que hem d'insistir és fer que les ciutats cada vegada siguin més resilients, estiguin més preparades contra aquestes inclemències i sobretot contra aquest efecte del canvi climàtic. Això vol dir, per exemple, doncs, que les nostres ciutats cada vegada tinguin doncs, sòls més permeables. Canvia molt quan una ciutat és capaç d'absorbir l'aigua que li ve en un temporal d'aquestes característiques. Això no vol dir que la nostra ciutat pugui tenir de sobte, no? Doncs, terra i paviment natural a tot arreu, però sí que és veritat que en la mesura que es pugui això s'ha d'anar fent. I després jo crec que hi ha un efecte molt important que és amb la cultura de la prevenció. Nosaltres hem de dir-li a la nostra població i hem d'explicar-li a la nostra població quins són els riscos als que ens enfrontem, a vegades, com et deia abans, que no són visibles de forma directa, però sobretot hem de fer un exercici de prevenció i de responsabilitat pròpia, perquè això depèn molt també de les decisions personals que prenguem, doncs, per exemple, quan ens diuen no ens acostem al riu, doncs que fem cas, perquè no, hi ha professionals, hi ha criteri tècnic que ens demana que així sigui.
0: Alcaldessa, en aquest sentit, intentem aprofundir en totes les mesures urbanístiques que, per exemple, una ciutat amb la densitat de Santa Coloma de Gramenet hauria de desplegar en els propers anys. Si hagués de vostè de fer una llista de mesures immediates, quines serien?
1: Bueno, jo crec que una de les més importants és la que t'acabo de comentar, és a dir, sobretot el que té a veure amb la incorporació del que diem el verd urbà, tot el que té a veure amb la possibilitat de que les nostres ciutats siguin més verdes també es fan més resistents, no només amb episodis d'aquest tipus, sinó també amb episodis com els que hem viscut en aquest estiu en relació a la calor. I la qüestió és que després haurem de, sobretot, doncs, controlar en aquelles zones on sabem que hi ha riera o que estem molt a prop de canals de riu, doncs les construccions, el futur de les construccions, com seran aquestes construccions en el futur.
0: Doncs, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts de pluja sobre la ciutat. Helena, ja escoltes dues línies de feina. Primer, desplegar nous elements de la cultura urbanística i el segon, una nova cultura de prevenció per part dels ciutadans.
2: Doncs ens ho ensenyàveu, El cabal ha tornat al seu lloc, però torna a ploure i plou sobre mullat, per tant, tota precaució és poca. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Doncs ho acabem de saber. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, efectivament compareixerà a la Moncloa i ho farà a les 9 d'aquest matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu molt partidaris d'un avançament electoral, molts d'ells partidaris d'aquest avançament electoral, que podria situar, dèiem, els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
3: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
2: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya.

0: de Barcelona, però sí que han obligat, en canvi, a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Quan passen 5 minuts d'un quart de nou, ens n'anem cap a Mataró, a la capital del Maresme, perquè fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental per una nova tongada de pluges torrencials. A Mataró hi tenim el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és ara mateix la situació aquí?
1: Bon dia, Helena. Doncs com deies, cap a les 8 del matí hem rebut aquest avís aquí a Mataró, al Maresme i al Vallès, avisant de que en les properes dues hores poden caure pluges de forta intensitat i també alertant, doncs, que les persones no accedeixin a zones inundables ni a passos soterrats. Quan ha sonat aquesta alerta, ens trobem precisament aquí a l'estació de Mataró, on a hores d'ara la situació de la mobilitat no és l'habitual, no és normalitzada, perquè com veieu aquí a darrere meu, doncs els trens estan reduint o es troben en freqüències més reduïdes i hi ha més estona d'espera d'un tren fins a l'altre. De fet, els trajectes tampoc són els habituals, perquè des de Mataró es pot arribar fins a Badalona, però des de Badalona no hi ha circulació amb tren fins a Barcelona, un trajecte que es pot cobrir amb metro, per exemple. I si mirem altres punts del Maresme, des d'Arenys de Mar fins a Maçanet Massanes, tampoc hi ha circulació ferroviària i s'ha de circular, en aquest cas, amb un servei alternatiu per carretera. I aquí, com dèiem, doncs, veiem que hi ha les persones com esperen el tren, i també des de Moventis s'ha informat que s'han reforçat els serveis d'autobús, és a dir, que es pot viatjar per carretera des de Mataró fins a Barcelona. En aquest cas, s'han reforçat amb 4 trajectes per cada una de les línies que connecten Mataró amb Barcelona.
0: Maresme, doncs, i Mataró, en concret la seva capital, una zona també molt afectada per les pluges. Ja veiem, doncs, aquí els passatgers esperant aquest tren de Rodalies, que esperem funcioni mínimament amb normalitat. Gràcies, Clara, i molta paciència. Ara mateix, com us ho dèiem, hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat, també ho recordàvem ara, un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques, en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se, està clar, a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i del prelitoral central durant aquest dilluns al matí. Tot plegat, mentre aquest matí també han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més, recordem-ho, van perdre la vida, una a Tordera i l'altra a Montornès del Vallès. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb Xavier Marramon. Ell és cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Senyor Marramon, gràcies per atendre'ns i bon dia.
2: Hola, bon dia des del CECAT.
0: Una última hora ràpida, ho dèiem ara, aquests és alerts, aquestes fortes pluges que es tornen a esperar avui, sobretot a la zona d'influència del Besòs. Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets, quina és l'última hora que teniu ara entre mans des de Protecció Civil.
2: Des de Protecció Civil estem fent el seguiment de totes les precipitacions que s'estan produint en aquests moments i tots els avisos que ens està fent el Servei Meteorològic de Catalunya. I acabem d'enviar fa pocs minuts una alerta al Vallès Oriental i al Maresme per alertar la població de que s'estaven produint pluges torrencials que podien una mica agreujar la situació, també degut a les incidències que ja hem tingut durant el cap de setmana i que el terreny està molt saturat d'aigua.
0: És evident que aquest és un dilluns, està sent un dilluns especialment complicat, no només a nivell de mobilitat, sinó també per les moltes conseqüències que ha deixat el temporal de pluges. Costarà encara recuperar aquesta normalitat. Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
2: Bueno, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis, i s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències, per tal de que recuperin doncs la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
0: Senyor Marc Ramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, aquestes alçades de curs, i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera la última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments?
2: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs s'ha fluït molt bé doncs la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant doncs les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles, no? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil, i hem pogut doncs informar la població a través dels missatges dels alerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint, perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció, no? Les restriccions que hem emès doncs han permès també doncs protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït, i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit doncs amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això doncs permet doncs que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
0: Xavier Marc Ramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants de tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barre ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa de comunicació local.

Ripollès, bon dia comarca, bon dia, com estem? Benvinguts, remullats aquest cap de setmana, això sí, cap de setmana d'estalvi. Ens hem quedat a casa, no hem sortit. Home, com que ens deien que plouria tant i tant, ara, déu-n'hi-do, el que ha plogut, en molts llocs, rècord històric a Catalunya. El temps és boig, tot i que a mi em sembla que tota la vida ha passat això, Recordeu inundacions bestials que hi ha hagut al llarg dels anys, a molts indrets, Per tant, això que caiguin 254, 288 litres en molt poc temps, doncs sí, ha plogut molt i tal, però que no és la primera vegada que passa aquí al Mediterrani, perquè hi havia hagut inundacions importantíssimes, si repassem la història, a Catalunya i altres indrets. Hi ha milers de persones mortes, Ara, per sort, hi ha més vigilància, tenim els satèl·lits, tenim els radars meteorològics, hi ha més previsió, els S-Alert també van molt bé perquè avisa la població de que et pot passar una cosa així, després si el que has de fer és fer un seguiment del temps i de tot, però fer cas, naturalment fer cas del que diuen les autoritats, que són els que per això vellen per la nostra seguretat. Veiem alguns casos, fins i tot, de gent que amb el cotxe intentava passar un lloc que estava ple d'aigua, el cotxe se l'emportava l'aigua i ell tenia que sortir nedant. Bueno, aquestes persones que a vegades, doncs, tenen el cap fluix, que dic jo, no? Home, si veus que està ple d'aigua, no fiquis el cotxe. I molts que després també una altra cosa, que és en els edificis grans, que hi ha pàrquings subterranis. Això va passar amb la Dana de València, que molta gent va perdre la vida a l'hora d'entrar al pàrquing per treure el cotxe. I després l'aigua era tan forta que no podien sortir. Bé, cap de setmana de moltes pluges. Aquesta setmana continuarà ploguent. Acaben de llançar un S-Alert, un missatge d'alerta a algunes zones properes a Barcelona. Vull dir que aquest episodi de pluges encara continua. Ja ho dèiem, ha fet un estiu molt, molt bèstia de calor, Allò pesat, de molts dies seguits i seguits de calor, calor, calor, dia i nit, aquestes nits tropicals, aquestes temperatures al voltant de 30-35 graus sempre, dia i nit, i després de tant en tant aquests pics que arribaven als 40 o més, no? I aquest Mediterrani tan calent ho hem vist moltes vegades. Quan arriba la tardor i comença a venir aire fred del nord o aire més fred, doncs després aquí hi ha la patum de tempestes que afecten bona part de Catalunya. Aquí a Vilafant, el pluviòmetre de casa d'un servidor, 55 litres per metre quadrat. Però suposo que altres indrets les pluges, doncs, han estat molt importants. Per exemple, puc dir-ho que en aquest mes a Figueres han caigut 70 litres per metre quadrat. Segons dades de l'estació meteorològica de la CAT, de la catequística de Figueres. Doncs 70 litres per metre quadrat. Portem aquest any 616, que és una xifra important. Habitualment són 450 un any normal, aquest any 616, cosa que s'agraeix que plogui com ha plogut aquest cap de setmana a la nostra comarca, sense fer mal. Temperatura de 17 graus, la humitat del 60% i el vent gairebé inapreciable. Aquesta setmana serà una setmana també de baixar temperatures. No baixarà gaire, no és allò que faci fred, però de mica en mica anirà baixant. I és que estem a la tardor i això es nota ja una mica. A més, arriba aire fred del nord a partir de dimecres, dijous, i això farà que encara baixin una mica més les temperatures. I potser caldrà ja calça llarga, pantalons llargs i res de bermudes, i alguna camisa de màniga llarga. Tampoc diria bufanda i guants, No va per aquí la cosa. Benvinguts avui a Sant Plàcid, Victorí, Donat, Faus, Attilà, Marcelí, Apolinar, Flaviana, Cartina i Gala. Des de la ràdio, des de Ràdio Vilafant, felicitats a les persones que avui celebren sants aniversaris o qualsevol cosa en especial. Mercats a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia per l'octubre del foc, ni massa lluny ni massa prop, Aquesta està bé. Per l'octubre del foc, ni massa lluny ni massa prop. O sigui, és aquell temps que no fa falta molta calor, però tampoc allunyar-se molt, Tothom pensant en el preu del combustible, per exemple, gasoll de calefacció, gasoll, gasolina, naturalment, llum, gas, fusta, bueno, qualsevol cosa que necessitis per escalfar-se aquest hivern, està pels núvols,
Vull dir que a vegades diu, hosti, és l'aniversari d'un amic meu, no sé què regalar-li. Regala-li un bal de 50 litres de gasoll, 100 litres de gasolina, ja m'enteneu, eh? Quedarà content. Però, les gasolineres poder s'ho haurien de pensar, no? Igual que moltes botigues fan allò el cheque regalo, que després tu regales, uita, té un xec perquè compris. Home, doncs les gasolineres també podrien fer aquest del xec regal. Home, a mi un amic que em regala 50 litres de gasolina, l'altre 100, l'altre 200... Home, estaria bé, no? Si no, ja veiem els veïns dels pisos sortint al carrer a plantofades amb coixins, no fer-se mal, però per escalfar-se, guerra de coixins, guerra de coixins, cada dia abans d'anar a dormir a les 9 del vespre, a l'escala de l'edifici, vinga, guerra de coixins, vinga, ping, ping, pam, pam, així vas calent, doncs, cap a dormir. Cita del dia, l'art és seducció, no rapte, ho va dir Son Sansontag. El sol ha sortit a les 7:50, ben a prop de les 8, s'amagarà a les 19:25. Hi haurà canvi d'hora a l'últim cap de setmana, del 24 al 25 d'octubre, no falta tant, I avui hem de dir que avui, dia 5 d'octubre, es celebra el Dia Mundial de l'Hàbitat, Dia Mundial dels i de les docents, dels profes, Dia Mundial de l'Arquitectura, Dia Internacional de l'Educació Vial, Dia Internacional dels Inquilins, Dia Mundial de la Meningitis, Dia Internacional de la Biblioteca Escolar i Dia Mundial, atenció, de James Bond. Dia Mundial de James Bond. Aquí hi ha Dia Mundial per tots, Anem ja concretament a una ullada a Empordà.info. Neus Font portaria, si la ciència no es trasllada a la societat, és quan sorgeixen polítiques anticiència. Science Need You comença a Figueres. El càmping La Ballena Alegre reivindica el patí de vela com a celebració de la Copa d'Europa. L'Alt Empordà se suma a les jornades europees del patrimoni amb visites guiades i activitats gratuïtes. Aquest proper cap de setmana és el cap de setmana del patrimoni. La Fira Firabó de vehicles d'ocasió a Figueres s'allarga fins divendres, després del tancament obligat per les pluges d'aquest cap de setmana. Bon dia, benvinguts, gràcies per estar amb nosaltres, per compartir aquest matí aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Ens anem a música ara mateix.

0: Ràdio Vilafant, en directe amb tu.
1: Ah, exacte, estem aquí en directe i amb Alba Reig. Ah, si no, és el track 15, eh? Una cançó d'Alba Reig per despertar el públic. 8:38.

Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol d'Òria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol d'Òria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 8:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura. Música de Beyoncé i Maluma. Cuerpo...

0: Maluma, Beyoncé.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: Salutacions. Després d'un cap de setmana plujós, arrenquem aquesta nova setmana. Avui és dilluns, 5 d'octubre.
4: I parlant doncs d'aquestes pluges, ha fet doncs que moltes activitats es cancel·lessin i, per exemple, el Firabó de Figueres s'allarga fins divendres després del tancament obligat a les pluges.
3: Figueres també inaugura els jardins de l'antiga presó i guanya més de 5.700 metres quadrats de zona verda.
4: Figueres invertirà més de 720.000 euros en la reforma i millora de les piscines municipals.
3: El Museu de l'Empordà estrena una exposició sobre l'evolució del còmic i la seva relació amb el territori.
4: I el temps, des de la xarxa de comunicació local, coneixerem les properes hores des del Servei Meteorològic i amb en Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres torna a obrir avui i s'allargarà fins al divendres 9 d'octubre després que les restriccions pel temporal obliguessin a suspendre bona part de l'activitat del cap de setmana. L'Ajuntament i els concessionaris han acordat ampliar el certamen durant 5 dies amb horari de 10 del matí a 8 del vespre per compensar l'afectació. La Fira Bo celebra enguany la 20a edició i reuneix al recinte firal més de 500 vehicles de 16 concessionaris entre cotxes d'ocasió, quilòmetre zero, híbrids i elèctrics.
3: Figueres ha inaugurat els nous jardins exteriors de l'antiga presó del carrer Sant Pau, 12 anys després del tancament del centre penitenciari. La remodelació incorpora 5.730 metres quadrats de zona verda, a més arbrat i jardineria, una pista esportiva i un parc infantil que encara s'ha d'ampliar amb nous jocs. El nou espai connecta la plaça Vila d'Ordis amb els carrers Albert Cotó i Sant Pau i queda obert a la ciutadania com una nova zona de passeig, joc i lleure. La inauguració de dissabte va coincidir amb la festa del barri i amb els 10 anys de l'associació de veïns en l'edifici de l'antiga presó.
4: I l'Ajuntament de Figueres també iniciarà aquest mes d'octubre una reforma de les piscines municipals amb una inversió de més de 720.000 euros, cofinançada principalment per la Generalitat i el Consistori. En una primera fase es canviaran els 21 finestrals que envolten la piscina, es repintaran els murs i es renovarà el sistema de tractament d'aigua, incorporant també un sistema d'ultraviolats. Les obres obligaran a tancar la piscina del 26 d'octubre al 8 de novembre. Aquest tancament substituirà l'aturada habitual de manteniment de Nadal. Ja durant el 2027 renovarà el sistema de climatització i deshumidificació i es reformarà una part dels vestidors.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El Museu de l'Empordà de Figueres acull des d'aquest cap de setmana l'exposició d'Empúries a Spiderman, narratives gràfiques a la perifèria, que recorre la relació de la comarca amb el món del còmic. La mostra, comissariada per Maria Mercè Quartilla i Joan Manel Soldevilla, repassa l'evolució de la narrativa gràfica des de les primeres manifestacions fins al còmic contemporani i mostra com l'Empordà ha estat alhora territori de creació, de consum i escenari de ficcions. El recorregut inclou des de personatges populars com el Capitán Trueno fins a fanzines empordanesos i recorda que actualment la comarca acull una editorial que publica personatges internacionals com Superman o Spiderman. L'exposició es podrà visitar al Museu de l'Empordà fins al 10 de gener.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-3386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: Amb Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
0: Bon dia. Una altra vegada el temps ha de ser regirat les properes hores, especialment arran de mar, perquè una altra vegada s'estan produint pluges importants i algunes tempestes que justament s'estan arrencant d'aquesta zona de la costa i s'estan endinsant una mica més cap a l'interior. A hores d'ara plou amb ganes a la selva marítima, també a la costa del Baix Empordà. Plou sobre mullat. Molta precaució, perquè a banda que està tot saturat d'aigua, està plovent amb moltes ganes. I al llarg d'aquest matí, gran part de la costa, arribant fins al sud del Gironès, gran part de la selva, també la comarca de l'Alt Empordà, en aquesta zona interior, doncs, tindran aquests patacs d'aigua. De moment, quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, tot i que amb una mica d'humitat i núvols baixos, boires, mala visibilitat. Aquesta tarda les tempestes de la costa aniran marxant, però se'n formarà alguna, en aquest cas, cap al Ripollès, la Cerdanya, les muntanyes de la Garrotxa, d'una forma més local. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
4: Canvi del butlletí de les 9, després del butlletí informatiu. Alba Grassa, ningú mai sabrà.

0: 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Música de Cano, Kid Voodoo, aquí tens Otro de Tequila.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara a les 9 llegirà una declaració institucional a la Moncloa en què podria anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades. Sánchez tanca així els dos dies de reflexió que va obrir el divendres després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol ha suspès la seva agenda del dia i a les 11 té prevista també una reunió de l'executiva del PSOE. En les últimes hores, diversos dirigents socialistes han defensat la conveniència d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre si la convocatòria es publica aquest dimarts al BOE. Tot plegat arriba després d'un cap de setmana també de mobilitzacions per l'habitatge i en plena atenció amb Junts, que el divendres va mantenir el seu no als decrets. I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alerta aquest matí per alerta de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i també al quadrant nord-est. El temporal d'aquest cap de setmana ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda a Catalunya mentre la situació meteorològica comença a normalitzar-se. Una de les víctimes ha mort a Tordera en caure-li un mur a sobre i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, les línies R1, R2 Nord, R4, R11, R7 i R8 no circulen en alguns trams afectats i també hi ha problemes en les carreteres de comarques de Barcelona i Girona. A hores d'ara hi ha quatre carreteres tallades per inundacions o esllavissades. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, la C1415 a Castellar del Vallès, la C352 entre Franqueses del Vallès i Canovelles i també finalment la GI-682 a Blanes. També hi ha carrils tallats o passos alternatius i també continuen afectats a un total de 6.200 persones que no tenen subministrament elèctric. I també la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar els residents en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, els infants de 6 mesos a 4 anys i també el personal sanitari i sociosanitari. I sembla que la compareixença del president acaba de començar. Connectem en directe.
2: Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas.
1: Estarem pendents d'aquesta compareixença.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses. Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Un dilluns més, estem aquí a punt i preparats per començar. Toni Caules, bon dia.
4: Bon dia.
3: I Montse de la Llave, bon dia.
5: Bon dia.
3: Jo deia avui, tertúlia d'alertes, pluges, això de que el mòbil en un cap de setmana en soni tant. I després ja us plantejaré conxorxes. Com heu viscut vosaltres això aquest cap de setmana amb tantes alertes?
4: Pues mira, jo he tancat 2 dies a casa fent casa el que et diuen que facis, no? El que passa que ahir vespre...
3: Jo no diré el que vaig fer perquè si no...
4: Ahir sobre les 4 de la tarda em van enviar un altre.
3: Sí.
4: No? I bueno, jo aquí a casa, però al cap d'una hora així vaig veure que començava a calarir-se, que sortia el sol. Mira, vaig sortir, vaig anar a caminar pel Manol, almenys vaig sortir en 2 dies, vaig sortir ahir al cap
3: mira
4: vespre.
3: Mira que deien precaució, no us acosteu a les lleres dels rius. Si tu vas anar a les lleres dels
4: home,
3: rius...
4: Home, el Manol aquesta vegada doncs no ha vingut una mica, però no s'han emportat ni les passeres, eh? Per tant... Bé, ha anat una pluja, no? Correcta, sí.
3: Mira, l'Ivan Yerpes el diumenge, el primer que vaig veure, un missatge seu, han tancat alguna carretera, aquí la carretera de Borrassà, el Passallís, Montse, que sempre...
4: La varen tancar.
3: Jo esperava el teu missatge.
5: Sí, sí, estava tancada, suposo que per precaució vale, sí. Perquè... Més que res de la incertesa, del punt on te podia caure.
4: Sí, sí, és que vaig veure les cintes ja, que eren ja tretes, però els sí. Varen posar.
5: Sí, sí, sí, sí, doncs, bueno, la Diputació és qui s'encarrega d'obrir i tancar, en aquest cas, les van tancar. Suposo que això, la precaució de,
4: no,
5: de que
4: bé.
5: No hi hagués, clar. Igual cau més amunt i baixa tota la muntanya i ve cap aquí. Això, i llavors sí que aquí, com a afectació... Vam delimitar el pas sense arribar a tancar-lo en el rec Susana, que allà és un punt que...
3: Un altre punt crític.
5: Plou, bueno, de seguida. Però la veritat és que a Vilafant no vam tindre cap absurd, va ploure bé, vull dir que en principi bé, tot bé, tot bé. Però clar, hi havia l'alerta. De fet, jo devien ser ahir... no sé, 8:45, sí, entre les 8:45 les 9, i hi havia una riallada de gent, estava una riuada de gent, vaja. Us en recordeu el passat del Covid, que, no, que hi havia tot el rial dels homes, ple de gent i tot això, doncs igual. Jo vaig pensar, mira, una vegada s'ha aixecat doncs l'alerta, tothom necessita, no, que li toqui una mica l'aire i tot plegat, això o buscar cargols, no sé, potser les dues coses.
4: Ahir la meva filla va sortir també, perquè clar, també estaven tancats, no sortien de casa, i el cap vespre va anar a la Rambla, diu, totes les parades de la Fira del Vi, totes tancades, però ple de gent a la Rambla.
5: Ple de gent, sí, sí.
3: Sí, sí, a més que era un cap de setmana que hi havia coses.
4: Sí, tant, i tant.
3: Que dius, ostres, sap greu, no? Tot anul·lat. Jo vaig a plantejar aquí debat sobre el tema de les alertes, perquè, bueno, que cap de setmana en parlàvem, i no sé si jo me vaig fer la reflexió de si ens passem de frenada. Ja ho sé que em direu, que tota precaució és poca, però no sé, jo vaig tenir una sensació de que ens controlaven. Jo ja sé que no haig d'anar a l'Espigó, sé que no haig d'anar al riu.
5: Tu sí, tu sí, i segurament no ho faràs. El problema d'això és que la responsabilitat al final... bueno, responsabilitat, no hi ha més. És a dir, si jo te dic, escolta, Mercè, que aquí hi ha un perill, vale? Tu faràs el que vulguis. I se suposa, no?, que no hi aniràs en aquell moment, o que
4: sí.
5: Però ja
3: bueno,
5: ho veieu.
3: Debat, llibertat,
4: i quantes vegades no s'ha donat el cas de que, escolta, com que ho han prohibit, doncs ara hi vaig.
5: Exacte.
4: Això ha passat moltes vegades.
5: Sí. Bueno, jo, una de les imatges d'aquest cap de setmana, un pont, un sotapont, que estava ple d'aigua, i el cotxe hi passa, que dius, ostres.
4: Va directe,
5: Sí,
4: sense frenar ni res.
5: Que dius,
4: directe.
5: Aquest s'hi queda.
4: Sí.
5: Segur.
3: El que sí que ha afectat és els trens, sense trens de Rodalies a l'Empordà, la línia continua sense funcionar de Barcelona fins a Portbou, s'han habilitat autobusos per trajectes afectats, han iniciat els trams de l'R1, l'R2, l'R4 i les R7, R8, R11 sense circulació pel temporal de pluges, i es fa pas alternatiu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que m'han entrat la informació, i clar, la mobilitat encara és complicada en transport públic. No sé, jo plantejava aquest debat, no? Llibertat de decisió contra... perquè això, abans, no recordo. Jo recordo temporals molt heavies, i no sé... Bueno, potser em direu, no? És que no teníem mòbils.
6: Sí, però abans...
3: que ens assumés aquesta alerta.
6: Temporals com aquests n'hi han hagut a Catalunya al llarg dels anys... però temporals com aquests eren 300 morts, 400 morts, i aquest cap de setmana, lamentablement, dos morts i un desaparegut. Vull dir que ja ho sé que la gent diu, oi, aquí van caure 60 litres, o aquí l'Empordà ha plogut d'una forma normal, per dir-ho així, entre cometes, i tothom ha espantat, i s'han anul·lat moltes coses que possiblement no s'haurien d'haver anul·lat. Però és el que dèiem. Més val prevenir.
3: Tenim una última hora. Pedro Sánchez convoca eleccions el 29 de novembre, que estem aquí amb la televisió posada, i Antoni Caules diu, Toni Guerrero, avisa'ns si convoca la gent. I dic, tranquil, que ja sortiran al Cairon. I em diu, això es diu Cairon? I jo dic, sí, això es diu Cairon. O sigui, el rètol de sota doncs ens posa a última hora i aquesta informació, bueno, 29 de novembre.
4: D'alguna manera, ja, tal com hi ha anat evolucionant tot últimament, doncs hi era d'esperar que convoqués aquestes eleccions. Inclús aquest dematí he llegit la premsa i deien que els seus mateixos li demanen convoca eleccions.
3: Perquè això encara quedava mandat, no?
4: Jo em sembla
3: poquet,
4: que sí. Poquet,
3: però...
5: El 2027.
4: Està la primavera, em penso.
5: Sí.
4: Primavera, bueno, principis d'estiu.
3: Sí. Les ha avançat uns mesos, que això... bueno,
6: sí, però ningú volia que s'ajuntés amb les municipals i autonòmiques d'alguns llocs amb les generals, i per tant, o era... o fer-ho ara o fer-ho al març, per dir-ho així. Sí. I al maig tens després eleccions.
3: Eleccions municipals.
6: Si fas una patagada forta...
3: No? Sí. Sigut... Ah. Bueno, veurem com anirà. No sé quin panorama...
4: Bueno,
3: aquesta fragmentació que sembla que hi haurà, no sé.
4: Jo crec que hi haurà un panorama complicat, no fàcil, no? Perquè, és clar,

0: aquests sempre guanyen, eh? Lo de les eleccions, bueno, és per fer anar la gent un diumenge, anem allà i després fem l'aperitiu, però els meus sempre guanyen.
1: Hi haurà vermut?
2: Vols dir que els teus són els que realment manen?
0: Exacte.
2: No els que hi ha davant.
0: Aquests són els que...
1: De la manera que estàs parlant, molta gent pot pensar, doncs, per què val la pena anar a votar? I si manen sempre aquests que diu Antoni, no? No val la pena.
0: I per sobre d'aquests hi ha altres que no coneixem, eh? Que són...
1: Sí, bueno, els poders fàctics, que se'n diu, no? No ho sé, si algú fes aquest discurs de dir no sé si val la pena anar a votar, no hi vaig, què diria?
2: Bueno, escolta, tota la gent que no va votar pensa així, eh? Clar. I Déu-n'hi-do la gent, Déu-n'hi-do la gent que hi ha, que
1: jo haig de reconèixer, que normalment jo sempre he anat a votar, menys una vegada que era el pont, era una de la Generalitat, era el pont, jo estudiava i em vaig quedar a Barcelona i no vaig votar. Sí que ho podia haver fet per correu, però bueno, és igual. Per mi era massa merder. Vaig a votar quasi sempre, bueno, sempre, però quasi mai voto... Bueno, bé, aviam, normalment voto nul.
2: El teu vot sempre és nul?
1: Sol ser nul, sol ser nul.
2: Això vol dir que no estàs mai d'acord amb la política que...
1: Exacte, que és una opció.
2: Ni els programes que presenten els partits.
1: És una opció.
2: És una opció, i tant.
1: I sempre miro de currar-me'l una mica, aquest nul. Ja està.
0: Però seria bo que el vot blanc, jo ja no dic nul, el vot en blanc o el vot nul, no sé, el vot en blanc.
1: També votat en blanc.
0: Seria bo posar la papereta i posar un paper en blanc, el que sigui, seria bo... que això es podés comptabilitzar i treure gent del Parlament. Veuríeu que en lloc de 350 al Parlament hi hauria 200 i algo. Si fos així, perquè la gent que està cansada diu, no cal tanta gent, per què cal 350? Si amb 125 no el que faríem bastant.
1: Bueno, potser que hi hagi gent que pensi així o gent que digui que no hi ha cap opció que els representa, no?
2: A vegades, amb la línia de lo que diu Antoni, a vegades... es fan càrrecs, es fabriquen càrrecs express, perquè com que tu m'has votat a mi, doncs jo governo, però a canvi jo et donaré una sèrie de càrrecs, no?
1: Bueno, potser hi ha gent que també vota nul o en blanc perquè no està d'acord amb aquest sistema de partits o això que dius tu, no? Que ja veu aquestes quotes i clar, com que ara no governen els meus... La Montse posa cara de... No hi ha res a fer amb això.
3: Bueno, no.
1: No ho sé, bueno, jo t'interpreto la cara.
2: Sí que hi ha a fer. Sí que hi ha a fer.
1: Bueno, com ho veus, Montse?
3: No, perquè com que jo no hi estic d'acord amb això, no? Com que no hi ha els meus, com que no... fabriquem, no? O convoquem o posem llocs, no? El que tu deies ara, sí. Toni. O sigui, no hi estic d'acord amb això, amb el fet aquest. Doncs, no, tu, ha d'haver-hi una sèrie...
2: No estàs d'acord, però passa, Montse.
3: Sí, no, que no estic d'acord que es faci.
2: Ah, vale.
3: No estic d'acord que això passi.
2: D'acord.
3: Vale? O sigui, hauria de ser independentment de quin partit, vale? Governi, ha d'haver-hi una sèrie de llocs, val? Que sí, que serveixen, però no anant a crear el subdirector del no sé què.
2: O sigui, cada vegada n'hi ha més, eh?
3: Vale? O sigui, no cal, potser ha d'haver-hi un director, perfecte, però el subdirector del subdirector del subdirector no cal, no? Amb això és el que no estic d'acord, eh?
1: Perquè els partits tenen molts favors que tornar.
2: I què representa això? Representa, doncs, tenir, en molts casos, tenir un cotxe oficial.
1: I diners.
2: Eh?
3: I que, a més, arriba un moment que ningú no s'entén. Tanta gent...
2: No,
3: al final,
2: no,
3: més val 4 benvinguts que no pas 25, no? Perquè tothom dona la seva opinió i acabes que surts d'allà sense haver aclarit res. No.
1: Potser sí, no. Que hi hauria d'haver-hi menys diputats, per exemple, no ho sé.
3: Jo el que sí que sé és el que fa por és que vingui la dreta i veuràs com recularem.
2: Això ens preocupa a tots, eh?
3: Bueno,
2: però... Això ens preocupa a tots.
1: I Europa, que, vull dir... No,
3: mira què passa.
1: Ja.
2: Europa, el Brasil què ha passat aquesta nit al Brasil? Què ha guanyat, en Bolsonaro o Lula?
0: Bolsonaro.
4: O sigui, la dreta torna a estar al poder una altra vegada.
0: No, era la primera volta.
3: Estava molt igualat. Jo quan em vaig anar a dormir estava molt igualat. I ja no.
0: Però Bolsonaro ha guanyat, que ningú s'ho esperava.
3: Vale.
0: I ara faran la segona volta. I a veure. Jo crec que això ve donat per moltes coses. Hi ha molts factors, l'economia, la immigració, bueno, el que sigui.
1: A nivell de cicle, no? També,
0: i el cicle és normal. Han governat els socialistes 8 anys, ara governaran 4, 8 anys, no se sap, la dreta.

0: prometa tornar a venir. Per què? Perquè no acaben de fer-ho bé per tothom, que és normal.
1: Però és que fer-ho bé per tothom és impossible,
0: és impossible,
1: tant per la dreta com per l'esquerra, com per...
0: Però per la gran majoria tampoc. Per què? Perquè jo crec que anem a sotracs, no anem a allò que dèiem de vegades que
1: de
0: parlem de l'educació amb una vista 20 anys o 25 anys, no? Anem a una vista 4 anys. Haig de fer el que jo vull o els meus volem perquè d'aquí 4 anys ja ens votin. No. Això que passa amb grans temes com l'educació, l'habitatge, l'atur, per exemple, el crear empreses, hauríem de tenir una vista més llarga. I haurien de, a moltes vegades, PP i PSOE, que són els més grans, posar-se d'acord amb certes coses perquè el país fos bé. I això no funciona aquí. Fins que no es donin compte de que això funciona durant un temps, no ho faran. Perquè recordeu que Alemanya, la CDU i la SPD eren els partits que estaven en contra durant molts anys, amb la Merkel i tot. Posa-li un període de 16-18 anys. Han governat junts fins que al moment també s'ha anat a l'aigua.
2: Sí, sí. No,
1: i que jo crec que potser a nivell general o a nivell global ens falta cultura de pacte i de saber entendre'ns, no? Perquè veiem el G20 o no sé, de totes aquestes cimeres del clima i totes aquestes coses, que no hi ha maneres de que arribin a un acord.
0: Per això, és que és molt difícil que la gent es posi d'acord, i gent que es posa d'acord, tu faries una assemblea, una comunitat de veïns, anem a la cosa més petita,
2: ja passa,
0: de 8 o 10 veïns un bloc de pisos, jo no es posen mai d'acord, i canvies el present i canvies les altres, i veu una gent amb idea, tampoc es posen d'acord.
1: Estàs parlant de la que s'avecina?
2: No, clar... però clar, ara, per exemple, la línia que s'hagi creat durant aquests anys, ara què passarà? Que si hi ha un canvi, ho aturarem tot i començarem de nou, perquè jo penso d'una altra manera, no? o ho veig diferent. Tornarem enrere i haurem de tornar a començar, que tampoc no serà la solució, perquè jo no dic que sigui ni més bona ni més dolenta, però no serà la solució, perquè en tan poc temps tampoc
1: dona temps
2: no dona fruit, no?
3: El que costa d'entendre és que els polítics, un cop han presentat el seu programa i han passat les eleccions i han estat ja tenen el càrrec seu, no tingui la seva prioritat no sigui el país. No és mai la seva prioritat el país, la seva prioritat sempre és el partit i les línies que ells marquen.
1: Llavors,
3: sense escoltar l'oposició per res.
1: Potser haurien de desaparèixer els partits.
3: No ho sé el que hauria de fer, però la gent està molt desenganyada d'això també, d'això, i llavors
1: que, sí, perquè tampoc veiem cap canvi.
3: Com pleguen, escolta, quan els polítics pleguen, hi ha al nord d'Europa, no sé quin país és, que tornen a agafar la bicicleta i se van a treballar amb la bicicleta, eh?
1: Sí, sí.
3: Aquí,
1: l'altre dia ho deia,
3: quan,
1: no sé,
3: els polítics pleguen, ministre... quan els polítics pleguen, tenen un sou vitalici, tenen
1: xòfer, bueno, perquè els mateixos
3: durant,
1: polítics s'ho van
3: crear 4 anys més, o esclar, qui és que farà una cosa que vagi en contra del que tens tu? No, ningú, no. Però esclar, hauria d'haver-hi una mica el sentit comú i decidir, escolteu, cal que hi hagi 360 diputats en el Parlament, en el Congrés dels Diputats.
1: Bueno, a Catalunya en tenim 135, si no m'equivoco.
3: Som la nació que en tenim més de tots, eh?
1: Però clar, aquí has de comptar que a més tenim moltes administracions, no? Diputacions, consells comarcals, quasi vam tenir vegueries, vull dir que clar...
3: Sí.
1: Clar. Vol dir també càrrecs, més
3: la gent ho veu,
1: generals,
3: això.
1: Més subdirectors, com deia la Montse...
3: I a més a més, sí. com vas...
0: Però, Antoni, Alemanya van fer una cosa que és, per exemple, els municipis, perquè hem de tenir 68 municipis a l'Alt Empordà?
1: Sí.
0: Fem-ne 20. Per què hem de tenir diputacions i això? Va, eliminem coses. I tampoc funciona.
2: No, home, tampoc... la vareta màgica
3: però
2: no hi és.
3: Però aquests cobren. Eh? Però aquests cobren.
1: Perquè, sí, clar, però menys ajuntaments també estàs allunyant l'administració
3: del
1: ciutadà, no?
3: De menys ajuntaments jo crec que no hi estic d'acord. En el que sí que no estic d'acord, que al principi es deien que les diputacions doncs, l'anul·larien, te'n recordaràs tu.
1: Sí.
3: Tots els partits volien anul·lar les diputacions, però com eren al poder ningú va fer cap pas.
1: Perquè les diputacions tenen els diners.
3: Bueno, esclar, perquè són ells els que es distribueixen aquests centres.
0: És que s'ha de canviar la Constitució.
3: Vam afegir, a més a més, vam afegir
1: sí,
3: el Consell Comarcal aquí.
1: S'ha de canviar
0: la Constitució, eh? No és tan fàcil perquè les diputacions desapareguin, S'ha de canviar la Constitució.
1: Jo entenc que canviar la Constitució és difícil, però
3: tampoc
1: és impossible, no?
3: Tampoc és per sempre la Constitució.
1: No són els 10 manaments escrits en pedra.
3: No, esclar que no.
2: Però si ja no es posen d'acord per coses bàsiques...
1: Com l'habitatge, per exemple.
2: Imagina't...
1: Com l'habitatge, hem vist aquest decret, no?
2: Els que són ara te diran, ui, no, no, jo no vull pas treure. I així és... Hosti, jo crec que el que s'ha de fer és centrar-nos més en el que preocupa en cada moment. I encara que jo pensi d'una manera, tu pensis d'una altra, i tot plegat, el fruit què és, no? Amb l'habitatge mateix. Ostres, quan s'han donat propostes, moltes d'elles han sigut acceptades, altres que no, perquè clar, no es pot incloure de tothom. Votem no perquè no. No ho veig.
1: Bueno, perquè electoralment, si votéssim que sí, després ens aniria malament, ja. Perquè tindrem unes eleccions d'aquí no sé quan.
2: Bueno, ja, però què, mentrestant, tots al carrer.
1: D'allà.
2: No? I que al final...
1: Bueno, i tots al carrer, i menys mal que tots al carrer, perquè a mi, si sincerament, ja ho hem comentat moltes vegades aquí a la taula, que dibuixàvem la situació en la que estàvem i jo no entenia com no hi havia més gent que sortís al carrer. Ja s'ha tardat prou a sortir al carrer tenint en compte el tema de l'habitatge que es va arrossegant des de fa molt de temps
3: i que no s'arreglarà d'avui per demà, això, eh?
1: No, està clar.
3: Això, el proper govern que vingui continuarà exactament igual, perquè hi ha hagut unes mancances des del principi.
1: No s'ha fet res
3: des del principi, eh? No s'han fet pisos socials, i quan hi ha hagut pisos socials s'han venut a fons voltors. I què ha passat, això? Va restant, i cada vegada hi ha més gent, però cada vegada hi ha menys habitatge.
2: Ahir parlàvem amb una colla i deia, tothom diu, s'hauria de baixar, no, els preus de tot, eh?
1: De lloguer, de la venda,
2: de la compra, del menjar, de l'aire, de la llum, no?
1: I augmentar sous.
2: Però potser no... Hi ha coses que no es poden baixar ara mateix. L'habitatge, és igual, un pis, una casa, el que sigui, amb tot el que val avui dia és impossible baixar-los, perquè el material és car, hi ha els desplaçaments, hi ha tot, no? Potser hauríem d'apostar més per pujar els sous.
3: És que els sous d'Espanya són dels més baixos d'Europa, també, eh?
2: Clar.
3: Hi ha una patronal que no accepta que...
2: Clar. Potser, eh? No?
3: Que s'aniria tot a l'aire. Me'n recordo quan la penúltima vegada que varen anar a pujar el salari base, que no pot ser, sí. Perquè ens anirem tots a terra.
1: La nostra economia
3: al final
1: funciona
3: es
1: gràcies...
3: va fer, i cap problema, eh?
1: La nostra economia funciona gràcies als sous dels treballadors, no? Si no els volen tocar, és que l'element clau
3: és el de sempre, és el de sempre. És això, no? Si qui és la gran beneficiada aquí?
1: La patronal.
2: Tu tens aquests mínims que de cost, vale? Tornem a l'habitatge, eh? Jo sé que sí. Aquest pis, vale, em costarà
1: que el ciment, els maons i tot val tant,
2: val el que valgui, no? Llavors, a més, lògicament aquí hi ha un benefici pels que toquin, vale? Doncs el preu final, per molt que estigui rebaixat o ajustat, igualment no arribem amb els sous que hi ha. No s'arriba. Què ha de fer?
3: Per això es fan les hipoteques a 40, sí. A 40 anys.
2: Sí, però
1: no sé si donen... la tinc a 30, però bueno.
2: Però com que no te'ls donen.
1: Clar.
2: No te'ls donen. Bon. I depèn de l'edat que tinguis.
3: Perquè ja saben que no els podràs tornar.
1: Clar.
2: Doncs clar. Per això.
3: Clar.
2: Per això, aquí ja no quadra, mai no podrem
3: encaixar. No. És que és molt difícil de arreglar, això.
2: Que es va mossegant la cua, sí, i anar fent.
1: Clar, llavors, si tampoc la gent no pot accedir a la hipoteca perquè no se la, per edat o pel que sigui, perquè ha de demanar masses diners i no els podrà tornar, també se'n veu perjudicat el banc. Perquè clar, el banc el que li interessa és fer negoci amb les hipoteques.
3: El banc no surt mai perjudicat.
1: Però la banca,
3: el banc no surt mai perjudicat.
2: Tots aquests pisos o cases que tenen, que en el seu moment hi va haver aquell boom de què vols, 100? No, te'n dono 200. Vale?
1: Sí,
2: perquè
1: sí,
3: a més compres un cotxe.
2: Ah, exacte. Doncs,
1: això jo no ho he vist mai.
2: Doncs, tot aquest boom que hi va haver-hi tenen molts i molts i molts d'habitatges. Hòstia, abans de tindre'l així, vale, doncs, dona'l, molts estan tancats i fets malbé. Mal. Dona'm-el, jo ja te'l aniré pagant, no em facis fora, jo te'l aniré pagant, i anem fent.
1: Sí, com va haver-hi tota la crisi.
2: Tenir-lo tancat.
0: No els atenen, els bancs. És que aquest és el gran error de pensar que els bancs encara tenen. Ells, aquests, en lloc de l'Estat, diuen, bueno, us fa falta 60.000 milions. Té, 60.000 milions, però ens quedem aquests pisos. I fer-los a l'Estat, haver-los destinat a vivenda social. No. els van donar els diners i quedeu-vos els pisos igualment. O van fer aquest banc de la Sareb, que, sí, la que Sareb, es van treure de la màniga, el Banco Malo, que li deien, i aquest Banco Malo, en lloc de destinar aquestes vivendes a protecció civil, la vivenda social, al lloguer econòmic, una part sí, però el 80% s'ho ha venut a fons voltors.
1: Clar. Perquè els bancs que busquen la rendibilitat i guanyar diners, que no deixa de ser una empresa,
3: o estan tancats o els han destinats a habitatges turístics. Una altra cosa que s'hauria de regular.
1: Un altre problema sobre la taula, perquè el problema de l'habitatge té moltes arestes. Un apuntava la Montse, els sous, Antoni deia el tema dels bancs. L'altre problema és el tema dels lloguers turístics, sobretot a les zones més turístiques.
0: Exacte, o un habitatge a Figueres que tu llogaries, anem a suposar, per 800 euros al mes, però si llogues habitacions separades a 700 euros cada habitació, doncs te'n vas a 2.800 al mes. Ja està.
2: Sí, sí.
1: Bueno, perquè, bueno, aquí ara jo us diria, és perquè estem en un sistema capitalista,
3: a vegades,
1: i que el que es busca és el benefici. Llavors, no sé, si potser hauríem de canviar a un sistema híbrid, jo què sé, no me digueu, sempre me diuen, és que tots molt, molt comunista i molt convallà. Bueno, és que no està, les proves és que el sistema capitalista està fent aigües.
3: Jo a vegades em poso al pasto d'aquesta gent que tenen problemes d'habitatge i penso que el que estem acostumats nosaltres aquí, no? Tenim una casa, tenim un pis, tot per nosaltres. Que tu vagis a viure en un pis i només tinguis una habitació amb dret a quarto de bany, ha de ser molt fotut viure d'aquesta manera.
1: Jo ho he fet d'estudiant, ha de ser molt fotut, per exemple.
3: Una cosa és d'estudiant, però sí. És que som pas tots estudiants.
1: M'imagino...
2: I cada vegada n'hi ha més,
3: I cada vegada n'hi ha més, clar.
2: Com jo, normal i corrent. Jo em conec que bueno, hi ha hagut una separació, per exemple, o
1: això és un altre tema.
2: I dius, on vaig jo? No, si a més moltes vegades has de pagar doncs igualment el lloc on te vivies, sí. o la mainada, el que sigui, pues han acabat visquent en una habitació i compartint això, els lavabos, la nevera compartida amb no sé quan, i dius, i no és que amb això pagui 100 o 200 euros, sinó estan pagant 5 i 600 euros d'una habitació, i dius, buah.
1: No, ens ha passat amb un amic, no?, que es va separar, el que passa que van tenir molta sort, que el pis que tenien en comú el van vendre bastant ràpid, no?, perquè estava en una zona bé i
2: sí, però ara imagina't que no el pots vendre, vale? Perquè,
1: bueno, això ja és un altre tema, si més a més no el pots vendre
2: hi ha mainada petita o aquestes coses, no?, que algú o que no s'entenen, i jo em quedo aquí i tu has de marxar, i bueno, ahir mateix una noia va sortir que portava 15 anys de lloguer en un mateix pis i ara li han dit, no, t'has acabat, adiós.
1: Hòstia,
2: 15 anys és la teva vida,
3: clar,
2: part de la teva
3: clar,
2: vida.
3: Clar.
2: No?
1: No, i que, imagina't que dius, bueno, t'has acabat el lloguer, te n'has d'anar, tu has estat pagant sempre i no trobes res.
2: No, és clar.
1: Llavors, tu què fas? Te'n vas? Et quedes allà d'ocupa seguint pagant?
2: N'hi ha molts perquè... que tornen a casa dels pares, però moltes vegades els pares, pobres,
1: o
2: feines
1: no
2: tenen
1: o que
2: els tornin. Vull dir que...
3: Jo, anys enrere, aquí a Vilafant, m'hi vaig trobar amb un cas d'un matrimoni amb dos fills, doncs que es varen separar. I, és clar, no tenien on anar, un marxar d'allà, no? I després de diverses reunions i d'haver parlat amb ells bastant, van arribar amb un acord que un es quedava a la part de baix i l'altre es quedava a la part de dalt. I així es viuen.
1: Jo sempre ho he dit, que si mai passa per sort allà on estic visquent, faria això. Perquè és que, és clar, o a vegades fins i tot penso en els meus fills, no? Tenint en compte la situació d'habitatge que hi ha, penso, és que els meus fills poc que trobaran res. Bueno, ells mateixos diuen, no? Jo viuré aquí amb tu, mama. Vull dir, que també ha canviat molt el concepte. Ells ja tampoc aspiren a marxar de casa els seus pares, no? Perquè no poden. I jo reconec que jo sóc afortunada perquè... Bueno, companys de la meva edat que no ho han tingut tan fàcil.
3: Jo la veritat no sabria com arreglar-ho, això, és molt complicat.
2: Perquè ara ja s'ha deixat desmadrar tot, diguem-ho
3: així. A la tertúlia que parlava dijous vaig estar un rato escoltant-la i es va parlar de que, d'alguna manera, abans hi havia empresaris d'aquí, de la comarca,
1: que construïen, no?
3: Que feien blocs de pisos i podien fer-ho. Ara no poden pas fer-ho,
1: no,
3: això.
1: No, és un altre problema.
3: Necessiten una despesa molt important. Qui és que ho pot fer-ho, això? Aquests fons voltors. Aquests sí que poden fer.
1: I aquests te'n demanaran el que ells vulguin.
3: I aquests no els hi vagis a demanar salut, No et faran pisos de protecció oficial. aquests no.
2: És clar, estan obligats per llei.
3: Bueno, mira,
2: passa que no construeixen perquè, clar, com que estan obligats no els hi surt a compte.
3: Per llei, mira, això de la llei la interpreten com vulgui.
2: Prefereixen com no construir que no pas...
3: Com la botella, com la botella era l'alcaldessa de Madrid. Què va passar amb els fons buitre? Hi havia no sé quants habitatges destinats a ús social i els va vendre amb un fons voltor. Li han fet alguna cosa?
2: No.
3: Res. Se surten amb la seva.
2: Ja.
3: Aquest és un dels problemes que tindrem a partir d'ara amb les dretes si és que ens governen aquí.
1: Clar, veurem a veure què passa d'aquí un mes, quasi dos, no? Perquè estem a primers d'octubre, això serà a finals de novembre, aquesta convocatòria d'eleccions. A mi el que me fa mandra és la campanya electoral, perquè pot ser durillo, tenint en compte el panorama que dibuixeu de les dretes.
3: Mercè, la campanya electoral hi hem estat des de que en Sánchez és president del govern.
1: Però
3: l'han estat atacant contínuament.
1: Creieu que podem
3: mirar el que estan fent
1: que amb podem reculant tema de drets
2: sense
1: exemple.
2: Donar solucions.
3: Sense una, no, i coses de manera molt descarada.
1: Clar, dius, el tema de l'habitatge, el senyor Sánchez, solucioni-ho ja. No estic d'acord amb el que vostè proposa, però ostres, què proposes? Construir, pujar per... aquí hem dit cosetes, no? No crec que no sàpiguen què dir.
2: Bueno, al final això també a nivell més local també passa, no? Moltes vegades
1: sí.
2: No? Ens trobem,
1: per què no, no?
2: Ens trobem tant els ajuntaments que te diuen, senyor, ho ha fet molt malament, vale, perfecte, com ho podem arreglar? No? T'estenc la mà perquè com ho podem arreglar? Ah, no sé, com que tu governes, és tu. Ah, això no és, doncs imagina't a altres esferes, no? Que al final
3: sí.
1: Clar, però creieu que podem recular a nivell de drets? No ho sé, ara pensant en el matrimoni homosexual, per exemple.
3: Sí, ja et dic jo que sí.
1: Sí?
3: Sí, que recularem i tant.
1: Però ha governat la dreta, bueno, clar, em direu, no, hi ha dreta. Després de l'aprovació de la llei del matrimoni homosexual, ja ha continuat.
2: Però depèn també si hi ha l'extrema incluïda o no. Clar. Seran pactes una altra vegada. I aquests pactes
1: perquè
2: per
1: una majoria
2: allà,
1: absoluta hauran... no la veurem pas.
2: No, això no. Però hi hauran aquests pactes, i aquests pactes dintre d'aquí hi haurà el que dirà, doncs jo vull, vale, que això desapareixi. I ahí tornem a seguir.
3: Escolta, tenim la prova amb totes les autonomies que hi han hagut eleccions fa poc. En totes ha guanyat el Partit Popular. I en totes ha necessitat el suport de Vox. I al final, el que s'imposa són els criteris de Vox. Amb la majoria.
1: Dies perquè enrere, tenen la paella pel mànec, no?
3: Dies enrere, el líder de l'oposició li va retreure al president del govern perquè no feia això, això i això. I resulta que el president del govern es va aixecar i li va dir, escolti'm, això que vostè em demana, per què no ho fa a les autonomies que governa? Perquè vostè governa, per què no ho fan allà? Per què no ho fa? Perquè Vox no ho impedeix. Senzillament això.
1: Veurem
3: a nivell d'estat espanyol passarà el mateix, eh?
1: Veurem a veure què passa. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat que de seguida tornem amb més temes. Vinga, va, fins ara. Ràdio.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol Sabaldòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol Sabaldòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
5: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
5: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
4: Diumenge, tancat.
5: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
4: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
5: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
6: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 57 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, que ens veuen i ens escolten a través de l'Instagram i del Twitter, Twitch, ja no sé ni què dic, i del YouTube, que això és fantàstic, que tinc amics a vegades que estan fora i ens veuen a través de les xarxes. Parlàvem de l'habitatge, però venia avui pensant en el tema del vehicle, dels cotxes, i en el preu de la gasolina. Venia pensant, més que res, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut, entre cometes, la fira del vehicle d'ocasió semi-anul·lada perquè amb el temporal, perquè s'allargarà doncs fins divendres, si no...
1: Sí, fins divendres, de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: El vehicle d'ocasió. Jo, sincerament, sempre he tingut cotxes de segona mà, però és que penso que el dia que se'm trenqui el meu, no sé si podré permetre'm en un de nou, o un de nou o un altre de segona mà.
2: Si el necessites, te l'hauràs de, hauràs de buscar la manera de fer-ho.
3: Per què ho dius, això?
0: Perquè trobo que són molt cars. De fet, en Toni l'altre dia m'explicava que està a la recerca de comprar-se un cotxe per la seva filla.
1: Caríssims. A part de que són caríssims, jo acuso d'enganyar bobos a les vendes de cotxes. Perquè jo vaig anar a mirar un cotxe que en el rètol posava des de 19.900.
0: Clar, vale? Des de
1: 19.
0: Que no ho vaig llegir bé.
1: Jo entenc aquesta forma de cridar l'atenció. Anem a dir de no enganyar, però cridar l'atenció. Però que quan entris a aquell cotxe, no, el de 19.900 no el tenen, eh? Ja, això està claríssim. Però que després aquell cotxe passi de 19.900 amb el pack no sé què i tal i qual i se'n vagi a 34.000...
2: Però això sempre hi ha sigut, eh?
1: Jo, sí, sí.
0: Clar, però si tu vols el de 19.000...
1: Però hem arribat
2: no, perquè
1: un punt...
2: No existeix, mireu, no existeix.
1: Cotxes per internet, clar, és igual el model que sigui, eh? I la casa que sigui, tots són iguals. Tu te'n vas a la web de qualsevol cotxe. Ara mateix podem fer l'exercici. I veus el cotxe des de 29.900. Et dic més. Tu vas a la web, a la plana web, al configurador, i et fas un cotxe. Et configures un cotxe, vull aquest motor, aquest color, no sé què, no sé quanto. I te surt 27.800. Molt bé. Imprimeixo, ves al concessionari i aquell cotxe no el tenen per aquest preu. Només tenen una... que en lloc de 27.900 te se'n va 34.000 i pico. Així és de clar.
0: Clar, una cosa és el que hi ha als concessionaris i l'altra cosa...
3: Però això que expliques... sempre més o menys ha estat així, eh?
0: Sí?
3: Quan tu vas... Ah, no, vas a comprar...
0: Potser perquè jo sempre tinc cotxes de segona mà.
3: Vas a comprar-te un cotxe i el cotxe aquell, doncs, bo sostre solar...
0: No, jo no vull...
3: 2.000 euros més.
0: Jo vull que em porti a la Vilafant i prou.
3: Vols navegador... va sumant.
2: I et diuen, ja qui ets, no? Abans està pujant les finestres amb la manera, sí, vinga el botó, sí. Doncs, 2.000 euros.
3: I ja que hi ets...
0: No, finestres, jo.
3: I ja que hi ets, compra-te l'automàtic.
2: Ah, eh?
0: Lògic. Avui no.
2: Però sí que és veritat que ja, en comprar-se un cotxe val molts diners. Suposo, sí, que sí, per això fan aquests mètodes ara de renting i sí, de totes aquestes coses.
0: Leasing, no?
2: Els leasings, tot això. Però sí que és veritat que abans trobaves potser un cotxe de segona mà amb un preu més o menys, que deies, va, vinga, per ser el primer cotxe, no, o per el que jo vaig a fer ja em va bé aquest, o així, i ara aquest cotxe que et treu d'apuros, de seguida val a partir de 15, 16, 17 o 18.000 euros.
0: Clar, jo el que tinc jo ara, que me'l vaig comprar, devia ser, espera't que estic comptant, 2017, també el Firabó, 11.000 i poc, i vaig estar mirant i no ho valia 18. A més era d'aquests de quilòmetre zero, em sembla, o que l'havien fet servir de lloguer, bueno, que tenia pocs quilòmetres.
2: Si tu ara vols això, un cotxe, jo ho sé perquè fa uns anys enrere, doncs a casa...
0: va tocar.
2: La mainada, doncs...
0: Se'ls treuen el carnet, no?
2: Sí, i miràvem això, un cotxe per parelles, no, en aquest sentit, i que estigués bé i ja està, no necessitàvem res més. Hi havia uns preus desorbitats.
0: Clar, parlàvem de l'habitatge i els joves, no? Que cada cop els hi costa més, si a més en més vehicle, que aquí a l'Empordà és molt necessari, també és complicat de comprar-ne, que a més normalment el vehicle el necessites per poder treballar.
3: És que, a més, no ens enganyem. Si vius en un poble com Vilafant,
0: clar,
3: doncs el necessites el cotxe. I bueno, a vegades
2: quin
3: des de...
2: quin cara podríem passar?
0: Perquè tenim un servei d'autobús, també.
3: Pel servei d'autobús, sí. Però a casa meva, per exemple, tenim dos cotxes.
0: Clar, sí, i a casa meva.
2: No, vull dir, o que està relativament a prop, no? Doncs de Figueres, sí, o el que sigui, que... Un moment,
0: si treballessis
3: sí,
0: a
3: l'Ajari, sí,
2: podries anar a peu.
3: Sí,
2: no, bicicleta,
3: sí, sí.
2: És igual, no? Però podries anar un moment donat. O sigui, potser... Jo me'n vaig una mica més cap a Avinyonet, potser, vale, que hi ha tot el tram de carretera, mm-hmm, no?
0: Que és més
2: que
0: complicat,
2: sí,
0: potser.
2: Que sí o sí necessites el vehicle. Sí. Però sí que és veritat que quasi totes les cases, dos cotxes com a mínim, i tant, són dos, no, tres, quatre, ja a partir d'aquí.
0: Sí, sí, sí, sí, perquè clar, cadascú té els seus horaris, un treball aquí, l'altre treball allà.
3: Que és molt diferent de viure a Figueres en un pis.
0: Clar, clar.
2: També,
3: llavors canvia molt, eh?
2: També jo recordo que a casa meu, i quan ens vam treure doncs, el carnet, el meu germà i jo, que ens portem molt poca edat, doncs era, mira, quan a casa no el necessitem, us el deixarem.
0: Clar.
2: No? I aquell cotxe havia d'estar repartit entre el meu germà i jo. Ara no, encara no es treuen el carnet, ja volen el cotxe. Això no, també hi
0: que
2: és,
0: treus
2: eh?
0: El carnet ara també és més difícil que abans.
2: Això també ja hi és, mm-hmm, i moltes vegades aquí s'ha pecat perquè dels pares mateixos, eh? Mm-hmm. Tens el cotxe nou que amb el llacet ja la porta.
0: Ui, no.
2: Ah.
0: Clar, jo recordo quan em vaig treure el carnet que vaig, bueno, feia servir el cotxe de la meva mare treballava al mateix municipi, només el necessitava doncs, per poder anar al supermercat que sigui, el compartíem mm, sense direcció assistida, ja començava a fallar una miqueta i la meva mare l'agafa i diu, ui, no vull pas que la nena que acaba de treure el carnet porti doncs, un cotxe que potser falla una mica, no? I per por doncs, vam comprar un, també era de la meva mare, el cotxe que em van... el meu primer cotxe era de la meva mare, com aquell que diu, perquè el van comprar per mi, però el compartia amb ella.
2: Bueno, però això és una mica de...
0: però això... va ser meu, el vaig tenir fins al 2017. O sigui, jo he tingut dos cotxes, dos, i no sé, i els faig durar molt jo, perquè bueno, no sóc de canviar-me el cotxe,
2: però hi ha molta gent que li agraden els cotxes, sí, i la seva devoció és el cotxe, i llavors tenir, no?
3: I té per norma
2: canviar-lo cada X temps,
3: 10 anys, cada 10 anys,
2: sí,
3: un cotxe nou,
2: sí, sí, sí, dir, clar, cotxe. Són prioritats a vegades, doncs,
3: si tu pots permetre, em sembla bé, eh?
0: Ja. Sí, sí, sí, clar. Són prioritats que,
2: sí,
0: que
2: hi ha un altre que preferirà, no? Doncs, no sé, canviar els mobles de casa, perquè diu, jo m'agrada tenir la casa i estar còmode a casa i tal, no? I aquells diners els vas canviant, jo què sé, o el de viatge. Clar, jo que no podrà fer res de tot,
0: exacte,
2: això.
0: Exacte, exacte, però el problema és que cada cop hi ha més gent que no podrà fer res de tot,
2: ja,
0: això,
2: ja,
0: perquè
2: ja,
0: cada
2: ja
0: cop els sous són els que són i les coses van pujant, perquè deia que venia pensant en el vehicle i venia pensant en la gasolina, que, o sigui, diu, aquest diumenge passat, no l'altre, vaig posar 40 euros i normalment em donaven doncs, uns 15 dies, tampoc he anat més lluny del que faig normalment cada setmana, m'ha durat una setmana, m'ha durat molt menys, vull dir,
2: aquest cap de setmana crec que havia baixat, no? M'ho van dir...
3: Ha baixat?
0: No hauria, sí, d'haver posat aquest cap de setmana, doncs.
2: Em van dir dijous o divendres que baixava, no molt, però que algú havia baixat, no ho sé, no ho recordo.
3: Podem donar les gràcies en entrant de tot això, de què paguem el gasoll, el preu que el paguem.
0: Clar, i això també, el preu de la gasolina o el preu dels cotxes, no? Ara que estàvem parlant, no? Estàvem parlant també dels joves, no? Que si es treuen el carnet o no... Potser això fa que proliferi tant, perquè mira, just ha entrat en vigor l'1 d'octubre, no? Fa 4 dies, aquesta nova normativa del tema dels patinets, potser per això ha proliferat tant, no? Aquests vehicles de mobilitat personal que en diuen, perquè clar, suposo que surt més econòmic un patinet que un cotxe.
2: Home, clar.
0: Ara he dit una tonteria, però és que no sé a quant valen.
2: No, clar, tu fas la despesa però després ja està, ja no...
0: Bueno, però suposo que hauré de tenir una assegurança també, no?
2: Sí, però tot i així mai no serà
0: una mateixa assegurança com un cotxe, clar.
3: Té un patinet, o una moto. Un patinet abans era
0: una
3: cosa per jugar. No era un vehicle per desplaçar-te.
2: No, clar, un patinet normal i correcte.
3: I ara s'ha adaptat amb aquestes circumstàncies i, bueno, jo no em sembla malament, sempre i quan hi hagi unes normatives i una reglamentació que moltes vegades no és clar, eh?
0: Bueno, és que clar, és el que ha passat, no? Que hem tingut, bueno, i Antoni ho sabeu, d'estar per aquí a Vilafant, no? Que es veuen cada cosa que dius, ostres, quan ho normativitzaran això? Perquè s'ha tardat molt a treure la normativa. Perquè clar, casc amb un patinet, jo poca gent he vist amb casc.
2: Bueno, cada
0: ara cada cop més,
2: eh?
0: No?
2: Cada vegada
0: perquè,
2: més, primers,
0: ara perquè és obligatori.
2: No. Els primers que hi havia... O sigui, la gent que és conscient, o els primers que es van comprar un patinet i que eren conscients del que era un patinet, jo els havia vist, eh? Inclús amb reflectants i amb casc. Llavors ja és, jo per anar a treballar, doncs mira, m'agafo el patinet que em faré més aviat, i anava sense, i és tot el que veia, mi contradirecció, el cim de la vorera i tot plegat. Però clar, al final és això, és l'abús i la mala convivència, per això hem de crear aquestes, no? Aquestes regles, perquè si tu ets conscient de que allò vas a una velocitat, ja no passaràs pel mig de la vorera.
0: I el tema de l'edat, que està molt bé que s'hagi posat una edat mínima per poder conduir aquest tipus de vehicles, els 15.
2: Ara estava intentant recordar.
3: I és important, perdona Montse, és important el tema de les, dels carrils bici. Això és molt important. Però no que acabin en un pasto i llavors no sàpigues on anar, sinó que hi hagi continuïtat. I encara hi ha moltes mancances a la comarca d'això.
0: Aquí a Vilafant som dels municipis que no hem tenir més, perquè més ben
2: encara ens falta connectar alguns amb altres. Ara recordo que vaig veure a Figueres, en un dels carrers de Figueres, el dimecres o el dijous, no sé quin dia era que tenia reunió, i vaig anar-hi. Passaven dos nens amb un patinet aquest, i la noia, hi havia tres noies caminant així de cantó, i la noia li va dir, ostres, diu, que m'atropelles, on vas, o no sé què. Pues l'altre encara, el que anava en el patinet,
3: a la cera, això era?
2: No, en un dels carrers de...
0: O sigui, al carrer.
2: No, un dels carrers que hi ha al carrer Parlada, un trencant, no, ara no recordo quin dels carrers era.
0: Carrers de vianants, diguéssim.
2: Que no hi ha ni vorera ni res, o sigui, és un carrer peatonal totalment.
3: Ah, és peatonal el carrer, sí, llavors sí, no poden anar-hi.
2: No poden anar-hi, vale, pues anaven de tram a tram del carrer. I hi havia això, tres noies així juntes parlant, i jo només vaig sentir, ostres, que m'aixafes, o vigila per on vas, o algú, li va dir així la noia amb el nen, amb dos nens que hi havia. Doncs encara que va estar insultada, se li van girar, li van dir de tot menys maca, i dius, hòstia, ara... Encara que hi hagués hagut allà la policia, no els enxampa, també us ho dic.
0: Perquè va anar com tota bufa,
2: guà,
3: no? Sí. Mira, aquesta setmana a la farmàcia que tenim allà davant de Can Morera,
2: el vial.
3: Doncs hi havia una furgoneta parada al mig del vial. Jo entro, vaig esposar dos minuts i no marxava. Baixo, no vaig pas tocar el pito, baixo aquí hi havia l'acompanyant, però el xòfer no hi era, perquè el xòfer estava a la farmàcia. I dic, què? Dic que hem de passar o no? I de darrere, no vaig veure qui era, tenia els vidres tintats. Diu, som normal, passa per l'altra carretera. O sigui, em va dir que anés a passar per la 260, perquè ells estaven allà ocupant l'espai. Què vaig fer? No vaig dir res,
0: ja.
3: Perquè
0: bueno,
3: entrem amb una espiral en aquí,
0: clar,
3: que no haguéssim acabat bé, no? Però bueno, veient el tipus de gent que era, dius, guaita, és normal amb ells.
2: Sí, però és que tu no te s'ocorrirà.
3: Però sap greu, no? Perquè dius, escolta, sí, estic reclamant que em deixis passar, no em posis al mig del pas.
2: Però que tu no te s'ocorreix fer això.
3: No, ni pensar-ho.
2: No, encara que
0: sigui pel que sigui ho fas, dius, disculpa, doncs
2: no,
0: ja,
2: que ja, no
0: ja
2: faràs,
0: me'n vaig.
2: Que ja no ho faràs, ja això, t'aniràs... No. Deixaràs el cotxe cap a baix,
3: poder perquè eres una mica malament al cinc del cel, però que els vehicles puguin passar.
2: Però que puguin passar, però això d'agafar i deixar-ho així...
3: Allà al mig, aquí estoy jo.
2: No ho faràs, ja.
3: I bueno...
0: Clar, hi ha una part de la població que, i potser són els que es veuen més, que és molt incívica, i que potser, bueno, les normatives no són per ells, o pensen que les normatives no són per ells.
3: No, se'ls passen per allà on vulguis,
0: Outsiders, no?
3: Les normatives per ells no existeixen.
0: I que les normatives serveixen per viure tots millor.
3: Des d'un cor que no n'hi haguessin de normatives.
0: Per això reivindicàvem això que els patinets tinguessin una normativa, i ara ja la tenim. Veurem a veure com es fa complir, i tindran feina els guàrdies municipals i les policies locals a controlar-ho, perquè hi ha molta gent que utilitza aquest tipus de vehicles per la ciutat. I dic, els carrils bici de Figueres, menys bicis, patinets a tope. Que em deia, no l'utilitzen, doncs sí, patinets.
2: Un segon, que ara surt el mapa.
0: Sí.
2: Anna...
0: Que ja no l'estava mirant, us estava mirant a vosaltres.
2: Sí, sí.
3: De pluges.
2: El mapa, sí, de per
0: som
2: avui.
0: Som taronges.
2: Per avui, vull dir que aviam, no, no hi ha el perill que hi havia, ni molt menys, però hi ha 8 comarques en risc, eh? Encara.
3: Em parlaven de que aquest temps és tota aquesta setmana, eh? Durarà.
0: Sí, que, diuen sí. Que la previsió sí que ha de ploure.
3: Bueno, dintre d'això una notícia bona, escolta, podrem anar a buscar bolets.
0: Ostres, eh? Sí. Clar, perquè necessitàvem que plogués, no? Ai, perquè tant. Puguin sortir els bolets. Això sí, o cargols. Si no trobes bolets, trobes cargols.
2: Bolets a cargols, i que jo ahir, per exemple, que vaig anar a fer una volta per aquí, per Vilafranca, a veure com estava tot, i així, al dematí, i ja me vaig trobar, molt a prop del pavelló, amb un d'aquells camins que vas cap a la piscina, els camins de la Renfe, doncs algú que no sabia què fer i abans de deixar, no, de buscar bolets, no, o buscar cargols, va deixar doncs bosses d'aquestes tirades per allà a terra, no, de brutícia i d'això. Hosti, aprofitant això, anar a buscar bolets, sí, però trobar-nos a runes i trobar-nos a, no, que la gent tiri i no toca.
3: No, per tant, a muntanya no passa això.
2: Per tant, bueno, clar, sí, o que no deixin camins els papers que van a buscar bolets, vale, que no deixin els papers o tot això, vull dir que és molt maco,
0: o el tetramit,
2: és molt maco anar a veure tot això veus i collir-ho o fer-ho, però que clar, també el que dèiem, el civisme, el bolín,
0: jo crec que els boletaires de tota la vida no ho fan això.
2: No, però cada vegada també hi va més gent.
3: També és veritat, també és veritat.
2: I que, bueno, mira, quina gràcia, no? Trobar 4 bolets per la truita. Però allò que m'he importat jo per anar a passar el dia amb família o amb amics o el que sigui, m'ho porto.
3: Sí, però aquí a Vilafant no ho tenim erradicat això encara,
2: no.
3: Eh?
2: No hi ha manera.
3: I em refereixo que
2: estem molt a prop, estem molt a prop, val, de moltes poblacions, i això és un problema, tant això com ens estem trobant al voltant de totes les bateries d'escombraries, bueno, que la gent no està desmuntant l'habitació i agafen, baixen els mobles i te'ls deixen a baix.
3: Sí.
2: Hosti, tenim una deixalleria, tenim un servei de recollida. És que dius, Déu meu, que més fàcil impossible. No,
3: a part d'això, el que jo em refereixo, que és que hi ha aquests packs de menjar ràpids,
2: sí,
3: amb les llaunes, que van allà, s'ho mengen, s'ho veuen allà, i ho deixen allà.
2: Sí.
3: Això ja és a molts punts, eh?
2: Sí.
0: Fem una crida a que s'acabi l'incivisme, sisplau. Civisme, demanem civisme. Que no passa res perquè t'enduguis les coses buides, que pesen menys. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tingueu en compte. I atenció, feu precaució, no us acosteu als rius, no us acosteu als espigons. Ja sé que mola molt veure el riu ple, però no passa res. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà divendres. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això, ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
2: Gràcies, Maite. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un NES Alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pane, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
1: Notícies en xarxa.

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Els coneixem ben bé, han publicat moltíssimes bones cançons, ho proven amb una altra. Deep Emotion, aquí tens Angels.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Molt bones, família, i ja hi tornem, com sempre. A mitja setmaneta repassem les novetats i, com no, les 10 primeres posicions de la llista del Top 30. I per això hi som aquí. I començarem, com sempre, per les novetats de la setmana. Aquestes noves incorporacions que surten al mercat.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, Playa Fría. És que és veritat, l'aigua ha d'estar molt freda. És Capo!

0: Les quatre novetats de la setmana: Capo, J.C. Reyes, I.M. i Claren i Omar Kurz. I de les novetats, a fer un tomb per als que surten, els que se'n van fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Tres que marxen. Aquesta és la primera, Maluma, el seu treball en Ryan Castro, Palaseca.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

0: Si en tenim 3 que marxen, això vol dir que tenim 3 que entren a formar part de la llista des de ja. I vinga! Anem a conèixer qui són aquestes 3 novetats, però comencem directament per les novetats de la setmana a la llista del Top 30.
1: Novetat a la llista.
0: Primera novetat, lloc número 26.
2: Número 26.
0: És la proposta de Don Diablo. Perfecte.

0: Entra en força, entra en ritme aquesta novetat. Una mica més en l'aire, concretament a la posició número 24, sona a Xoatra.
1: Número 24.
0: Te vi perreando.

0: I la darrera novetat que entra molt forta a la llista ho fa directament en el lloc número 21.
1: Número 21.
0: Es tracta de Claren i Los Ojos Brujos. Li acompanya Omar Kurtz.

0: Tres novetats a la llista. I ara sí, ens anem a repassar les 10 primeres posicions per mirar com queden les coses fins al moment aquí a Vilafant FM, a la llista del Top 30.
1: Número 10.
0: En el 10, la proposta és de Jason Derulo.

0: Pregunta, qui serà el lloc número 8, que jo t'ho diré.
1: Número 8.
0: Omar Courts i Ozuna.

0: Així és com sona el Baifo, que deixa pas al lloc número 3 de la llista.
1: Número 3.
0: My Towers, Carita Feliz, una de les remuntades més importants de la setmana.

0: pujant des del lloc número 3 en 7 setmanes. El Tal to You, i deixen ja les coses claríssimes per al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Non-stop music, music, music, music, music.
0: Petitoa. La proposta de Ana Mena i Lola Índigo, tercera setmana capdavanter de la llista. Així són el número 1 de la llista del Top 30 per aquesta setmana. T'espero el dimecres al vespre per repassar la llista completa del 35 a l'1 sense cap mena d'interrupció per gaudir de tota la canya i tota la música. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passeu!

Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions després d'un cap de setmana plujós. Arrenquem aquesta nova setmana. Avui és dilluns, 5 d'octubre.
2: I parlant doncs d'aquestes pluges, ha fet doncs que moltes activitats es cancel·lessin i, per exemple, el Firabó de Figueres s'allarga fins divendres després del tancament obligat a les pluges.
1: Figueres també inaugura els jardins de l'antiga presó i guanya més de 5.700 metres quadrats de zona verda.
2: Figueres invertirà més de 720.000 euros en la reforma i millora de les piscines municipals.
1: El Museu de l'Empordà estrena una exposició sobre l'evolució del còmic i la seva relació amb el territori.
2: I el temps, des de la xarxa de comunicació local, coneixerem les properes hores des del Servei Meteorològic i amb en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres torna a obrir avui i s'allargarà fins al divendres 9 d'octubre després que les restriccions pel temporal obliguessin a suspendre bona part de l'activitat del cap de setmana. L'Ajuntament i els concessionaris han acordat ampliar el certamen durant 5 dies amb horari de 10 del matí a 8 del vespre per compensar l'afectació. La Fira Bo celebra enguany la 20a edició i reuneix al recinte firal més de 500 vehicles de 16 concessionaris entre cotxes d'ocasió, quilòmetre zero, híbrids i elèctrics.
1: Figueres ha inaugurat els nous jardins exteriors de l'antiga presó del carrer Sant Pau, 12 anys després del tancament del centre penitenciari. La remodelació incorpora 5.730 metres quadrats de zona verda, a més arbrat i jardineria, una pista esportiva i un parc infantil que encara s'ha d'ampliar amb nous jocs. El nou espai connecta la plaça Vila d'Ordis amb els carrers Albert Cotó i Sant Pau i queda obert a la ciutadania com una nova zona de passeig, joc i lleure. La inauguració de dissabte va coincidir amb la festa del barri i amb els 10 anys de l'associació de veïns a l'edifici de l'antiga presó.
2: I l'Ajuntament de Figueres també iniciarà aquest mes d'octubre una reforma de les piscines municipals amb una inversió de més de 720.000 euros, cofinançada principalment per la Generalitat i el Consistori. En una primera fase es canviaran els 21 finestrals que envolten la piscina, es repintaran els murs i es renovarà el sistema de tractament d'aigua, incorporant també un sistema d'ultraviolats. Les obres obligaran a tancar la piscina del 26 d'octubre al 8 de novembre. Aquest tancament substituirà l'aturada habitual de manteniment de Nadal. Ja durant el 2027 renovarà el sistema de climatització i deshumidificació i es reformarà una part dels vestidors.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El Museu de l'Empordà de Figueres acull des d'aquest cap de setmana l'exposició d'Empúries a Spiderman, narratives gràfiques a la perifèria, que recorre la relació de la comarca amb el món del còmic. La mostra, comissariada per Maria Mercè Quartilla i Joan Manel Soldevilla, repassa l'evolució de la narrativa gràfica des de les primeres manifestacions fins al còmic contemporani i mostra com l'Empordà ha estat alhora territori de creació, de consum i escenari de ficcions. El recorregut inclou des de personatges populars com el Capitán Trueno fins a fanzines empordanesos i recorda que actualment la comarca acull una editorial que publica personatges internacionals com Superman o Spiderman. L'exposició es podrà visitar al Museu de l'Empordà fins al 10 de gener.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Amb Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Una altra vegada el temps ha de ser regirat les properes hores, especialment arran de mar, perquè una altra vegada s'estan produint pluges importants i algunes tempestes que justament s'estan arrencant d'aquesta zona de la costa i s'estan endinsant una mica més cap a l'interior. A hores d'ara plou amb ganes a la selva marítima, també a la costa del Baix Empordà. Plou sobre mullat. Molta precaució, perquè a banda que està tot saturat d'aigua, està plovent amb moltes ganes. I al llarg d'aquest matí, gran part de la costa, arribant fins al sud del Gironès, gran part de la selva, també la comarca de l'Alt Empordà, en aquesta zona interior, doncs, tindran aquests patacs d'aigua. De moment, quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, tot i que amb una mica d'humitat i núvols baixos, boires, mala visibilitat. Aquesta tarda les tempestes de la costa aniran marxant, però se'n formarà alguna, en aquest cas, cap al Ripollès, la Cerdanya, les muntanyes de la Garrotxa, d'una forma més local. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Vinga, som-hi, 10 i 35 minuts al matí, després del butlletí de notícies. Ernest Prana, fotos de tardor.
6: Tenia de gust reunir-nos vora el foc.

torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses. Karol G i Bruno Mars han presentat aquest tema, és preciós, eh? Aquest Still.

0: Els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Tot i que aquest any els models apunten a un episodi del Niño especialment intens, aquí a casa nostra hi ha factors que ens haurien de preocupar més. De tot plegat en parlem amb la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Doctora Carme Llasat, gràcies per acompanyar-nos. Aquest any els models diuen que tindrem un episodi del Niño especialment intens. Què pot significar això concretament per Catalunya durant aquesta tardor?
1: Bé, en realitat la influència directa del Niño sobre Catalunya encara no està determinada. Per tant, sí que l'episodi del Niño el que fa és augmentar també la temperatura, afecta tremendament doncs, a Hispanoamèrica, per exemple, fins i tot a Nord-Amèrica, però no podem pensar que per estar el Niño més fort o menys fort, de moment, aquesta tardor tinguem més o menys aiguats.
0: Per tant, de moment no podem dir que s'hagi de patir per aquest Niño a Catalunya.
1: No, hem de patir, diríem, perquè la temperatura i per altra, és molt més alta de la normal, per altres factors, però que són molt més importants per Catalunya que l'episodi del Niño.
0: Correcte. Els models
1: L'episodi del Niño, perdona que t'he interromput, és important a escala global perquè farà que augmenti més la temperatura aquest any, no? Però, i per tant també ens afectarà a tots. Però no és una resposta immediata d'aquí a demà passat.
0: Ara ho comentava, no? És veritat, aquests models apunten una tardor més càlida del normal, amb més probabilitat de precipitació a la façana mediterrània. Per tant, doctora Llasat, què podem esperar en aquests mesos de setembre, octubre, novembre?
1: Bé, els mesos de, sobretot setembre, octubre, novembre, precisament són els mesos en què nosaltres tenim més aiguats a Catalunya. I el que podem esperar és que, degut a aquest escalfament tan elevat degut al canvi climàtic i que està afectant doncs, a les aigües del Mediterrani i també a l'aire, diríem que està sobre aquestes aigües al nostre entorn, la facilitat de desenvolupar-se sistemes que donguin pluges molt fortes doncs, és més gran. És a dir, tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
0: Era això, li anava a preguntar. Aquestes condicions de les quals vostè parla són excepcionals? Les hauríem de considerar excepcionals o són... eren excepcionals perquè eren episodis que fins ara només passaven molt de tant en tant, o ens hem de començar a acostumar que les nostres tardors seran així?
1: Bé, la primera qüestió és, o sigui, les nostres tardors eren típiques que tinguéssim aiguats en un lloc o un altre, més o menys greus, no tots els anys hem tingut aiguats catastròfics, però sí que forma part del clima mediterrani. Recordem que perquè hi hagi un aiguat no és suficient el que jo comentaré ara, que parlem més de la temperatura i de la humitat, però aquests dos factors sí que són molt importants. Per tant, el que nosaltres podem esperar, i no hem de dir ens hem d'habituar, ens hem d'acostumar, perquè això el que ens diria és, vale, llancem la tovallola, no fem res per evitar que aquestes condicions que afavoreixen aquest augment de probabilitat de pluges molt intenses canviïn, no? Per tant, acostumar-me no m'agradaria dir-ho. Què hem de dir? És anòmal? Doncs estem veient que estem caminant cap a un món amb molta més freqüència de riscos o bé més intensitat d'aquests riscos. I això ja està acceptat a escala mundial per tota la comunitat científica, a la que s'ajunta després un augment de la vulnerabilitat i l'exposició, és a dir, de persones exposades, béns exposats, etc. Exactament, diria, és anòmal, diria, doncs sí, és anòmal perquè entrem amb unes temperatures molt altes i sobretot una humitat molt alta.
0: Ara parlarem dels riscos, però tornant a això de que parlem d'episodis intensos, doctora Llasat, de quines magnituds estem parlant quan parlem d'intensitat?
1: Quan parlem d'intensitat estem parlant doncs, de la, normalment la quantitat de pluja que pot caure en mitja hora, en una hora. Clar, hi ha diferents llindars d'intensitat de pluja, per exemple, en 12 hores doncs, hi ha llindar de 100 mil·límetres, en 12 o en 24 hores, com un llindar ja de pluja intensa a escala diària o migdiària. A escala horària ja estaríem parlant, doncs, per exemple, de 60-70 mil·límetres. Protecció Civil ja té uns llindars, no? Què és el que nosaltres ara diem doncs, que pot passar? El que va passar a la Dana de València, que va ser extraordinari, no va ser el fet de que es produís uns aiguats i una catàstrofe amb la Rambla del Pollo, lamentablement, sinó la gran intensitat que no es tenia constància, és a dir, la quantitat d'aigua que va caure en poc menys d'una hora, no? I és el que estem veient aquest estiu. Llavors estem parlant quantitats 60, 70, 50 mil·límetres en una hora, doncs ja són quantitats importants. 20-30 mil·límetres en mitja hora també són quantitats importants.
0: Doncs parlava d'aquesta antelació, jo li volia doncs, preguntar, doctora Llasat, doncs, més o menys amb quantes hores, dies abans d'un episodi extrem avui dia es pot tenir una predicció prou fiable per prendre mesures en un municipi o en una població, no? Fins on arriba aquesta tecnologia que hi ha avui dia, doctora Llasat?
1: Doncs clar, si estem parlant d'un episodi d'ampliar abast, és a dir, que afecti una zona més o menys gran, com podria ser un episodi organitzat, doncs no sé, en el nostre cas podríem parlar d'un episodi, ara estic a veure fent memòria, doncs bueno, hem tingut aiguats, doncs com a, ja no parlem de l'any 1982, que van tenir uns aiguats molt forts als Pirineus. Això, amb dies d'antelació, actualment ja es pot veure, que hi haurà amb dies i fins i tot potser ja en una setmana, perquè era un episodi molt organitzat de tempestes, que es va afectar el novembre del 1982, entre el 6 i el 8, i va afectar una gran part dels Pirineus de Catalunya, d'Andorra i de França. Quan estem parlant d'aquests episodis generalitzats, avui en dia podem arribar ja a la predicció setmanal de que, atenció, que hi ha perill, però no de la quantitat exacta, però de que pot afectar. Quan estem parlant d'episodis locals, com un que m'afecti al Maresme exclusivament, o fins i tot aquest que hem parlat, doncs, els de Tarragona, dies abans, un parell de dies abans, tres, es pot veure doncs, que hi ha un alt perill de que pot haver tempestes importants. Però exactament on cauran, això hem de parlar d'hores. Si volem parlar a escala municipi.
0: I parlant a escala municipi, què hauria de tenir present o què hauria de saber precisament un ajuntament per decidir si cal enviar una alerta al mòbil als seus ciutadans?
1: Bueno, primer, doncs, conèixer molt bé el risc, el que està d'inundacions, el que està sotmès al seu municipi, perquè no tots són iguals. Això és el primer de tot. I conèixer molt bé les inundacions anteriors que ja ha tingut aquest municipi i com han anat afectant, no? I, per tant, primer han de tenir un coneixement bo de el que seria el risc d'inundació. A partir de tot el dels models que posa a l'abast avui en dia ja doncs el Ministeri o l'Agència Catalana de l'Aigua de Zones Inundables, però també a partir del coneixement històric i el coneixement que té la població. Això és el primer de tot. La segona cosa important és saber quines estructures del risc poden tenir, si té una escola, si té un hospital, és a dir, realment què pot passar, perquè no és el mateix una pluja de 60 litres per metre quadrat en un municipi amb poca població que no hi hagi cap estructura en zona de risc que en una població doncs, que tenim una escola al costat d'un d'una riera, no? En el Maresme, per exemple. Per tant, aquest coneixement és el que ha de tenir el municipi. Això és molt important.
0: Mm-hmm. Per tant, com podem evitar que aquestes alertes arribin massa tard? Per una banda, com podem evitar que aquestes alertes arribin massa tard, però per l'altra, com podem fer que un excés de falses alarmes no faci que la ciutadania se les deixi de prendre seriosament?
1: Aquesta és una pregunta de matrícula d'honor, perquè no és, precisament és una pregunta que tenim sobre la taula, que volem treballar amb l'Observatori de la Inundabilitat de Catalunya, sobretot amb experts en temes que també ja no són solament la meteorologia, sinó el comportament de la població. Trobar l'equilibri és molt difícil, perquè avui en dia amb les xarxes socials, a més, sempre hi haurà qui crea fake news, qui crea mal ambient, etc. Per tant, no és gens fàcil. El fonamental també aquí abans és que enviem un alert, però necessitem que la població sàpiga, i això és un altre tema pels municipis, què ha de fer si rep un alert. Perquè si no sap què ha de fer, és a dir, per exemple, doncs, si no ha d'anar a buscar els nens al col·le, si hi ha una zona, si imaginem que fos un episodi molt fort de pluges, cap a quina zona de la població té que anar. A Japó, doncs, hi ha zones que ja són les zones de seguretat quan hi ha inundacions. Que crec que aquí el tema de és alert, no pot acabar solament amb la predicció meteorològica, que ja hem dit que té unes certes incerteses, i amb protecció civil, sinó que és fonamental la formació de la ciutadania i la formació i el coneixement del municipi, per saber, quan estem parlant a escala municipal, quan és necessari i quin tipus d'alert s'ha d'enviar, perquè si no, com acabes de dir, podem caure també amb un excés d'alert, perquè hem d'acabar també dient que de vegades la pluja no arriba a ser, o l'avinguda, tan intensa, però l'ocupació de zones inundables fa, doncs, que hi hagi alguna catàstrofe en algun moment, que era totalment, diríem, des d'un punt de vista meteorològic, seria inesperada.
0: Doncs, doctora Carme Llasat, moltíssimes gràcies per aquesta informació i moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa. Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
3: I després d'aquest interessant al Pou, ens parlaven d'aquest canvi climàtic, del niño, de la niña. Bruno Mars, Lo arriesgo todo. Amb ell fins al butlletí de les 11. Després, entre hores, amb Mercè Munt. Salutacions de Toni Guerra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, amb municipis com Pineda, Calella i a Mataró. Ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet, Massanes.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera en caure-li un mur a sobre i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
3: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritza els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
0: Notícies en xarxa.
4: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
5: Entre hores amb Mercè Munt a Ràdio Vilafant.
4: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
6: Molt bon dia i benvinguts un dia més a Entre Hores, aquí a Ràdio Vilafant, al 107.3 de la teva FM. Comencem una nova setmana, com sempre, disposats a compartir absolutament de tot. Música, converses, recomanacions i, sobretot, moltes ganes de compartir aquesta hora amb vosaltres. Avui el nostre protagonista musical és Stevie Wonder, una autèntica llegenda de la música que ens acompanyarà al llarg del programa amb alguns dels seus grans temes i també èxits. També tindrem amb nosaltres, que torna aquesta temporada amb nosaltres, a Ràdio Vilafant, el sommelier Josep Miquel, que avui ens tornarà a portar una selecció de vins i ens farà les seves recomanacions, perquè si us agrada el món del vi, doncs estigueu molt i molt atents. I també avui els estudis de Ràdio Vilafant s'omplen sobretot de jovent i de ganes d'aprendre. Per què? Perquè avui, de fet ja els tenim tots aquí, que estan en silenci absolut, m'encanta. Tenim els alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Oliva Gran que han vingut acompanyats de les seves professores, la Rosa, la Neus i l'Anna, amb les que parlarem doncs, d'aquí una estoneta i que també volen compartir amb nosaltres aquesta hora de ràdio, veure i com es viu doncs, tot plegat aquest món, no? Que per alguns és molt i molt desconegut, i també veure doncs, la secció d'en Josep Miquel, que poden aprendre molt també per l'Escola d'Hostaleria. Així que parlarem amb ells, coneixerem millor també doncs, tot el que fan, tot el que estudiaran, la seva formació, i que també els aporta endinsar-se una miqueta en aquest món de l'hostaleria. Preparats, preparades, comencem per escoltar música i tot el que vagi venint entre hores.
7: Entre hores, entre el que passa i el que ens passa. D'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
6: Comencem aquest dilluns i aquesta setmana amb un dels grans genis de la música, com és Stevie Wonder, que va publicar Superstition l'any 1972. Una cançó que es va convertir en un dels grans himnes del funk i també del soul. El seu inconfusible riff de teclat és un dels més coneguts de la història de la música. Una manera immillorable de començar aquest dilluns amb ritme, amb els estudis plens a vessar, i amb una de les cançons de Stevie Wonder, Superstition. Bon dia.

0: i 10 minuts d'aquest matí d'aquesta nova setmana, 5 d'octubre. Josep Miquel, moltíssimes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres. És el teu primer dia, eh? És com la tornada.
1: Sí, sí. Estic supernerviós, eh?
0: Sí.
1: Mira, venia amb el cotxe supertranquil, m'he fet un cafè, ja porto 3, he fet un mini, no?, per agafar el balanç entre cafè i menjar.
0: I per què estàs nerviós? Per la tornada?
1: Ah, sí, clar, sempre fa il·lusió venir aquí.
0: Jo pensava que era perquè, clar, bueno, estem aquí
1: també,
0: acompanyats.
1: També. Hi ha una jovent aquí.
0: Hi ha molt, hi ha 18 joves i 3 professores.
1: Molt bé.
0: Imagina't.
1: El present i el futur de l'empresa.
0: Total. Podran aprendre molt de tu, crec jo.
1: Bueno, no ho sé.
0: I tu d'ells també.
1: Sí, després... jo crec que jo més d'ells que ells...
0: No, home, no.
1: Que ells de mi.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també aquesta temporada a Entre Hores, a Josep Miquel. Què ens portes avui?
1: Res, no sabia què fer, sincerament.
0: Ja, però està bé reconèixer-ho.
1: Sí, sempre ho penso a última hora, i com els últims programes portava vinyataires, no? He pensat, la verem a...
0: Clar.
1: Jo diria que quasi tothom l'ha acabat, estan descobant, fermentant, tot això, no molestis a ningú.
0: Tenen molta feina.
1: Hi ha una norma no escrita, no?, de no molestar en verema i durant l'elaboració del vi. I el que he fet, doncs res, m'he portat uns quants vins.
0: Molt bé.
1: I m'he portat... Començo...
0: El que vulguis.
1: Sí?
0: Sí, sí, tu tries. Jo no els conec, o sigui que m'és igual començar per un o per l'altre.
1: Vale, res, m'he portat primer dos novetats de... Porto la xuleta per si un cas, eh?
0: Jo està perfecte.
1: Jo vaig dient.
0: Jo també porto les meves xuletes, així que
1: bé,
0: no pateixis.
1: Guai, sí. Doncs res, Martí Fabra, no sé si coneixeu... Aquí la jovent, es pot interactuar amb la jovent?
0: Sí, i tant que sí, amb les professores, el que necessitis. Això és com estar a casa.
1: No? Coneixeu el celler Martí Fabra? Sí.
0: No sols, és que, clar, els hi hem dit que estiguessin allò que allà deies, que no facin soroll.
1: I ara vinc jo a trencar les normes. Perdó.
0: Anna, bon dia.
2: Bon dia.
0: No se pot estar l'Anna.
2: No me'n puc estar perquè pregunta i jo he de parlar pels meus alumnes.
1: Sí.
0: No, però si volen parlar algun d'ells també, que s'acostin cap aquí i micros oberts, cap problema.
1: Sí, en 30 segons hem liat.
0: I tu no sabies què fer avui, eh?
1: Exacte, i mira.
2: Podem fer intervenir a tots els alumnes i ja està, ja tenim feina, eh?
1: Sí, tot el dia aquí. Bueno, res.
0: Què volies dir, Anna?
2: No, volia dir que, pobre, els he preguntat si coneixen el celler. Clar, molts d'ells justament estan en aquell impàs de començar a conèixer-los,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
0: Acaben de començar, també,
2: acaben
0: no?
2: de començar el curs, sí que és a segon de grau mig, comencen a anar una mica a aprofundir, i fins que molts no van a treballar en empreses, és quan no es troben, no, aquest coneixement.
1: Normal.
2: Volia excusar-me com a professora i excusar-los a ells.
1: No, home, no, pues, jovent, celler Martí Fabra, un celler de tota la vida, no? Tota la vida, de més antics d'aquí de l'Empordà, un de referents. No estic fent públic, a vegades ho sembla, però ho dic el que penso i ho sento. I res, hi han tret dos vins nous, no? Dos referències. Un d'ells és un... Hi ha la càmera per aquí?
0: Un rosat molt claret, no?
1: Sí, bueno, sí, com diríem en popular, rosat provençal, no? Pell de ceba, no? Aquest color salmonat. És els còdols, que és garnatxa, no? I avui és més perquè avui he portat dos rosats. Sí, amb les vegades que he vingut quasi no hem parlat de... Bueno, no hem parlat de rosats.
0: És que potser és un dels que menys es consumeix, no?
1: Sí.
0: Acostumem a tenir més tirada cap als negres o als blancs que no pas als rosats.
1: Sí,
0: i continua aquesta tendència, pel que em dona la sensació.
1: És un reflexe de lo malament que ho hem fet.
0: No.
1: Si te'n vas a Europa, passa
0: no
1: les alberes,
0: passa.
1: I jo crec que no passa. Almenys el que jo em trobo, quan treballant al celler, i venent vi, no? Que ve molt belga, molt holandès, molt alemany, no? Demanant rosats. Tenim l'exemple aquí a 6 hores, la Provença, no? O 7 hores, la Provença, 80 milions de rosats i les venen totes. Aquí fer 1 milió d'ampolles en general costa molt vendre, pues fotem-li canya al rosat, no?
0: Doncs vinga.
1: Que és un vi perfecte per maridar amb tot, per tastar, evidentment, fresquet. Sempre està molt associat a la primavera, però podeu tastar rosats primavera, tardor, hivern, al febrer, és a dir, qualsevol moment.
0: Com vingui de gust.
1: Exacte.
0: Per què no?
1: Exacte, i aquesta és la referència nova que han tret, els còdols. El nom fa una miqueta referència al tipus de terreny, no? Un terreny una mica sorrenc, amb algú de grava, de pedres una miqueta grosetes. I res, és garnatxa negra, varietat tradicional de l'Empordà, territori mediterrani, i res, molt fresquet de beure.
0: Sí? Aquest seria el primer.
1: Fem una cosa, continuem amb el rosat.
0: Val.
1: Sí, canvio de celler. Sí. David
0: que el color ja és diferent, eh?
1: Sí.
0: Tot i ser un rosat, es nota la diferència.
1: Exacte.
0: No gaire...
1: És diferent per la varietat. Aquí en aquest cas anem a la carinyena negra, Carinyena negra, veritat.
0: Per això és més fosc.
1: Exacte. Carinyena negra és quasi més tradicional que la garnatxa negra, perquè garnatxa negra, vinyes velles, a l'Empordà hi ha poquetes, la garnatxa negra pues, hi ha vinyes de fins a 100 anys. No sé aquest cas d'aquest vi, no? Però és per posar el focus sobre la carinyena negra, que sempre s'ha considerat ruda, rústica, productiva i per fer vi de taula anava

0: així.
1: Celler David de Pujol Cargol, un referent d'aquí també de l'Empordà, de la part de Masarac. I res, tornem una miqueta amb Fabra, no? Martí Fabra, i anem a Seroles, que és un macabeu. Sí, no sé si es veu per aquí.
0: És un blanc.
1: És un blanc, perdó. Ah, blanc, de veritat, macabeu. La macabeu ha sigut una veritat molt oblidada aquí a l'Empordà. Si anem cap a Banyuls, Colliure, Portvendres, surt de Rosselló, doncs per fer vi rancis estava molt considerada, a part de les garnatxes blanques i roges. I si anem al Penedès, pues la macabeu, no? Era l'amiga del xerero del macabeu i la parellada per fer escumosos, no? El macabeu és la veritat més plantada al territori català. Però aquí a l'Empordà, bueno, macabeu estava com molt, molt oblidada perquè es posava molt el focus sobre garnatxa blanca i garnatxa roja. I tan història té aquest macabeu que és de vinyes velles de 70-80 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una planta porta 80 anys, és que podem considerar...
0: De qualitat.
1: De qualitat històrica i que sempre estava aquí, però tenia com un segon... Estava una miqueta amagada, no? No presumíem gaire d'ella. I és un vi blanc, de macabeu, envellit una miqueta amb botes grans, amb botes de 3.000 litres.
0: Molt bé.
1: No? Si volem fer un vi blanc amb una miqueta de cos, millor una bota gran, no? I contra més gran sigui la bota, la fusta, tindrà menys impacte de la fusta i trobarem la fruiteta i la bota ajuda a crear més complexitat i més matisos.
0: Sí. Anna, Neus o Rosa, si voleu fer alguna pregunta, benvinguda.
1: És una xapa molt heavy o què, el que estic
0: fent? No, en absolut. No. Estem, jo crec que tenim molta informació, no?
1: Sí, mira que m'estic sí. Baixant el nivell per fer-ho tot més simple, a vegades els humillers.
0: Sí, perquè el temps és el temps, eh?
1: Sí,
0: ràdio,
1: sí, ja com saps. Som egoistes, hedonistes, egocentristes, quan flipem, no?, nostres coses.
0: Demà, tampoc tant, no.
1: I després, vaig ràpid, jo estic
0: en... Si
1: sí, a Susan Rim, Jordi Esteve, Tripolar, cap a Rabós. Jo estic enamorat, la veritat, a Moscatell. A Moscatell no sóc subjectiu ni objectiu. La Moscatell és la millor varietat del Mediterrani. La podem trobar a tot l'àmbit mediterrani. Des d'Europa, no? Nord d'Àfrica també. Anem a Màlaga, panses de Màlaga, no? Pues, que és veritat Moscatell. Pues va perfecte i me l'estimo molt. I he portat, bueno, dos vins dolços de Moscatell. Un és d'en Jordi Esteve, d'en Rim, no? Que es diu Tripolar, perquè es fa de tres maneres. Raïm pensificat a la vinya, que estigui ben maduret. Raïm que es fa a la barema i es deixa assecar, sí? I raïm que es fa a la barema i es bulleix el mos. Mos bullit.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això ho mireu a internet, mos bullit, sí? Que és algo molt tradicional de l'Empordà que ara poquet a poquet es va recuperant.
0: Ah, que bé.
1: I això és un tresor, sí? Això...
0: Es diu Tripolar.
1: Tripolar, no? Perquè té la Moscatell, tres maneres diferents de treballar la Moscatell.
0: Que sí? Bo.
1: Ho he simplificat molt,
0: però
1: és molt guai.
0: Sí, però molt interessant.
1: I res, i continuem amb la Moscatell, sortim de l'Empordà, sortim de Catalunya i anem a Alacant. Anem a la Marina Alta, no? Entre el sud de València i el nord d'Alacant, anem una miqueta cap a l'interior, situem Gandia, no? Així fàcil, tothom més o menys coneix Gandia o fica Gandia per la tele, no? Pues anem una miqueta cap a l'interior i anem a Gutiérrez de la Vega, i és un Moscatell del 2000, en aquest cas 2002, sí? És una solera, el 2002 es va començar a ficar Moscatell en una bota i cada any o cada dos anys es treu una miqueta de Moscatell i se li afegeix aquella mateixa bota, el que seria una solera. Sí, i això és una meravella organolèptica, és a dir, olfativa i gustativa. Aquests dos Moscatells són tresors i són per mi referències de que podem trobar vins dolços de Moscatell de molt bona qualitat, que fa uns anys, no, el Moscatell vidols estava molt maltractat, no, amb garrafes de 5 litres, massa empalagós, massa poc treballat, i bueno, era com algo residual aquest vidols de veritat Moscatell. Pues aquests dos vins dolços de Moscatell són per mostrar que es poden trobar grans vins, en aquest cas dolços.
0: En fred o natural? Tu què recomanaries? No sé si és una pregunta
1: jo,
0: absurda,
1: mira,
0: eh?
1: Ara, jo soc molt friqui, però estan tan ben treballats que l'obrim ara i estan perfectes perquè tenen matisos, tenen estructura, tenen acidesa, però clar, això és una fricada d'un que està tot el dia bevent vi.
0: Tot el dia tampoc no es passa.
1: Tot el dia, perdó.
0: No, que es pot malinterpretar això, eh?
1: Sí.
0: Que, clar, com a sommelier...
1: Tastant.
0: Clar, com a sommelier...
1: El que tasta, jo tasto i escupo.
0: Sí.
1: És molt important escupar i no tragar-s'ho. Llavors, sí. Bueno, conclusió, 10-12 graus. 10-12 graus està molt bé. Que està una miqueta més pujat de temperatura cap a 14 graus, no passa res. És un Moscatell, són vins de molt bona qualitat, trobarem molts matisos.

0: països. Solament que molts moscatells, vins dolços, amb tots els meus respectes, d'aquestes garrafes de 2 litres, 5 litres, o tu t'estaves congelat, o trobaves tots els defectes i allò no s'ho bevia ningú. Un vi dolç ben elaborat, tranquil·lament, a 10 graus, el gaudirem, amb uns brunyols...
1: Sí, el que t'anava a dir és que ara que s'acostarà, no?, sí, tots no, sants,
0: vital,
1: els, sí. Els brunyols,
0: panellets,
1: els panellets...
0: Tot super healthy, eh?
1: Total,
0: sí, sí,
1: total.
0: Tot super healthy, és de proximitat, no?, que és l'important.
1: Sí.
0: Per això, 10-12 graus està perfecte de temperatura, perquè anem a buscar matisos, pues va perfecte.
1: Doncs, què?
2: Ja podem obrir l'ampolla, si és natural.
0: Ah, sí?
2: Ja ho he dit. Hosti, aquí estem esperant que l'obris per tastar.
0: Hosti, mira, mai porto obridor, eh?
1: Em sembla que, hosti,
2: em sembla que ja en tinc la motxilla de baix.
0: Casualitat, eh?
1: Teniu cap pregunta? No sé si vosaltres, en Rosa, Neus, Anna o algun dels alumnes que tenim de l'escola d'hostaleria que tingui curiositat per aquest món, és que potser surt algun, no?, que també li pugui interessar, Anna.
2: I tant. És molt aviat, és molt prematur i és veritat que mai se sap, però jo sempre espero que algú d'aquí surti interessat en aquest tema.
3: Que... em permetràs a mi entrar en el meu món?
1: Neus, clar que sí. Faltaria més.
3: Veig un d'aquests que has portat que es diu Tripolar.
0: Sí, sí.
3: Aquest Tripolar té 3 emoticones darrere. Què té a veure aquest?
0: Ostres, ara m'has pillat,
1: eh? Ah, sí,
0: que jo l'he vist. Això, mira, que...
2: Home, jo li veig molt el sentit amb
3: les 3 cares.
2: Humà, no? Les cares. Que és ser bipolar, quines cares hi ha. Aquí veig que hi ha l'alegria, està enfadat,
3: la...
2: no? I una mica el
3: neutre. La serietat, sí. O la tristesa.
0: Molt bé, gràcies, està sortint molt bé, eh?
1: Sí,
2: ja em quedaré l'ampolla, no pateixis.
3: Bueno, jo sempre em fixo molt amb els noms,
0: sí.
3: No? Crec que com a professora de màrqueting o de FOL o de formació laboral, crec que és important trobar una marca personal i sempre penso d'on treuen els noms, quin és el color de l'ampolla,
1: el disseny... M'ha cridat molt l'atenció aquesta i la del cargol.
3: Correcte,
1: també,
3: Correcte, ens hem quedat les dues allà mateix. Bueno, aquests dissenys d'etiquetes, algú els fa pensant en quelcom que porta aquest vi o perquè el puguin identificar?
0: Bueno, és que tenim que vendre ampolles i estem en un país, digue Catalunya, digue Espanya, és igual, estem en un país que costa perquè s'ha perdut la cultura.
1: Anem a les garrafes.
0: Sí, perquè no ens ha pogut vendre producte i quan no saps vendre un producte d'alguna manera tens que cridar l'atenció, evidentment etiquetes ben fetes, sense pedres Swarovski, que hi ha algun celler de por ahí que ho fa,
3: que
0: no?
3: També es pot posar,
0: que també, sí,
3: també,
0: tant i tant,
3: també,
0: no? Però no perdes sentit,
3: sí.
0: No? Però és molt important l'etiquetatge, almenys tu te'n vas a Europa, no? Te'n vas a França, te'n vas a Itàlia i són els culs de la família.
3: És bàsic,
0: però ja saps que hi ha qualitat dintre d'aquella ampolla, no? Pues a nivell català, a nivell estatal, se l'ha fotut molta canya amb dissenyadors a fer etiquetes que aquí l'atenció, perquè ja que no m'ha explicat bé el consum i l'elaboració del vi, ni la cultura vitivinícola, ni el que hi ha darrere de cada ampolla, doncs amb l'etiqueta que sigui una miqueta més atractiu. És a dir, és superimportant.
3: Per tant, el branding és important. I jo
0: dic,
3: ara d'aquestes 5 ampolles que tu has portat, és a dir, a mi em demanes més diners per aquesta de color negre i la Tripolar, segurament la pagarem sense saber molt bé què és el que hi ha dins, a part de que ens ho has explicat i ho hem entès a la primera, eh? Però em refereixo que
0: no
3: la visió...
0: Sí.
1: Ha fet un bon resum, no?, de tot plegat.
3: Evidentment. Però el que capta el públic, no necessàriament, a part de la teva explicació, el primer que veurem és l'ampolla, aquella etiqueta,
0: clar.
3: Aquelles 3 caretes aquí...
0: Tu quan vas a la petita botiga, no?, a comprar vins... no tens ningú aquí darrere que et digui mira, aquesta etiqueta és així, no sé quants, no? Pues és
1: a primera perfecte. Vista.
0: Exacte, sí, tal qual.
1: Josep Miquel, ja saps com funciona el tema de la ràdio, no cal que et pregunti i que et digui res més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, doncs, amb aquestes recomanacions que ens has fet i molt ben acompanyat, ja ho has vist.
0: Sí,
1: tots
0: molt guai.
1: Tots els alumnes. Et quedes ara?
0: Sí, tant, em quedo. Sí,
1: doncs fantàstic.
0: Sí,
1: continuem.
4: No és una hora més. És Entrades.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: Una hora sense manual d'instruccions. Això és Entre Hores.
9: Doncs sí, des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, continuem amb Stevie Wonder i una cançó que és tot un homenatge a la música de Sir Duke, publicada el 1977, i que està dedicada al llegendari músic de jazz Duke Ellington, que havia mort uns anys abans. Stevie Wonder va voler recordar la seva influència i la de molts altres grans músics. I ho va fer precisament amb aquesta explosió d'alegria i d'energia.

0: Uau! Quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
4: Expocasió, home.
3: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.

ara el que toca és baixar una miqueta el ritme per escoltar una de les cançons més tendres de Stevie Wonder, que també en té alguna, com aquesta, per exemple, que es diu Isn't She Lovely, del 1976, que va ser escrita per celebrar el naixement de la seva filla. La seva veu, l'harmònica i el riure de la petita que poden... o que podem sentir més aviat a la gravació, converteixen aquesta cançó. És que ara m'ha fet pensar en una de les d'Antonio Orozco, que també inclou la seva filla. Doncs la va convertir en una cançó molt especial dins la seva carrera. L'escoltem perquè és aquesta.

0: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.
1: Entre hores, on passen les coses que importen.
2: Doncs continuem en directe des de Ràdio Vilafant. Això és Entre Hores, de 11 a 12, cada dia, de dilluns a divendres. En Josep Miquel, el nostre sommelier, es queda amb nosaltres per compartir aquesta estoneta.
3: Sí, home, tu t'he de saber.
2: Clar que sí. Home, ja m'agrada a mi, aquesta fusió de diferents espais del nostre programa. Anna, Rosa, Neus, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
4: Bon dia, gràcies a tu.
2: I a tots els alumnes que ens acompanyen, que són 18, repartits entre tres estudis, ni més ni menys. Déu-n'hi-do.
4: Venim una miqueta a passar una jornada una mica divertida, en realitat, per visitar-vos i conèixer-vos, i venen de diferents cicles, és a dir, venen de serveis de grau mig de cuina, de serveis, d'IFES, no? I on havia de venir algun de bàsica, que no sé si ha arribat aquí a port. Però bueno, sí, venim.
2: Heu fet un bon passeig, eh?
4: Hem fet un bon passeig, però ja ens agrada que ens toqui l'aire. Sí. Esperem que no plogui ara al tornar.
2: Esperem. En primer lloc, agrair-vos, no?, aquesta continuïtat amb nosaltres aquesta temporada a Ràdio Vilafant, perquè en portem unes quantes, que tot va començar precisament amb la Neus.
4: Pues Anna. Sí, m'agradaria molt que fos la Neus la que comencés aquesta secció avui, perquè ella és la creadora d'aquest vincle amb Ràdio Vilafant i ens ha anat molt bé, és el sisè any, no, que estem aquí.
2: És que tu deies, des del 2020.
4: I 2020, no? Vam
5: sí,
4: dir la primera
5: tot va començar
4: temporada.
5: Amb una oportunitat, no?
4: Sí,
5: teníem el Covid, els alumnes no podien sortir del centre, havíem de fer activitats i pràctiques allà i volíem comunicar que estàvem en una escola, que fèiem restauració diferent, volíem comunicar la part gastronòmica, no sabíem com fer-ho. Els alumnes de direcció de cuina, que en aquell moment érem qui treballava jo el projecte, us vam escriure un mail i la sort va ser que vosaltres ens vau contestar l'endemà. Ens vau dir que sí, i aquí estem.
2: Doni-do. Home, tu, Neus, ets de Vilafant, coneixes perfectament aquesta emissora. Havies fet alguna coseta, tu, també?
5: Quan tenia 16 anys.
2: Bueno, però havies col·laborat, és que clar, és que es comença...
4: Fa dos dies, eh?
2: Què vas fer? Va, ara que no ens escolta ningú...
5: Ni me'n recordo. Jo recordo que vaig venir a la ràdio quan encara estava en els estudis...
2: Del Camp dels Enginyers o al dispensari?
5: Al dispensari.
2: Del nucli antic.
5: I vaig venir a acompanyar algú i per casualitat algú em va dir, vols posar aquí a posar discos i no sé què? Ens vam quedar unes quantes de la nostra època fent cada dissabte a la tarda una estoneta a ràdio. Va ser superdivertit. I això és el que els explico sempre als alumnes.
2: Ells saben el que són els discos?
5: Sí? Sabeu el que són els discos?
2: Sí, no?
4: Mira, hi ha algú que diu que no, eh? Sembla que la majoria no, eh?
2: Ah, jo deia així, en plan, dic, ostres, potser algú no ho sap, però clar, és veritat que potser tant, algú no lluny. Sap, perquè és... Mira, pots fer un dia una classe de...
5: Doncs sí.
2: D'explicar.
4: Perquè farem un disc i algun caset.
2: L'evolució de la ràdio.
5: Algun caset. Doncs jo sempre els dic, no?, que la vida està plena d'oportunitats, que les hem de saber aprofitar i que el tren passa...
2: Mira, l'Ivan porta un disc, per exemple. Després els
4: ja,
2: ho podem
4: ja
2: els ensenyar,
4: ensenya.
2: Eh?
4: Sí. De vinil, un disc de vinil.
2: Sí.
4: Doncs el tren i un caset passa... i un bolivi que hauria de portar ara
5: també, per escriure?
4: Per tirar darrere el caset
5: o per enganxar-lo amb una mica de celo, no? Que fèiem llavors
2: també fèiem de tot,
5: pues això. I que la vida està plena d'oportunitats i que les hem de saber aprofitar i que no s'ha de dir que no, hem de perdre la por. La joventut també és més fàcil que no la tinguem, a vegades amb l'edat un es situa en un altre punt, i en aquest punt que ens trobem, que el primer dia de classe, jo els explico quines han estat les meves activitats a la meva vida, que han canviat molt, he canviat de professió i molt variades, doncs que només depèn d'ells, no? Una vegada vaig fer ràdio i també vaig estar a Televisió Figueres, també amb una altra casualitat, i em vaig quedar allà fent historietes d'aquestes que m'encanten. Comunicar és bàsic. Si no ens comuniquem,
2: I tot va començar el 2020. I déu-n'hi-do la de joves que han passat per aquests estudis explicant absolutament de tot, Rosa.
3: Sí, sí, han passat tots els segons que portem des del 2020.
2: Imagina.
3: Amb l'Anna hem estat fent ràdio i han anat passant tots.
4: A més, vam fer setmanal, quinzenal, hem anat fent de tot, eh?
5: I que en tenen molt bon record.
3: En tenen bon record. Quan hi passen es posen molt nerviosos i costa molt i d'això, però llavors quan pleguen, diu, uah,
5: és una oportunitat única.
2: Clar, és que això, per exemple, no us ho hem preguntat mai, no? Quina sensació tenen quan han passat per aquí o quan ho fèiem telemàticament, perquè clar, des de l'escola és una miqueta complicat venir cada vegada als nostres estudis.
3: Sí, sí, sí, ho fèiem des d'allà, des d'una sala, muntàvem tot l'ordinador, el micro, tot, i els feies allà collonits. Estaven acollonits, que no sabien pas què dir, s'havien preparat i a l'hora de la veritat no tenien ni piu. I els havies, entre l'Anna i tu, Marcel, els anàveu estirant i anàveu fent, i però llavors se sortien i dius, oh, està
2: quan
3: bé.
2: Quan tornem?
3: Quan puc repetir?
5: Sí, sí. Moltes vegades volen repartir.
2: Sí. Molt bé, però està bé, no?, que tinguin un molt bon record.
4: La idea és aquesta, que entreguin alguna cosa d'aprofit ells, que se sàpiguen vendre, no?, que sàpiguen explicar i comunicar, que al final, no?, aquesta comunicació gastronòmica i divulgació els farà anar un pas més endavant, no? I poden ser molts bons cuiners, molt bons cambrers i no saber-se comunicar, doncs que els ajudin i els obri portes.
5: Doncs sí, doncs aquest any, gràcies a que ens hem tornat a trobar aquell enllaç de col·laboració, no?, participarem en aquest Entre Hores. Per nosaltres els hem plantejat com a repte radiofònic en directe, ho farem en directe des de l'escola, des d'allà a l'aula de tutoria, tornarem a muntar el nostre micro, l'ordinador i tal. Llavors, una mica, jo quan els he preparat el repte, els he plantejat des del punt de vista de les xifres, que és la meva vessant, no? Farem equips de 3, 10, 15 minuts i sempre serà els dilluns quinzenals a les 11:40. Jo els he buscat tres rols, no?, en aquests equips, i els he dit que, sisplau, un serà el comunicador, l'altre el guionista i l'altre la producció.
2: Llavors,
4: bueno, una mica el treball,
5: queda,
4: sí.
5: No? Queda com més xulo.
4: Si al final posen... posem nota, Mercè. S'ha de sortir una nota d'aquesta participació.
5: Correcte. I com organitzem la jornada? Doncs farem el preprograma, que li diguem nosaltres, el directe i el postprograma, i el preprograma es tracta de seleccionar de quin tema parlaran, els hi hem preparat un guió que hauran d'anar omplint i que hauran de decidir en aquests equips de 3. El dia del directe, la persona que instal·larà a l'estudi, que posarà el micro, que mirarà que les connexions funcionin i tal, i després el postprograma, doncs baixar-se el podcast, escoltar-lo i posar-lo en un Canva per tenir tot un dietari de tot el curs de lo que hem fet, no? I crec que al final tots en podrem disfrutar una mica i sempre ens queda aquell record de tot el que hem participat, amb les fotos de cada sessió, evidentment. I llavors, com a temàtiques, hem dit, bueno, com que són alumnes de cuina i gastronomia i serveis, doncs que ells han de buscar receptes, productes de temporada, tècniques de cocteleria, de cafè, si volem parlar de la xocolata o fer promoció.
4: O un dia de vins, un dia parlarem de vins, si ho farem també com en Josep Miquel, però...
6: T'he donat el telèfon, no? Per si...
4: Sí, no, ja, no, és que no saps que ja ets col·laborador de l'escola, també. Ah. Tu no ho saps, però surts d'aquí sent col·laborador de la nostra escola.
5: Tinc un contracte a punt de signar.
4: Exacte, ja estem fent aquí.
6: Ja l'he signat, no?
4: No, ja l'he signat, ja està, és que ja vens demà a fer classe.
5: Doncs això, Mercè, tots aquests alumnes estan informats d'això i jo crec que veure-ho aquí en directe els animarà moltíssim, perquè veuran que no passa res, és una conversa de sofà, no? Però amb el seu coneixement que hauran de fer d'indagació, intentarem aportar el nostre gra de sorra en aquest Entre Hores.
2: Com els veieu amb ells? Clar, són uns nous joves, alumnes, estan engrescats, estan així com jo, una miqueta en expectativa.
4: Ara que no ens senten, jo crec que és un curs bueno, jo el veig molt bé.
2: Sí.
4: Jo tinc moltes expectatives posades, tenen moltes ganes, han vingut amb moltes ganes tots, i per mi crec que ens dona una mica de peu de voler fer aquests projectes amb ells, si no, no ho haguéssim agafat. Clar. Segurament, no?
2: Perquè aquesta final, és la peça clau.
4: Si no volen participar o veiem que tenim problemes a l'hora de fer aquestes coses, i de moment, no? Pinta molt bé.
3: De moment pinta molt bé, perquè els hi vas plantejar tot i no hi havia ningú que s'acollonís o que digués no. De seguida vam formar grups, de seguida vam proposar idees.
2: Que bé.
3: Molt bé, ens vam quedar sorpreses, anàvem mirant nosaltres tres i dèiem, ostres, no
2: m'ho puc creure.
3: Totalment, no, molt, molt bé.
4: Haig de dir que amb il·lusió, eh? Neus, la Neus
5: i tant, també. I tant, que sí, nois?
2: Ja podeu dir que sí,
4: podeu dir tot sí alhora, no? Perquè que
2: sí
4: es vegi
2: no,
4: que és veritat.
2: Esteu motivants, nois i noies?
4: Sí.
2: Ah, no, no, no, se sentim. Estan no avergonyits, se
4: sentim. No. Ara els hem dit que callessin clar. Tant que ara, Mercè, no poden dir.
2: No els hi surt la veu.
5: No, correcte. Jo, com a últim, només dir-vos que per fer tot això, com ha dit l'Anna, diu, tot això porta nota, no? Nosaltres sempre hem d'avaluar. I aquesta avaluació, aquest any la farem a través d'un passaport radiofònic.
2: Passaport no? Radiofònic?
5: Sí. Ai, bueno, ens inventem sempre aquests noms i aquestes marques. Llavors valorarem la locució, el guió tècnic, el treball en equip, sobretot, i la postproducció. Per tant, en aquest nivell estem.
2: Déu-n'hi-do, quina feinada que teniu, eh? No sé, jo sí que estaria una miqueta espantada, eh? No, és broma. Doncs, què més, Neus?
4: No, bueno, la Neus us ha explicat una miqueta aquest funcionament que farem, no?, de la ràdio i la col·laboració, que de veritat que estem supercontents de tenir aquesta oportunitat per fer-ho amb ells. Nosaltres som una escola que us sabeu que som molt dinàmica, molt oberta, diem que sí a tot, i a vegades potser ens hem equivocat alguna vegada, però moltes coses han funcionat i s'ha d'aprofitar aquest tren. Fem un programa de ràdio amb vosaltres, ens va sortir l'any passat una opció de fer també un programa de tele a Tele Olot, fem unes receptes també que les fem setmanals, venen a gravar un cop al mes i tal. Fem moltíssimes coses, venim de fer el fòrum gastronòmic també aquest cap de setmana passat, que
2: amb pluja
4: malauradament es va haver d'anul·lar, però avui ens han comunicat que potser aquest cap de setmana que ve acabarem de fer alguns dies, una miqueta perquè ells ho vegin i donar-los aquesta oportunitat als alumnes. Nosaltres com a professores ens encanta perquè ens dinamitza les nostres classes, però trobo que ells, que no ho veuen abans, no ho veuen, però sí que quan acaba el curs diuen, ostres, quantes coses hem fet, no? Quantes col·laboracions, hem fet projectes d'anar a cellers amb la vinyeta que parlàvem amb Josep Miquel, que ja estava, hem fet vi negre un any, hem fet vi blanc amb un altre celler de Palamós, hem fet cava amb Maria Casanovas, vam fer cervesa amb en Pujol, amb l'Ímbic, hem fet vermut, l'any passat vam acabar amb el vermut amb celler Oliveda. Aquest any no hem tingut els diners d'aquest projecte perquè al final són projectes subvencionats, però bueno, en segons fem un munt de coses, estem oberts a tot, a tot. Ens venen a fer demos, a cocteleria, de vins, fem, no sé, ara no se m'ocorre, però és que fem tantes coses.
3: Fem
4: el gasto recup de malbaratament alimentari, al final cada setmana, no? És
3: és un no parar, ens apuntem
4: a tot, a bombardeo.
3: Sí, per tant, és això,
4: que poder estar aquí a la ràdio, que és un punt més, no?, de tot el que fem, és espectacular. I també, doncs, aprofitar i fer aquest spot que fem cada any aquí a la ràdio, no?, que és una miqueta vendre a la nostra escola. Som una escola molt dinàmica i fem moltíssimes coses perquè la gent de fora també ens pugui conèixer. Obrim un restaurant de cara al públic de dimarts a divendres aquest any, cada any segons el grup canviem una miqueta, per tant estem molt contents de poder dir que a partir de mitjans d'octubre ja tindrem les portes obertes. Ara ho fem a portes tancades, també hem deixat que passés el fòrum.
3: Sí. Necessitem moment per agafar ritme, que són alumnes nous, comencem amb alumnes
2: adaptació.
3: Nous. Adaptació, veure com funcionen les dinàmiques, conèixer nosaltres amb ells, ells a nosaltres, i ara a mitjans d'octubre comencem a obrir de cara al públic.
4: Els migdies, a horari lectiu, per dinar,
2: amb menú,
4: fem aquests dos menús, el menú curt, que ja fa uns anys que mantenim aquesta idea, tot i que havíem proposat de fer uns menús més econòmics els dilluns i dimarts, però al final hem unificat i fem aquest menú curt de 18 euros i el menú degustació de 29 euros perquè pugui venir, doncs, la gent del carrer i ens doni també aquesta opció de fer les pràctiques. Fem botiguetes també, amb els productes que fem de fleca i pastisseria, que aquests alumnes no han vingut avui, doncs fem els pans del dia, la brioixeria.
2: És obert a tothom? És a dir, que si jo em vull anar a comprar un croissant aquest matí, puc? O com està el tema?
4: Sí, el que passa que no podem assegurar aquesta venda diària, perquè per mil motius tu aquell dia, jo què sé, l'alumne se li ha cremat, o no ha arribat al proveïdor perquè han canviat, o han fet una activitat i han anat a Ràdio Vilafant i no estan els alumnes allà i no poden cuinar. Doncs al final una miqueta no podem
2: recordem que és una escola.
3: És una escola, clar.
4: Gràcies,
3: sí.
4: Mercè. Això és molt important recordar-ho, perquè al final estem allà per fer-ho bé, però també per equivocar-nos.
2: I tant, és de la manera que s'aprèn, no?
4: Tant.
2: I això és el primer concepte que hem de tenir en compte quan passem aquella porta de l'escola d'hostaleria.
4: No, i al final també passa que nosaltres organitzem i a lo millor potser d'un dia per l'altre ens diu Ferran Adrià que ens vol venir a fer una xerrada o que pot i hem de saps? I tanquem el restaurant, tanquem un altre que ens ha passat amb grans cuiners que també han vingut i ho parem tot perquè tots els alumnes puguin estar allà a la xerrada.
3: Exacte, sí, oportunitats aquelles que valen la pena. Movem horaris i, ostres, nanos, vale, tens festa avui, però avui vens, que canviem per un altre dia, perquè val la pena, perquè és molt interessant, perquè venen gent que tenen altres feines, que tenen altres històries i que han apostat per venir a l'escola, per venir a fer-vos una xerrada, i creiem que és molt interessant. I això
5: això fa que la nostra escola sigui flexible, dinàmica, totalment, adaptable, i no sempre és habitual que el professorat sigui així de entremaliat, no?, per poder-se adaptar a tot això.
4: Clar. Una... I funciona. Moment funcionem, així que mantenim aquesta línia. I res, Mercè, tu espreu-te dels tàpers, no fem comanda, però tu te la faré sempre.
2: No.
4: T'enviaré els tàpers del dia, Mercè, perquè... que tu vulguis, i més, a l'Ivan també, que sé que no li agrada gaire cuina i molt menjar, el servei tècnic també li portarem els tàpers. Te'ls portaré aquí, si vols.
2: Que bona que és, a mi també, no?
4: Home, tu més!
2: Home,
4: tu
2: si més. Dius, te'l portaré aquí, digui
4: sí,
2: jo què?
4: Sí, però ell, pobret, és que no menja, no el veus. No, se veu desnodrit.
2: Haureu de venir més sovint, eh?
4: Vindrem quan vulgueu.
2: Jo crec que ens ho estem passant molt i molt bé tots plegats.
4: Quan puguem, vindrem. I si no, també pararem classes.
2: No sé si algun dels alumnes vol dir, vol preguntar alguna cosa. Algú s'atreveix?
4: Vinga, va, en tenim un. Va, col·laborador.
2: Dóna-li els auriculars. Bon dia.
7: Bon dia.
2: Com et dius?
7: Dani.
2: Dani, Dani, sí. Què ens vols explicar, tu?
7: Bueno, tampoc.
2: És el primer any que estàs a l'escola?
7: No, primer vaig fer grau bàsic, que són 2 anys, i ara estic fent segon de grau mig.
2: I què tal?
7: Molt bé.
2: Ho recomanes?
7: Bueno, sí. Grau bàsic és una bona opció, després, si no ets gaire bon estudiant a l'ESO, i el grau mig almenys a mi m'agrada molt.
2: I què és el que t'agradaria fer, tu, amb tots els coneixements que portes dins l'escola amb tots aquests anys?
7: Bueno, a mi m'agrada molt la cuina, m'agradaria dedicar-me a això, però si no també ja t'ensenya una mica com funciona la vida laboral a altres àmbits.
2: T'agrada cuinar, doncs?
7: Sí, és...
2: sí. Tens alguna recepta d'aquelles que diguis, mira, doncs avui recomano aquesta recepta, en plan pim-pam. Ara t'he enganxat infraganti, eh?
4: Ara l'has fotut, eh?
2: Home, clar.
4: Això no ho havíem preparat.
2: No, clar que no.
4: Dani, un plat que t'agradi, va, que t'agradi cuinar.
7: Bueno, a mi m'agraden molt els pastissos i... Oh. Fa poc vaig, no me'n recordo el nom, però és un pastís de crema pastissera i cuajada.
2: Molt bé.
7: Està bastant bo, és del nord d'Espanya. I, bueno.
2: I l'has adaptat una miqueta als teus coneixements o no?
7: Bueno, sí, em van recomanar fer-ho d'una manera i ara estic provant.
2: Que bé, que bé.
4: Pues això, en Dani us ha explicat això, que m'ha agradat molt com ho ha explicat, aquest cicle formatiu de grau bàsic, que és el previ al grau mig, que es va sortir fa uns anys, vale? Realment és bastant nou, i són tots aquells alumnats, en tenim uns quants que venen de grau bàsic, que també...
3: I són impressionants.
4: En tenim algun parell d'allà amagats, que estan... Jo soc tutora de serveis, i són meus, i que té el canvi, perquè al final venen rebotats amb ESO, no? Rebotats amb el món... educatiu, no? que els hi costa estudiar, que els instituts són aules de 30 alumnes, que se senten desplaçats, els hi donen aquesta oportunitat de fer el, equival aquest tercer quart d'ESO, d'arribar amb un cicle formatiu d'alguna especialitat, no? N'hi ha de moltes especialitats, hi ha de perruqueria, d'estètica, de jardineria, de notes d'hostaleria, i arriben aquí una miqueta
2: i descobreixen un nou món.
4: Sí. A més,
2: des del seu, segurament.
4: Des del seu.
2: Clar.
4: Però venen al primer de grau bàsic, són rebotats amb el món, ens costa moltíssim, i els que passen a segon, alguns acaben abandonant, els que passen a segon passen de 10 ja, venen com ja, ei, són aules petites, grups de 10, de 15, tot més controlat, amb un professor més atent, no? Més directe, i molts els tenim aquí a segon de grau mig, és a dir, porten 4 anys amb nosaltres i que arribaran molt més lluny que molts altres que han anat a fer, amb tot el respecte, sí, batxillerat, sí. Els meus fills faran batxillerat, però que arribaran molt lluny en aquest món, no? I estic encantada de la vida, estic orgullosa.
2: Que bé, Anna. Doncs aquí hem de posar el punt i final de tot plegat. En podrem parlar al llarg de tota la temporada. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui en directe als nostres estudis i que vagi molt i molt bé la tornada. Gràcies, Anna, a Neus i Rosa, i a tu també, Josep Miquel, i a la Paula, que està aquí darrere,
4: sí,
2: i a tots els alumnes i alumnes que avui ens han acompanyat en directe a Ràdio Vilafana, Entre Hores.
8: Entre Hores, una hora per descobrir, compartir i gaudir.
9: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic
10: amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
11: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Uns 3 minuts i mig, arribarem ja a migdia, hora de marxar, i justament acabem el nostre recorregut musical amb Stevie Wonder i amb una de les cançons més conegudes que ja sona de fons, com és aquest I Just Call to Say I Love You, que és una de les cançons que deia la Neus que aquesta és la que més ha marcat la seva història, i la de molt segurament, perquè va formar part també de la banda sonora de la pel·lícula The Woman in Red i va guanyar l'Oscar a la millor cançó original l'any 1985. Una declaració d'amor senzilla i universal que posa avui el punt i final al nostre dilluns de clàssics internacionals, i que us diem fins demà a les 11. Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb unes alertes enviat a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'han acumulat 94 litres fins a 10:15 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvorant a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts el decret d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Punt de trobada. Una coproducció amb la xarxa audiovisual local.
1: Parlem de territori. Parlem de comarques de Girona. Benvinguts al Punt de trobada.
2: Molt bon dia a tots, molt bon dia Empordà, molt bon dia Girona, bon dia a totes les comarques de Girona, perquè donem la benvinguda a un nou programa de ràdio, un espai que us acompanyarà cada migdia de 12 a 1 i que tindrà les comarques de Girona com a centre d'operacions. Aquest nou territorial serà possible gràcies a la feina dels companys i companyes de Ràdio Vilafant, de Girona FM i des d'on us parla un servidor de vostès, de l'estudi 1 de Ràdio L'Escala. Actualitat, patrimoni, cuina, medi ambient, esports, sèries, cinema, salut, jardineria i molts més seran alguns dels temes que ens trobarem, que presentarem cada setmana. Un programa que vol mirar a mar, però també a muntanya i a l'interior. Vol donar veu al sector primari, a les tradicions i a la cultura i ser la veu dels nostres carrers, places i passejos. Qui us parla, Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, però és hora, és clar, que després d'aquesta presentació el que hem de fer és presentar-vos els que seran els nostres constructors, conductors de les zones. Primer de tot, vull saludar l'Ivan Llepes, de Ràdio Vilafant. Ivan, molt bon dia.
3: Bon dia, Sergi, bon dia a tothom. Encantats de compartir aquest punt de trobada amb tota la comarca de Girona, eh?
2: Quin dia per començar, eh? Entre els paraigües, les eleccions i tot plegat, Déu-n'hi-do, quin dia hem triat.
3: Sí, la veritat és que sí, tindrem molta actualitat, no només de la nostra comarca, sinó que, com bé has dit, no? Ens ha vingut una actualitat plena aquest cap de setmana de moltes coses per compartir, però per sort nosaltres intentarem seleccionar aquelles que són bones de cada territori, de cada punt.
2: I ens falta saludar el nostre company de Girona FM, en Said Esbai. Said, molt benvingut al programa, primer de tot, i bon dia cap a tots els de la capital de Girona.
4: Bon dia i bona hora. Com esteu? Com ha anat el cap de setmana? T'ho dic perquè aquí ha anat bastant animada la cosa i, vaja, vull dir, em sembla que la setmana ja comença a fer baixada perquè comencem amb el dilluns ben ple.
2: Ha anat molt a tope el cap de setmana. Pel que fa a la nostra part, ahir, amb els aiguats que van caure, vull dir, en quasi en guàrdia eterna. Suposo que els mitjans de comunicació també us va tocar tot això pel que va fer el dia d'ahir. I bé, a poc a poc anirem descobrint una mica el contingut, l'organització, com ens hem inventat una mica aquest programa, no? Said, Ivan, ha estat una miqueta una tasca d'encabir el que volem que sigui un magazín molt, molt variat. I per començar aquest magazín variat els dilluns, us volem donar la benvinguda amb l'agenda i una mica de la previsió meteorològica, una mica del que ens espera aquesta setmana amb més actualitat que mai. Ivan, primer de tot volíem començar pel voltant de Vilafant, Figueres, a l'Empordà. Fes-nos una mica de la radiografia que ens espera, del que ens espera aquesta setmana.
3: Doncs mira, a nivell cultural us he d'explicar que comencem la setmana amb temes culturals, valga la redundància, a la Biblioteca de Figueres, no? Perquè ens proposen tardes de cultura, una concretament a les 6 i a 7:45 del vespre, avui mateix, però també demà dimarts, al voltant doncs, d'una conversa amb la psicòloga Maria Teresa Pi i Sunyer, parlarem del llibre El mòbil ens ha tret la conversa. I has començat el programa parlant de que hem tingut un cap de setmana mogudet. Doncs us diré que alguns dels actes que s'han hagut de suspendre, lògicament, per aquestes restriccions que ens feia des de Protecció Civil, doncs és la Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres, que després d'aquestes pluges el que faran és que des d'avui i fins al divendres 9 d'octubre el recinte firal estarà obert des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre per gaudir doncs, d'aquestes exposicions de vehicles d'ocasió. 500 vehicles, Sergi, de 16 concessionaris.
2: Déu-n'hi-do. Un fruit a visitar, sobretot qui vulgui canviar cotxe, no? O que estigui interessat en poder actualitzar una mica el seu vehicle, l'aconsellem anar a aquesta Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres. I passem a Girona. Said, què es cou per la capital i els seus voltants?
4: Em sembla que m'heu posat el més complicat ara a l'inici, t'ho dic perquè l'agenda de Girona sempre va ben plena, no només Girona ciutat, intentarem mirar una miqueta més enllà. Això sí, venim d'un cap de setmana on s'han suspès moltíssimes coses, aviam si en reprogramen alguna. De moment, pel que tenim ara aquests dies. Demà dimarts, 6 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, que acull Mira l'Art, un cicle de conferències de l'arquitecte i divulgador Miquel del Pozo. Cada dimarts, de fet, de mes, s'aturarà, o cada primer dimarts de mes, més ben dit, s'aturarà en una gran obra per explicar de quin món neix i per què encara ens parla avui dia. És entrada gratuïta, també, o sigui que tothom animar-s'hi, i a més, per aquest dijous, 8 d'octubre, a la mateixa hora, també a partir de 6:45 de la tarda, tindrem el Bòlit Pau Rodó de Girona, una proposta de taula rodona, el Negre de Banyoles, en repensar el llegat de la fetichització, en aquest cas negre, amb Miguel Ángel Rosales, amb Sai Baballo i el regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca. En aquest cas forma part del cicle Llegats en Potència i del Bimil·lenari de Girona, Girona 2100 anys. Entrada gratuïta també amb inscripció prèvia.
2: Doncs, Seguit, moltes gràcies per posar-nos al dia d'aquesta agenda, i el que farem ara és anant local, aquí a l'Escala i als voltants. Aviam, el cap de setmana aquest, sens dubte, ha estat marcat per els aiguats i l'anul·lació, tant com ens deien l'Ivan i en Seguit, i hem pogut parlar de molts dels programes o la gran majoria d'activitats previstes, sobretot en el cas del diumenge. I aquí a l'Escala teníem una festa grossa, la festa de l'anxova de l'Escala. La ruta de l'etapa sí que és cert que va començar el divendres, amb propostes molt interessants i un total de 28 locals participants. Així que, Ivan, Seguit, si voleu venir a tastar anxoves, ja sabeu que heu de venir aquí a l'Escala una estoneta.
3: Home, esperem que ens preparis alguna cosa, Sergi.
2: Si més no, també. Preparades. Ah. El que passa que s'estan dessalant una mica, perquè ja saps que són molt, molt salades quan s'acaben de treure del pot, i no aniria del tot bé. Teniu temps fins al cap de setmana que ve. També hem d'informar que segurament la festa de l'anxova s'ajorna pel dilluns dia 12 d'octubre, el dia del Pilar. No s'ha pogut fer aquest diumenge per tots els aiguats, es traspassaran els actes aquell dia. I deixem-me parlar que el divendres dia 9 hi ha una conferència molt interessant sobre el Triunfante, un vaixell enfonsat al Golf de Roses, organitzada pel Club Nàutic de l'Escala, a la sala d'actes del restaurant Vol Roig, i pel que li agradi la fotografia, no es pot perdre l'exposició sobre Joan Lassús que es pot veure a l'Alfolí de la Sal de l'Escala. A Torroella de Montgrí avui és dia de mercat, però al llarg de tota la setmana és la setmana del comerç local, la comerciada, fins al 12 d'octubre, i el dijous és el dia de mercat setmanal de l'Estartit. Així que ja heu vist aquest tastet d'agenda. No sé, Seguit i Ivan, si esteu molt preocupats per la previsió meteorològica, pel que pugui fer aquesta setmana allà a la resta de comarques.
3: Home, perquè fa aquí a la zona més de l'Empordà, com estem tocant, no? És veritat, doncs, que encara tenim aquests núvols i aquesta previsió de pluja, però per sort, en principi, a nosaltres no és que ens hagi tocat la part més intensa, no?, del que hem vist en imatges aquest cap de setmana. Per tant, moltes d'aquestes activitats, jo crec, a nivell d'agenda que es podran dur a terme, per sort, doncs, n'estem molt preparats, quan bufa tramuntana, quan tenim aquest temps advers d'aquestes adversitats, no? De que molts municipis tenen plans B, per tant, doncs, d'alguna forma, jo crec que tot es durà a terme, i, per tant, preocupació poqueta, jo.
2: El que m'han dit de moment és que el concert d'Oques Grasses d'aquesta vespre a l'Estadi Olímpic es manté, o sigui, de moment, tranquil·litat.
4: Sí,
2: això no hi ha problema.
4: Ja, no, nosaltres a Girona, ja et dic, sobretot, jo crec que la pluja va menys, en principi, això és el que diuen les previsions ara aquests dies aquí. És especialment sensible, sobretot el tema d'acumulacions, pel tema dels rius, especialment a l'Unyà. Sí que és veritat que no ha estat com aquest capítol de pluges que vam tenir fa uns mesos, vull dir, la cosa ha estat més continguda, almenys aquí a Girona ciutat. I vaja, vull dir, jo crec que més o menys, també et diré, o sigui, hem de normalitzar que la tardor plogui, o sigui, sí que venim ara d'uns anys de sequera i pot haver-hi temporals que siguin més forts, però ens hem d'acostumar que a l'octubre plogui. Llavors, aquesta setmana jo crec que no hauríem d'anar més enllà de la normalitat, vaja.
2: Doncs amb aquesta setmana remoguda, perquè ja us aviso que continuarà ruixant al llarg de tota la setmana, fem una petita pausa, si us sembla, abans de l'entrevista, i posem una miqueta de música. Va, anem cap a comarques gironines i us proposo, no sé si us agrada a vosaltres o no, la Ludwig Van amb aquest Que Bonic. En uns moments hi tornem.

0: Si heu voltat totes aquestes setmanes per l'Empordà, haureu vist els camps de pomeres ben carregats o en plena collita. Així que entre finals d'agost i mitjans d'octubre és el pic de la campanya de la poma. I avui volem conèixer tots els detalls d'aquesta temporada. Per això hem portat fins aquí el punt de trobada i concretament els estudis de Ràdio L'Escala en David Casadellà, el president de la IGP de Poma de Girona. David, primer de tot, sigues molt benvingut.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Fase 2.

0: doncs comporta doncs que hi hagi aiguats o pluges molt, molt sobtades, com ha sigut el cap de setmana, no? I ara tenim els camps una mica amb una mica massa d'aigua, però bueno, anem intentant collir la pluja, anem intentant collir els pomes quan la pluja es deixa, però no, és... la tardor és normal que plogui, eh? Tampoc ens hem d'estranyar.
1: David, quan començava aquesta temporada, la segona quinzena d'agost, concretament anunciava una temporada de rècord. Podem dir que ha estat així?
0: Les previsions amb les que van presentar l'acte de la primera poma, en les previsions del mes de juny, ja quan les presentàvem ja vam dir als mitjans que segurament no s'assolirien degut a l'estiu exageradament calorós que van tenir. És un estiu que complicat per la planta, per la pomera, perquè ha estat sotmès a unes temperatures massa altes de nit i de dia, que el comporta doncs, bueno, com un ésser viu, doncs, l'excés de calor doncs, l'estressa, i el creixement de la fruita no ha sigut el desitjat. O sigui, el tamany de la fruita, el número de pomes hi són, però són més petites.
1: Mm-hmm. La calor també ha tingut relació a us ha dificultat, per exemple, els tractaments, no sé si les pluges de primavera, tot plegat també, heu tingut una campanya per això?
0: No, els tractaments, la calor excessiva provoca doncs coses rares, o sigui, per una part he tingut un moment d'explosió per al tema de fongs fins a tot l'estiu, i també hi ha, però en canvi amb la calor doncs hi ha espècies d'insectes doncs que se'ls dona més bé la calor, altres quan fa massa calor desapareixen. Bueno, ens hem d'adaptar, no hi ha més remei.
1: Hem parlat de les calors, hem parlat del canvi climàtic. Parlem una mica del panorama del cultiu de la poma, perquè, clar, no sé si tinc raó o no tinc raó, però en agricultura es parla de que les hectàrees de terreny, les hectàrees del cultiu, normalment van a menys o s'estan perdent hectàrees de cultiu actualment. De la poma ens en sembla que és una mica a l'inrevés, no? Cada cop veiem, no sé si plantades una mica més de pomera, o podríem dir que aneu una miqueta a la inversa.
0: Bueno, Poma de Girona, per sort, aquests últims anys doncs, han anat augmentant la superfície plantada. Això té diferents motius. Un motiu, doncs, en principi, doncs, és perquè Poma de Girona funciona bé, si no els reduirien. Però, clar, després hem de lligar amb un parell de raons més, no? Una raó és que abans un pagès, per dir-ho de manera, doncs, tenia diversificada la seva activitat. Doncs podia tenir animals, sigui porcs, vedells, vaques, llavors tenia conreus de cereals per alimentar aquests animals, i llavors tenia fruiters, a vegades pomeres, parers, presseguers. Llavors això amb els anys, els últims 20 anys, hi ha hagut un procés d'especialització, sobretot el tema del bestiar, doncs, aquí a la nostra zona de l'Empordà, doncs s'ha reduït molt, i llavors, lògicament, la gent, per poder-se continuar guanyant la vida, doncs ha de triar una altra part del negoci, i doncs part d'aquests productors doncs ha ampliat la seva superfície de pomeres. Per altra part, també, o sigui, el pomera pràcticament és l'única que ha aguantat, o presseguer ha quedat doncs com molt residual, i la perera igual. I llavors també un altre factor, que és que per poder fer viable una explotació hi ha un mínim d'hectàrees, no? Doncs, clar, si amb 10 hectàrees de pomeres doncs no et don per viure, doncs has de plantar 20 hectàrees, no? N'has de plantar 10 hectàrees més.
1: Perdona, David, no només ampliar els cultius, no?, o el que estaves parlant tu ara, sinó que l'IGP, IGP Poma de Girona, també ha crescut, no? Ha tingut, sí, incorporació.
0: Sí, bueno, hi ha una nova incorporació, que és de Sant Pere, Florència Fruits, que estem molt contents de que s'hagi incorporat, i esperem que els pròxims anys vagin incorporant altres productors, no? També el tema de que parlàvem de la superfície varietal, té una altra raó, que és el tema varietal. O sigui, com fa 40 anys, per dir-ho d'una manera, pràcticament només hi havia dues varietats que es feien en aquesta zona, que era la Golden, la groga, la més tradicional, i la vermella, que abans es coneixia com Starking, o el tipus vermella americana, no? Llavors, de tots aquests

0: ja fa anys, quan es va constituir la GP Poma de Girona, doncs ja hi havia altres dues varietats, que era la Gala, que és la que es cull el mes d'agost, i l'Arany Smith, que és la, la verd àcida, no?, que es cull el mes d'octubre, que ja els vam incorporar a l'IGP. Però clar, aquests últims 10-15 anys sobretot, doncs s'ha anat diversificant varietalment, i doncs clar, hi ha una altra varietat que ara volem incorporar a la IGP, perquè bé, estem intentant incorporar tot el que planten els productors de l'IGP, doncs que estigui reflectit en la, com a protegit per dins de l'IGP, doncs que és la Fuji, que és la, també es cull a l'octubre, que és una varietat doncs bastant coneguda i que és dolça, doncs i clar, i representa ja el 10% de les plantacions, i encara hi ha un 20% altre de plantacions, doncs que hi ha altres varietats, com una que és bastant coneguda, que és la Pink Lady, i noves varietats que anem introduint adaptades a, més en els climes més càlids, que és el que ens estem trobant. El canvi climàtic ens, porta, ens comporta que estem en un clima més tipus tropical, i hem de plantar varietats com la Tuti, com la Candin, que ja són varietats que estan més pensades per climes més càlids, per dir-ho manera, no? Tot això fa que doncs, collim pomes des del mes d'agost fins al mes de desembre, i això permet doncs, que el productor pugui tenir doncs, més diversitat varietal i bueno, també plantar més hectàrees.
1: Amb això també heu presentat un mapa, no?, d'aquesta diversitat varietal,
0: sí,
1: de la poma.
0: Bueno, intentem arribar al consumidor, no?, al destí final de les pomes, no?, que és que la gent el vegi a casa, i explicar-li doncs, que amb aquest mapa intentem explicar que poden menjar poma de Girona tot l'any com poma de, com una fruita de temporada, per dir-ho, no? No cal recórrer a pomes que vinguin de fora o fruita que vingui de fora quan hi ha poma d'aquí. I llavors aquest mapa varietal el que explica doncs, és quan collim les pomes i quan i quina, i durant l'època de l'any que en tenen a disposició el consumidor. O sigui, tenim uns mètodes de conservació a les centrals de Girona, d'atmosfera dinàmica, es diu, que és un mètodes basats naturals, amb mètodes naturals basats en la reducció d'oxigen i en la i baixes temperatures, molt baixes temperatures, que permet que doncs al cap de 3 mesos de ser collida una poma, doncs mantingui les mateixes característiques que el dia que va ser collida.
1: I en quant a tornem al cultiu, tornem al clam, perquè hem parlat molt de calor, hem parlat poc perquè amb les pluges aquestes evidentment que ja no ens en recordem, no? Però heu patit anys de molta sequera. Com s'ha adaptat al cultiu de la poma?
0: Sí, amb aquesta segona sequera ens va, com que havíem patit una altra sequera ja fa uns quants anys, a l'època del president Montilla, doncs en aquella època sí que ens va agafar una mica menys preparats, però durant tots aquests anys doncs Poma de Girona ha anat introduint tot el rec per goteig, que és un rec molt més eficient i que requereix amb menys litres d'aigua doncs que podem regar perfectament, i amb aquesta, quan ha arribat aquesta sequera doncs ja teníem pràcticament si no arribava al 90%, estan 85-90% de les plantacions ja en rep per goteig. I aquesta sequera, doncs, última, d'aquests que vam patir ara fa 2-3 anys, doncs va fer que els productors acabessin de renovar els sistemes de rec, i ja podem dir que pràcticament el 100% de la producció de poma girona rega per rep per goteig, que permet doncs, un ús molt eficient de l'aigua, no? Doncs ens permet consumir menys aigua, que és un bé escàs, i que probablement doncs, el tema de la sequera doncs ara perquè sí, perquè tenim aquests aïllats, però segurament ens hi tornem a trobar més aviat que tard.
1: I a nivell de hem parlat de cultiu, hem parlat de com us adapteu, no?, aquest canvi climàtic, anem a parlar del consumidor, del punt final d'aquesta cadena, no? Com veieu el consumidor, com valoreu el consum concretament de poma que s'està fent? Sí. Veieu com ho veieu?
0: Clar, el consumidor s'ha diversificat molt, no? O sigui, com amb tots els productes, i l'alimentació també passa, no? Doncs ja abans, per dir-ho manera, doncs hi havia dolç i àcid, doncs ara hi ha gent, hi ha també la gent, hi ha les textures, el color, bueno, tots són ja, i per tant ja per això també he parlat de la diversificació varietal que hi ha hagut, doncs perquè hi ha pomes doncs, que tendeixen a més dolçor, més àcides, menys àcides, hi ha diferents gradacions, no? Diferents tipus de gustos i textures, no? Són més cruixents, altres més toves, la gent gran doncs, prefereix una poma que sigui més tova perquè també és més fàcil de menjar, i la gent jove més aviat doncs, tria per gustos una mica més tirant àcids i poma més cruixent. Doncs intentem doncs tenir varietats que oferir al consumidor el màxim de gamma perquè tothom trobi la seva poma ideal.
1: I el que ens carlava per parlar, anem una mica d'agenda. Aquest proper cap de setmana és la Fira de la Poma de l'Armentera, una de les localitats clau, no?
0: Sí, és dels centres, és dels centres, és de les zones de producció alta, l'Armentera, Sant Pere Pescador, i el Baix Fluvià és de les zones fortes de producció.
1: I com... fa poc que t'has estrenat en el càrrec de president del mes de maig. Com anem a nivell una mica més personal? Com has viscut aquests mesos i des del càrrec de president, quins reptes us plantegeu per el que ve per endavant?
0: Clar, tenim el repte principal, jo diria, és aconseguir que ens coneguin, que el consumidor ens conegui, el cap home de Girona, doncs, sigui més conegut, i arribar en el públic més jove. O sigui, hem de, afortunadament, amb les noves tendències doncs, de consum saludable, doncs tothom recomana menjar fruita, i nosaltres especialment que la gent mengi, si ha de triar una fruita, que triï la poma. I estem doncs, molt encarats en el consumidor jove, i des de l'empresa de les tres empreses de l'IGP, doncs per exemple s'ha promogut un programa que es diu De Vora Pomes, que s'ha posat en marxa aquest setembre, que va dirigit a les escoles i especialment als nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, doncs incitar-los a jugar amb les pomes, i una mena de concursos i tota una sèrie d'històries que hi ha dos noies, dos tècniques de les empreses, la Mar i l'Anna, que han treballat molt bé, i intentem doncs, acostar-nos al consumidor petit perquè doncs, sigui un gran consumidor de pomes.
1: Doncs David, moltíssimes gràcies per passar-te pel punt de trobada avui que estem a estrena d'aquest programa, que hagis inaugurat les entrevistes.
0: Bueno, us desitjo tota la sort del món doncs.
1: Del xoc, que acabeu de tindre una bona campanya, el que us queda per collir, i que vagi molt bé, i un altre cop moltes gràcies per ser-hi.
0: Gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar-me.
1: Nosaltres fem una petita pausa, anem amb la següent secció.
2: Punt de trobada, el magazín amb accent gironí.
1: I anem a secció, anem a posar-vos en un jardí.

0: Jo mira que intento que no se'm morin les plantes, però alguna al final acaba caient. Ens fiquem en bel mig d'un jardí i volem donar tots els trucs per tenir les plantes ben eixerides. I ho fem amb connexió amb Girona FM. Així que, Said, quina és avui l'estrella d'aquest nostre jardí?
1: Doncs mira, primer de tot, jo et diria que el millor consell que pots fer és demanar-li a algun professional. No intentis fer les coses tu, perquè si no, mira com acabes. Doncs arriba primer de tot a tardor. I amb ella les ganes també de resguardar-nos una miqueta més a casa, i si aquesta tardor la casa es veu una mica més verda, jo crec que sempre és d'agrair. Precisament ho parlem amb l'Aniol Borés. Ell és de Centre Verd, i aquí ja aprofito per donar-li la benvinguda aquí al Punt de Trobada. Bon dia i bona hora, Aniol.
2: Hola, bon dia, Said.
1: Vaja, jo volia preguntar-te sobretot per aquesta tardor. Anem a un cas pràctic. T'ho dic perquè tenim poc temps, ara mateix, vull dir, qui pot, doncs, estar en un piset, sigui en una ciutat, sigui en una altra, sigui a Figueres, sigui a Girona, sigui a Barcelona, on sigui. Tenim poc temps, arribem a casa al vespre. Clar, anem per parts. Primer de tot, un pis petit i poca estona. Arribem al vespre. Realment es pot, primer de tot, tenir plantes que ens puguin acompanyar i fer-nos una miqueta més amè al dia a dia?
2: Doncs sí, es poden tenir plantes a casa, en un pis petit, en una casa grossa, no hi ha pas problema. El que sí és que hem de mirar el que tenim per saber el que podem posar. O sigui, ens hem de mirar la llum que tenim en els nostres espais, els espais que tenim, que disposem, que no és posar una planta a cada prestatgeria, sinó és posar les plantes necessàries per adequar a aquest espai, a aquest pis petit.
1: T'ho dic perquè un pis de ciutat sovint o té poca llum o té orientacions, anava a dir, complicades, o a vegades fins i tot amb certa inventiva. S'han de triar segons la llum o la il·luminació que puguem tenir?
2: Doncs sí, no és escollir la planta que més ens agrada, sinó que hem d'escollir segons el que li podem donar, no?, en aquesta planta. I mirar la llum, l'orientació del nostre pis, la claror, la humitat que tenim i els diferents espais, doncs són quatre preguntes claus que ens hem de fer a l'hora de poder escollir una planta, sí.
1: T'ho dic perquè ara mateix, com que tothom va amb moltes presses, tothom ho vol tot, no sé si el gran error de molta gent és precisament aquest, no?, d'arribar i dir, anem a omplir la casa de plantes. Doncs vinga, va, anem a omplir-la.
2: Jo penso que l'error no és tant d'arribar i emplenar-la, sinó emplenar-la amb aquelles plantes que són les que ens agraden visualment i no les que necessitem. O sigui, podem trobar plantes molt xules, molt maques, molt florides o molt... però hem de saber amb l'espai que tenim, amb l'espai que comptem i el temps que tenim, no?, que dèiem que passàvem el dia fora de casa, en aquest cas, doncs, sabent totes aquestes circumstàncies, doncs escollirem les plantes atenent-nos en aquestes.
1: Us trobeu més consultes d'aquest tipus per espai, dic, per pisos urbans i tot plegat? Potser és una cosa que amb els anys ha anat a més.
2: Sí, és una pregunta que ens fan habitualment, no sé què posar, qui poso aquí, no? I bueno, doncs nosaltres els hi fem aquestes preguntes, també a vegades els demanem o els recomanem que ens portin fotografies dels espais, que ens expliquin quin és el seu estil de casa, com els agradaria tenir, perquè, bueno, podem trobar moltes plantes de moltes varietats i estils diferents, ja siguin tonalitats de colors, amb les fulles, el volum que ocupen, i bueno, això podem adaptar-ho molt bé, i els professionals, com has dit al principi, des de Centre Verd també, fem les preguntes oportunes per després poder-te aconsellar amb el que tenim.
1: Ja, doncs anem a aconsellar, no sé si per anar-me bé a mi, però en general que puguem també extrapolar-ho una mica a la gent que ens escolta. Si haguéssim de triar unes quantes plantes, concretament algunes així que ens puguin servir, quines serien, Aniol?
2: A veure, jo per escollir així una mica a l'atzar plantes que puguin anar bé a tot arreu, doncs tenim la sensiviera. És una planta molt carnosa que necessita molt poc espai, ja que és una planta que creix molt verticalment, necessita molt poc manteniment, és una planta que hem de regar molt i molt poc, i aporta, bueno, doncs amb aquesta forma vertical que té, que t'he dit que és així allargada i estreta, doncs dona un toc molt decoratiu. Les thameoculcas també és una planta molt i molt resistent, molt similar de cures amb la sensiviera, tolera molt bé els períodes sense rec, o sigui que no cal regar cada dia que arribem al vespre, sinó quan ens en recordem i molt de tant en tant, i aporta també un aspecte elegant i molt modern o contemporani en un espai d'una casa. El potus, que és la planta que jo li dic que és pràcticament imatable, no? Que no la pots, és molt difícil matar-la.
1: Immortal com Girona, vamos.
2: Sí, és una mica com Girona, sí. I aquesta, doncs, si la tenim de penjar, doncs podem aprofitar espais, no? Prestatgeries que tinguem en alçada per donar-la certa caiguda i aprofitar aquests espais verticals que tenim, que tenim buits. I després, doncs, una altra planta que penso que podria quedar molt bé en un pis, aquí sí que requerirà una mica més d'il·luminació, és un ficus. Jo precisament me decanto per l'elàstica, que és el que té les fulles més grosses de totes. És una planta ja d'un port gros que bueno, que combina, pot combinar molt bé amb molts estils de decoració, ja que també trobem molt tipus de fulla o acabat diferent, no?, amb les seves varietats. I bueno, penso que aquestes quatre podrien ser molt bones opcions per pràcticament qualsevol pis.
1: Acabes de trencar un mite, perquè jo em pensava que només podríem posar-hi un cactus a dintre de casa, i em sembla que ens acabes de dir quatre, però que podrien ser moltes més.
2: Podrien ser unes quantes més, però bueno, portar les més bàsiques i les més fàcils de mantenir, i crec que amb això podria ser un bon punt de partida. Però com he dit anteriorment, el millor és que adequem la planta a l'espai i a les necessitats que tenim.
1: A més, t'anava a dir, aquestes plantes, n'hi ha algunes que són com el karma, i és que no només, o sigui, que et tornen alguna cosa bona si tu les regues i les cuides, o sigui, és que a mi això m'ha deixat al·lucinat. Per exemple, n'hi ha algunes que netegen l'aire, altres acaben amb la pols? Pot ser?
2: Sí, a veure, jo si et dic, t'haig de dir que una planta neteja l'aire o treu la pols, et diré que sí, però. Vale? O sigui, sí, tot té els seus matisos. A veure, el tema d'absorbir o de netejar l'aire, de purificar-lo, a veure, poden absorbir o retenir alguns contaminants de l'aire a les plantes, però vivim en ciutats, tenim finestres obertes moltes vegades, ho hem de ventilar, i al final hi ha molta contaminació. Les plantes no són un filtre, fan un efecte D, però no és un filtre, així que no hauríem de comprar plantes pensant en que ens netejaran tot l'aire. Per això el millor és ventilar, tenir un purificador o tenir altres elements que ens ajudin a mantenir l'aire net. I amb la pols, doncs, tres quarts del mateix. Sí que és veritat que atrauen la pols, però no te l'eliminen. O sigui, el que et traurà la pols és ventilar, tenir els espais nets, ordenats, i també de tant en tant, doncs, tocarà netejar aquestes fulles. O sigui, no ens trauran aquesta feina de netejar la pols, perquè haurem de netejar les fulles també, que de tant en tant ho requereixen per al seu bon manteniment, creixement, i perquè puguin una altra vegada fer la seva funció d'anar atrapant una miqueta aquesta pols.
1: Va bé que hagis dit això, perquè n'hi ha alguns que, a part de principiants, són molt ganduls, i això que agafes i penses i dius, mira, va, que això m'ho faci. Per cert, l'altre dia em van dir que la tardor en general és un bon moment per poder plantar a l'interior, o a interior de casa, més ben dit. No sé si és així.
2: Sí, ara aquestes èpoques, tant la tardor com a la primavera, són bons moments per fer trasplantaments. I tant dintre casa com fora de casa. Dintre de casa està bé, perquè encara no... ja hem parat l'aire condicionat, encara no tenim les calefaccions, les temperatures són bastant estables i bastant correctes, sobre els 22, 23 graus, i és un bon moment per poder trasplantar les plantes. I ara aquí tiraré també un altre comentari més, o un consell més: sempre que aneu a buscar una planta, ja sigui un garden, una botiga, una floristeria, es recomana sempre trasplantar-la. O sigui que ara és un bon moment de, si les comprem, directament les trasplantem.
1: Què vol dir trasplantar? T'ho dic perquè no és... T'ho dic per mi, vull dir, o sigui, jo si arribo amb el test allà, vull dir que no el col·loqui tal qual.
2: Vale, sí, no, trasplantar és mudar la planta d'un test a un altre una mica més gran.
1: Val.
2: Vale, i bueno, totes les plantes que venen en un garden venen amb un tipus de substrat, generalment des dels hivernacles de producció, que els hi facilita un creixement molt ràpid. i són substrat molt drenants, molt airejats, però amb poc de nutrient. Així que sempre és recomanable per millorar aquest terreno, aquest terreny, fer el trasplantament, i també per donar-los espai, perquè solen venir bastant compactes, i doncs hem de netejar les arrels, expulsar-les una miqueta, treure l'excedent de la terra vella, per després poder-los posar el nou substrat en el test.
1: Si ens hem de quedar només amb un consell, sobretot perquè al Sergi no se li morin les plantes, quin seria?
2: Mirar la terra abans de regar.
1: Mirar la terra abans de regar.
2: Sí. O sigui, mirar la terra no vol dir només mirar-la amb els ulls, sinó mirar-la, jo, a mi m'agrada fer-ho amb el dit, val, que és enfonsar el dit en la terra del test. D'aquesta manera, si el dit et surt net, o sigui, si no se t'ha embrutat el posar el dit dintre, vol dir que tens la terra molt seca. Aquí reguem. Si et surt brut, espera't uns dies més.
1: Ja l'has sentit, Sergi, eh? Vull dir que el punt de trobada no és pas excusa, que pots tenir plantes vives a casa i que tot vagi bé. De moment, Aniol, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Et seguirem tenint per aquí, no?, de tant en tant.
2: Sí, home, sempre sí. Que vulgueu.
1: Magnífic, perquè de temes em sembla que en tindrem un bon munt.
0: Doncs,
1: tot teu.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per aquests consells. Saïd i Aniol, fins a la propera. Fem una petita pausa i no deixem parlar de plantes.
3: Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
0: Doncs, com dèiem, passem de les herbes, i si hem parlat ara de plantes de jardí, de plantes d'interior o d'exterior del nostre jardinet, ara el que toca fer és anar pels marges i conèixer les nostres herbes. Ens posem les botes i avui us descobrirem el romaní de la mà de l'Ivan de Ràdio Vilafant. Endavant.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Doncs bon dia, Sergi. Com bé dius, a nosaltres ens agrada moltíssim caminar pels marges, pels boscos, per la natura, i és que, a més, ho podem fer perquè estem en un entorn privilegiat. Aquí, comarques gironines, té molt, moltíssim de terreny i de territori per poder trepitjar i descobrir precisament el que avui parlarem, no? Com bé has dit, avui parlarem del romaní, i al llarg d'aquesta temporada parlarem de moltes herbes, plantes medicinals, també podem parlar d'olis essencials, i ho podem fer gràcies a l'Alícia Herrera, que és biòloga, que és experta en herbes, plantes medicinals, olis essencials i moltes altres coses. Alícia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb tu podrem descobrir moltíssimes coses, perquè segur que molts dels oients passegen pels entorns naturals i no s'hi fixen, van trepitjant l'herba i no saben què estan trepitjant.
1: Sí, segurament, però també hi ha molta gent que coneix les herbes, eh? També n'hi ha.
0: Per sort, no?
1: Sí, i que les respecten una mica, però sí, intentarem posar llum a la foscor.
0: Llum a la foscor,
1: de les herbes.
0: Sí, perquè la veritat és que és una cosa que abans poder, doncs, el que dius, no? Abans poder no existia tanta medicina, tant de medicaments, i es feia servir moltíssim, doncs, aquests remeis casolans que sempre dèiem, no? El remei de l'avi, el remei que teníem per casa, i altres coses, no?
1: Sí, i encara funcionen, eh? Això no vol dir que no funcionin, perquè per malalties així més comunes o més lleus, diguéssim, doncs funcionen perfectament. Sí,
0: hi ha molta gent que no vol, que vol intentar primer de tot, doncs, tirar per tota aquesta via més natural, no? Perquè al final és la forma de no agredir tant el cos.
1: Sí, no? Sí, per fer-li una ajudeta, no? I després, si la cosa se complica, pues, o si la malaltia és greu, evidentment anirem a la medicina, que també està basada en herbes.
0: Correcte.
1: O sigui, sí, que no, és el que passa, que és més processat i més industrialitzat, però les herbes són quasi sempre les mateixes.
0: Doncs parlem, per exemple, començant aquest primer capítol d'avui, sobre el romaní.
1: Ai, sí, perquè el romaní és una de les meves herbes preferides.
0: Sí?
1: Sí. Romaní, la farigola, a més són molt d'aquí.
0: Les podem trobar quan es solen trobar?
1: El romaní es troba tot l'any. Diuen que de romaní florit, no, diuen de flors de romaní i noies per casar, tot l'any n'hi ha.
0: Molt bona aquesta. No l'havia escoltat mai, aquesta.
1: Diuen que el romaní floreix 4 vegades a l'any. Jo no les he comptat, però sí que en trobem tot sovint de romaní florit. I també hi ha una tradició, una llegenda, que diu que floreix per les Mares de Déu. Per exemple, ara, doncs, el setembre, que hi ha les Mares de Déu, floreix el romaní, després està un mes florit, una cosa així, per l'abril, que hi ha Mare de Déu de Montserrat...
0: I el temps que hem tingut aquests dies, Alícia, que hem vingut d'una sequera important, però és veritat que hem tingut ara, darrerament, aquests mesos, pluges i tot, això l'influeix al creixement, que surti més, menys...
1: Sí, sobretot influeix a l'hora dels principis actius, no?
0: Vale.
1: Que els principis actius són el que ens curarà, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè ens ajudarà el cos, tindrà un efecte terapèutic. Doncs sí, perquè quan hi ha sequera, les plantes medicinals concentren més els seus principis actius.
0: Ah, o sigui que és millor, en contrapartida, podríem dir que és millor, però per nosaltres voldríem que plogués més.
1: Però pensa que les plantes d'aquí, aquestes que són com el romaní i la farigola, que són molt mediterrànies, estan ja preparades, no? L'evolució les ha preparat per aguantar les sequeres.
0: Els climes que tenim, d'acord.
1: I aquestes olis essencials, aquests principis actius que porten dintre les plantes, doncs es concentren quan la planta s'estressa, i una sequera és un estrès.
0: Correcte.
1: Llavors, doncs, se concentren més els principis actius. Que sigui bé, home, quan les collim, les plantes no sabem, no fem un anàlisi, no sabem quant principi actiu hi ha d'allà, però per això ens poden ajudar, però no, anava a dir, no és en sèrio, sí que és en sèrio, però no és quan tenim una malaltia seriosa, sinó quan, doncs, tenim un constipat, una cosa així.
0: Moltes vegades per prevenció, moltes vegades també, no?
1: Sí, per prevenir també. El romaní, per exemple, és una planta que la tenim molt oblidada i l'hauríem de fer servir molt més. Més enllà de que sigui antisèptica, com desinfectant, que vagi bé per quan estàs amb un refredat, amb una grip, perquè desinfecta, diguéssim, doncs fer-la servir a la cuina, sempre. Sempre.
0: N'hem sentit a parlar, però és veritat que podent ens hem oblidat d'ella, no?
1: Sí.
0: Anem a lo fàcil, només una mica de sal i tirem.
1: Sal i pebre, no?
0: I no provem mai el fet de ficar-hi aquestes herbes.
1: I ficar-hi altres herbes, com per exemple, amb un sofregit de tomata... Què posaries, Ivan?
0: Jo m'ho he ofregit de tomata, el que he ficat d'espècies. Aquí m'has matat, però una mica d'orenga, per exemple.
1: Orenga, vale, està bé, perfecte, perquè l'orenga també és d'aquí, està... però prova-la amb romaní.
0: No l'he provat mai.
1: I fa un altre, té un altre aroma, té un altre gust.
0: Ja veig que ens
1: no
0: ficaràs deures,
1: italià.
0: Eh? Alicia, ja veig que ens ficaràs deures.
1: Bueno, mira,
0: està bé, està molt bé, ja ens agrada.
1: No és tan italià, no? I és molt d'aquí. O, per exemple, a mi m'agrada molt la mantega amb romaní. La mantega, quan poses una mantega a sobre d'una de torrada,
0: sí, sí,
1: doncs ficar-hi una polsim de romaní. Mm. Perquè les fulles de romaní, més enllà de tenir-les allà dintre d'un pot seques, les podem triturar amb un molinet de cafè o així, i queda una pols, que potser és més fàcil de fer servir, llavors. Perquè després, quan tu menges, no trobes els trossets, no? Les fulles, que punxen una mica quan estan seques.
0: Ja estem ficant aquestes plantes, aquestes herbes medicinals, podríem dir aquestes plantes medicinals,
1: exacte,
0: ja les estem incorporant a l'alimentació.
1: A la dieta de cada dia, sí. És acostumar-se una mica.
0: Has parlat una mica d'alguna de les propietats del romaní, però per posar una miqueta en concepte a la gent, no? Per quins usos, tot...
1: Poder un dels usos més estès del romaní, i que almenys la gent gran ho coneix tothom, és l'esprit de romaní, que es feia amb les fulles de romaní fresques, se ficaven amb alcohol i les deixaven macerar un parell de setmanes allà dintre l'alcohol. I llavors el filtraven, i aquest alcohol el feien servir per el tema de les contractures musculars, mal a les cames, sobretot, i això és fantàstic, perquè el romaní, si li té alguna cosa, és que és antiinflamatori, per tant, per la circulació va superbé. És cicatritzant, per les ferides, i si és amb el cul encara més.
0: Sí, sí.
1: El tanto.
0: Aquí després podem mirar de diluir-ho d'alguna forma, no? Que no perdi el principi actiu de la planta, però
1: sí,
0: l'alcohol sí que
1: poder
0: després...
1: Poder millor amb una infusió concentrada, no?
0: Per exemple.
1: I l'esprit de romaní... L'altre dia, mira, vaig fer un taller aquí a dalt de la muntanya Massanet de Cabrets, i quasi totes les dones coneixien l'esprit de romaní, i en canvi no havien sentit mai parlar de l'oli essencial de romaní, que tampoc és un oli molt bo, però que s'ha de fer servir en cura, per tant l'apartem per una altra ocasió.
0: Ja en parlarem, perquè ja t'he dit, podem parlar del romaní avui com a... Mira, hem parlat de diverses coses, no? Com a espècies, sí, i complements alimentaris, que també doncs mantenim aquests principis o aquestes coses bones que té el romaní, i també doncs a l'hora de... Mira, això de l'esperit de romaní, sí que havies escoltat, però no sabia ben bé què era, no?
1: No es pot veure,
0: No, no, és més aviat... Doncs...
1: És que és ús tòpic.
0: I si pot ser sense les ferides molt
1: obertes... Sí, que no siguin obertes.
0: Però sí que és veritat que molta gent a vegades arriba a casa amb molèsties musculars,
1: sí,
0: i tot, i sempre intentem anar a buscar, que és el que deies tu, que no passa res, que el medicament, la pomada, la crema...
1: També
0: està basada, però que si podem, fins i tot això ens ho podem fabricar nosaltres a casa.
1: I tant, i provar-ho, a veure si això ens funciona en aquests casos. I un altre ús del romaní que poder no és tan habitual és per la memòria. El romaní va superbé per la memòria. Hi ha estudis que demostren que el romaní fa que te concentris més, però fa que se te quedin més les coses, no? Per la memòria. Sobretot en el moment d'estudiar. És tan així, és que es va fer un estudi amb estudiants, valga la redundància, amb estudiants...
0: Que són els que normalment solen anar bastant més estressats.
1: Que els hi van posar una branca de romaní aquí al pit perquè vagin olorant el romaní, i després es van fer unes proves i va resultar que els que portaven la branca de romaní se'n recordaven més de les coses que havien estudiat.
0: Clar, això t'ho volia comentar, perquè hem parlat de posar espècies mentre cuinem, però i després fent aquesta mescla, amb aquesta maceració amb l'alcohol, però... Es pot fer amb infusions...
1: També, el romaní amb infusió no és que sigui molt bo de gust, però sí que el podem barrejar amb altres plantes que ens agradin, i per exemple el romaní pot substituir perfectament el cafè del dematí.
0: Estem descobrint coses molt xules, molt interessants, Alicia?
1: El cafè del dematí, que el cafè també és una planta i evidentment doncs, també és bon amb la seva mesura, el podem substituir per una infusió de romaní barrejada amb altres plantes si no ens agrada. El romaní vigoritza, dona energia, també augmenta la pressió, igual que el cafè,
0: vale?
1: Per tant, al tanto és que tenim la pressió alta, i és poder és més sa. Un cafè tampoc no és dolent,
0: La qüestió tot en mesura,
1: és quan, sí,
0: no?
1: Quan...
0: Tot en mesura, el problema és quan abusem.
1: Però bueno, podem provar-ho,
0: Doncs escolta'm, primera pinzelladeta que fem al romaní i que segurament, com que lògicament veig que vens amb molts apunts i ens quedaran moltes coses al tinter, per això us recomanem que escolteu a l'Alícia Herrera, aquí al punt de trobada amb les bones herbes, mai millor dit. Alícia, gràcies per participar d'aquesta aventura i estar avui en contacte amb nosaltres, amb Ràdio L'Escala, Girona FM i Ràdio Vilafant.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.
2: Punt de trobada, el magazín amb accent gironí.
3: Moltes gràcies, primer de tot, Ivan, per aquesta secció, en aquest cas del romaní, allò de flors i violes i romaní, ai sí, va. Deixem el romaní, deixem les herbes i les plantes i ens anem a parlar d'esports de cap de setmana, que els dilluns són dia de ressaca esportiva i tertúlia de feina, ascensor o bar dels dos sentits, del que ha donat la jornada. Així que volem comentar la jugada i connectem amb Said Esbai de Girona FM. Said, un cap de setmana podríem dir que també ha marcat per aquest mal temps, oi?
4: Doncs sí, les alertes i les restriccions de mobilitat han obligat també a suspendre o ajornar bona part de la jornada a les comarques gironines. Tot i això, hi ha hagut esport, hi ha coses a explicar, un Girona que no troba el gol, un Fiat Girona que s'emporta un bon correctiu davant el Baskonia i un Espart, per exemple, que cau sobre la Butzi. En aquest cas, vaja, tenim molts resultats.
3: Sí, el primer de tot, l'empat del Girona Futbol Club a 0 amb el Mallorca.
4: Comencem a Montilivi, per exemple, empat sense gols entre Girona i Mallorca, amb uns 8.573 espectadors a la graderia, déu-n'hi-do, i mira que plovia, abans de l'inici, però minut de silenci també per les víctimes del temporal d'aquest cap de setmana, els de Quique Álvarez, que van fer mèrits per guanyar, van xutar 9 vegades contra només 2 del Mallorca, però van topar amb el porter visitant Arnau Tenes i també amb el travesser, i és que Abel Ruiz va estavellar una pilota al pal en la primera ocasió del partit. A la represa, Fran Beltrán i Brian Hill van reaparèixer i també van donar aire a l'equip, però el gol no va acabar d'arribar. El Mallorca se'n va anar amb un punt que gairebé no va buscar. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
5: I lo de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podíem portar el partit.
3: Ara parlem, seguit, dels partits ajornats i suspesos per aquestes alertes i el mal temps.
4: Home, si estem fent un matinal, un programa d'aquí de Girona, també de Vilafant i també de l'Escala, inevitablement hem de parlar dels equips de casa nostra. Ja ho hem parlat, en aquest cas, del Girona Futbol Club. El temporal, però, ha tocat a la tercera divisió. Aquest diumenge s'havia de disputar el Muntanyès a l'Escala, prevista a les 12 del migdia. Es va suspendre. També en la mateixa categoria, això sí que us afecta o ens afecta a tots, el dissabte a 6:15 es va ajornar el Cornellà Peralada. I diumenge a la tarda, Ivan Llerpes, que a les 6, que ja sé que estaves fent cua al municipal, havia de jugar el Vilafant contra el Fortià i que finalment també es va ajornar per la pluja.
3: I ara anem amb un resultat de bàsquet per acabar, si et sembla, el Baskonia 118, Fiat Girona 78.
4: Doncs sí, en bàsquet, amb una derrota dura en aquest cas, un bon correctiu del Baskonia, en aquest cas el Fiat Girona, que va perdre per 118-78 contra el Baskonia la primera derrota de la temporada. El viatge ja havia estat complicat, l'equip va haver de fer nit a Saragossa i va arribar a la Buesa Arena amb el temps just, també pel temporal. El Girona en aquest cas en va dominar el primer quart 20-26 de parcial, però després el partit es va capgirar als 20 minuts pràcticament, remuntada del Baskonia i els de Moncho Fernández en aquest cas que no tenen temps per lamentar-se.
3: Doncs, Said, deixem avui aquí els esports. També tenim el resultat d'Estudiants 82, Esports Girona 79, en parlarem més. I com ja veieu, sí, digue'm.
4: Només deixa'm dir una cosa, Sergi, que el Barça va guanyar ahir 7-0 al Real Madrid.
3: Oh, i tant. Importantíssim, el Barça femení.
4: No podia marxar jo d'aquí sense dir això.
3: Doncs fins aquí el primer programa, el programa 0 del punt de trobada. Esperem que us hagi passat, que heu passat una bona estona. Said, Ivan, moltíssimes gràcies per ser-hi i per posar en marxa aquest tren, aquesta maquinària del punt de trobada.
0: Fins la propera.
4: Abraçada.
3: Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 12 del migdia, al punt de trobada. A reveure.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tast premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern demana tranquil·litat i protecció a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten avui 8 comarques del litoral i prelitoral català. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien aquest episodi i demana precaució.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: De fet, la mobilitat continua molt complicada. L'RU de Rodalies ha quedat tallada en tot el seu recorregut, tot i que ja s'ha resolt la incidència de l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants a Barcelona, i també hi ha autobusos desviats i afectacions al metro. També a l'aeroport del Prat es registren retards i cancel·lacions per la meteorologia adversa. Ferrocarrils, en canvi, informa que ja ha normalitzat el seu servei a totes les línies. Pel que fa a les afectacions en carretera, només hi ha tallades la B-140 Santa Perpètua de Mogoda, la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i també a la C-1415A Castellà del Vallès, Peres i Avissades. A banda, també hi ha alguns carrils tallats o passos alternatius en altres carreteres. I amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol s'ha reunit amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge. I de fet, tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I la Companyia de Jesús ha expulsat Francesc Josep Peris Boixeda de l'estat clerical i de l'orde després de concloure el procés canònic per abusos comesos contra menors. La decisió s'ha decretat al superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, arran de la gravetat dels fets provats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions. Després d'un cap de setmana plujós, arrenquem aquesta nova setmana. Avui és dilluns, 5 d'octubre.
2: I parlant d'aquestes pluges, afecta que moltes activitats es cancel·lessin i, per exemple, el Firabó de Figueres s'allarga fins divendres després del tancament obligat a les pluges.
1: Figueres també inaugura els jardins de l'antiga presó i guanya més de 5.700 metres quadrats de zona verda.
2: Figueres invertirà més de 720.000 euros en la reforma i millora de les piscines municipals.
1: El Museu de l'Empordà estrena una exposició sobre l'evolució del còmic i la seva relació amb el territori.
2: I el temps, des de la xarxa de comunicació local, coneixerem les properes hores des del Servei Meteorològic i amb en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres torna a obrir avui i s'allargarà fins al divendres 9 d'octubre després que les restriccions pel temporal obliguessin a suspendre bona part de l'activitat del cap de setmana. L'Ajuntament i els concessionaris han acordat ampliar el certamen durant 5 dies amb horari de 10 del matí a 8 del vespre per compensar l'afectació. La Fira Bo celebra enguany la 20a edició i reuneix al recinte firal més de 500 vehicles de 16 concessionaris entre cotxes d'ocasió, quilòmetre zero, híbrids i elèctrics.
1: Figueres ha inaugurat els nous jardins exteriors de l'antiga presó del carrer Sant Pau, 12 anys després del tancament del centre penitenciari. La remodelació incorpora 5.730 metres quadrats de zona verda, a més arbrat i jardineria, una pista esportiva i un parc infantil que encara s'ha d'ampliar amb nous jocs. El nou espai connecta la plaça Vila d'Ordis amb els carrers Albert Cotó i Sant Pau i queda obert a la ciutadania com una nova zona de passeig, joc i lleure. La inauguració de dissabte va coincidir amb la festa del barri i amb els 10 anys de l'associació de veïns en l'edifici de l'antiga presó.
2: I l'Ajuntament de Figueres també iniciarà aquest mes d'octubre una reforma de les piscines municipals amb una inversió de més de 720.000 euros, cofinançada principalment per la Generalitat i el Consistori. En una primera fase es canviaran els 21 finestrals que envolten la piscina, es repintaran els murs i es renovarà el sistema de tractament d'aigua, incorporant també un sistema d'ultraviolats. Les obres obligaran a tancar la piscina del 26 d'octubre al 8 de novembre. Aquest tancament substituirà l'aturada habitual de manteniment de Nadal. Ja durant el 2027 renovarà el sistema de climatització i deshumidificació i es reformarà una part dels vestidors.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El Museu de l'Empordà de Figueres acull des d'aquest cap de setmana l'exposició d'Empúries a Spiderman, narratives gràfiques a la perifèria, que recorre la relació de la comarca amb el món del còmic. La mostra, comissariada per Maria Mercè Quartilla i Joan Manel Soldevilla, repassa l'evolució de la narrativa gràfica des de les primeres manifestacions fins al còmic contemporani i mostra com l'Empordà ha estat alhora territori de creació, de consum i escenari de ficcions. El recorregut inclou des de personatges populars com el Capitán Trueno fins a fanzines empordanesos i recorda que actualment la comarca acull una editorial que publica personatges internacionals com Superman o Spiderman. L'exposició es podrà visitar al Museu de l'Empordà fins al 10 de gener.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Amb Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Una altra vegada el temps ha de ser regirat les properes hores, especialment arran de mar, perquè una altra vegada s'estan produint pluges importants i algunes tempestes que justament s'estan arrencant d'aquesta zona de la costa i s'estan endinsant una mica més cap a l'interior. A hores d'ara plou amb ganes a la selva marítima, també a la costa del Baix Empordà. Plou sobre mullat. Molta precaució, perquè a banda que està tot saturat d'aigua, està plovent amb moltes ganes. I al llarg d'aquest matí, gran part de la costa, arribant fins al sud del Gironès, gran part de la selva, també la comarca de l'Alt Empordà, en aquesta zona interior, doncs, tindran aquests patacs d'aigua. De moment, quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, tot i que amb una mica d'humitat i núvols baixos, boires, mala visibilitat. Aquesta tarda les tempestes de la costa aniran marxant, però se'n formarà alguna, en aquest cas, cap al Ripollès, la Cerdanya, les muntanyes de la Garrotxa, d'una forma més local. N'estem pendents a la xarxa.
4: A Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanda molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació que, per altra banda, algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu. I així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
0: Gràcies, Luis Min. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats, mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez de les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Pataro o Elefants.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Ana Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació Arnau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
8: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials, i per tant ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
0: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts a diversos punts.
7: Exacte, l'activitat educativa suspesa aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora, de fet ho està des de primera hora del matí, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
9: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències urgències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren 9:15 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
10: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
11: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, i a tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
10: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua que ha estat garantit durant tot l'episodi.
0: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
12: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
0: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
13: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
0: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
14: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys a equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
15: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions que cal fer a partir d'avui per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
14: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
0: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
16: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
17: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
16: En paral·lel, la Generalitat prepara ja més per accelerar esta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut i un quart de tres, l'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
4: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers tres anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
4: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
18: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
0: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha tiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
4: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
19: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
4: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
0: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat

0: Una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels quatre partits que conformaran aquesta coalició.
1: Els partits catalans, de la seva banda, han tomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, i igual que els socialistes, encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal.
2: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
3: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuarem treballant des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
2: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent, i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre, perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
4: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
2: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
5: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries, i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
2: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29, i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
6: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
7: Notícies en xarxa.
1: 10 minuts i dos quarts de 3, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
8: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada i la mare d'un nen de 4 anys, expliquen per què opten per la vacunació.
9: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis, i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
10: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la neumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
8: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
11: Persones vacunades, tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
8: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
1: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certamen que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de ràdio

0: Vilafranca. Ara sí, endavant.
1: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec a frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
2: Perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, o sigui, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los, i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
1: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
0: I atenció, perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
3: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.

0: el Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejar del Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa a l'eliminatori, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrar els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar a 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la Nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
3: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
1: Ja han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà a 9:45 del vespre, Lloret Barça, i a les 9:10 Caldes-Calafell.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto, i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
3: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament, hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
5: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en el que la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
4: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs en molts casos han vist gairebé a fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament Les properes dues hores aproximadament a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
4: Gràcies, Lluís Min, estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
7: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
4: Protecció Civil envia unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
7: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
4: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
7: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
8: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
4: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
7: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
4: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
7: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
4: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
9: En el partit que es va haver de programar dues hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
4: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
11: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
10: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
4: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
10: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
4: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Veo Televisió, Clara Armengol.
12: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
4: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
13: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
14: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, i a tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
13: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
4: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
15: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
4: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya.
7: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
16: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
7: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
4: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
10: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona i també de Girona, del sud de Girona.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
7: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
8: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
4: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
7: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
17: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
4: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
19: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
20: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
19: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
21: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix al bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra, cauran.
22: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
21: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
23: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
21: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
24: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
21: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
19: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
25: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
19: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
25: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
19: I atenció perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental en aquest cas, i és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca, en breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. El cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
26: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
27: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
26: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
28: Notícies en xarxa.
19: Ens situem ara al Camp de Tarragona perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
0: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
1: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
0: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta.

0: Oques Grasses posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum.
1: Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Duki o Lola Young.
0: I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
2: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
3: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
2: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
4: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
2: Avui a les 11, segona jornada amb un Xile selecció espanyola. Encara en hoquei patins ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà a 9:15 del vespre Lloret-Barça i a les 9:10 Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletes horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giné. Molta precaució. Fins demà.

torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 a l'11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses. Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Un dilluns més, estem aquí a punt i preparats per començar. Toni Caules, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Montse de la Llave, bon dia.
3: Bon dia.
1: Jo deia avui, tertúlia d'alertes, pluges, això de que el mòbil en un cap de setmana en soni tant. I després ja us plantejaré conxorxes. Com heu viscut vosaltres això, aquest cap de setmana, amb tantes alertes?
2: Pues mira, jo he tancat dos dies a casa, fent casa el que et diuen que facis, no? El que passa que ahir vespre...
1: Jo no diré el que vaig fer, perquè si no...
2: Ahir, sobre les 4 de la tarda, em van enviar un altre.
1: Sí.
2: No? I, bueno, jo quiet a casa... Però al cap d'una hora així vaig veure que començava a calarir-se, que sortia el sol. Mira, vaig sortir, vaig anar a caminar pel Manol, almenys vaig sortir en dos dies, vaig sortir ahir al cap vespre.
1: Mira que deien precaució, no us acosteu a les lleres dels rius. Si tu vas anar a les lleres dels
2: Home, el Manol aquesta vegada doncs no ha vingut una mica, però no s'han emportat ni les passeres, eh? Per tant... Bé, ha anat una pluja,
1: ha plogut bé, no?
2: Correcta, sí.
1: Mira, l'Ivan Yerpes el diumenge, el primer que vaig veure un missatge seu, han tancat alguna carretera, aquí la carretera de Borrassà, el Passallís, Montse, que sempre...
2: La van tancar?
1: Jo esperava el teu missatge. Tancada.
3: Sí, sí, estava tancada, suposo que per precaució.
1: Precaució.
3: Vale,
1: sí.
3: Perquè... Més que res de la incertesa, del punt on te podia
2: sí,
3: caure.
2: Sí, és que vaig veure les cintes ja, que eren ja tretes, però els sí. Van posar.
3: Sí, doncs, bueno, la Diputació és qui s'encarrega d'obrir i tancar en aquest cas, i les van tancar. Suposo que això, la precaució de,
2: no,
3: de que no hi hagués,
2: clar.
3: Igual cau més amunt i baixa tota la muntanya i ve cap aquí. Això, i llavors sí que aquí com a afectació... Vam delimitar el pas sense arribar a tancar-lo en el rec Susana, que allà és un punt que...
1: Un altre punt crític.
3: Plou, bueno, de seguida. Però la veritat és que a Vilafant no vam tindre cap absurd, va ploure bé, vull dir que en principi bé. Tot bé. Però clar, hi havia l'alerta. De fet, jo devien ser ahir... no sé, 8:45, sí, entre les 8:45 les 9, i hi havia una riallada de gent, estava una riuada de gent, vaja. Us en recordeu el passat del Covid, que hi havia tot el rial dels homes, ple de gent i tot això, pues, igual. Jo vaig pensar, mira, una vegada s'ha aixecat doncs, l'alerta, tothom necessita no, que li toqui una mica l'aire i tot plegat. Això o buscar cargols, no sé. Potser les dues coses.
2: Ahir la meva filla va sortir també, perquè clar, també estaven tancats, no sortien de casa, i el cap vespre va anar a la Rambla, diu, totes les parades de la Fira del Vi, totes tancades, però ple de gent a la Rambla.
3: Ple de gent, sí.
1: A més que era un cap de setmana que hi havia coses.
2: Sí, tant, i tant.
1: Que dius, ostres, sap greu, no? Tot anul·lat. Jo vaig a plantejar aquí debat sobre el tema de les alertes, perquè, bueno, que cap de setmana en parlàvem, i no sé si... Jo me vaig fer la reflexió de si ens passem de frenada. Ja ho sé que em direu, que tota precaució és poca... Però no sé, jo vaig tenir una sensació de que ens controlàvem. Jo ja sé que no haig d'anar a l'Espigó, sé que no haig d'anar al riu.
3: Tu sí, i segurament no ho faràs. El problema d'això és que la responsabilitat al final... menor responsabilitat, no hi ha més. És a dir, si jo te dic, escolta, Mercè, que aquí hi ha un perill, vale? Tu faràs el que vulguis. i se suposa, no, que no hi aniràs en aquell moment o que
2: sí.
3: Però ja
1: bueno,
3: ho veieu,
1: aquest debat llibertat,
2: i quantes vegades no s'ha donat el cas de que, escolta, com que ho han prohibit, doncs ara hi vaig.
3: Exacte.
2: Això ha passat moltes vegades.
3: Sí. Bueno, jo, una de les imatges d'aquest cap de setmana, un pont, un sotapont que estava ple d'aigua i el cotxe hi passa, que dius, ostres,
2: va directe, sense frenar ni res,
3: que dius,
2: directe.
3: Aquest s'hi queda.
2: Sí, segur.
1: El que sí que ha afectat és els trens, sense trens de Rodalies a l'Empordà, la línia continua sense funcionar de Barcelona fins a Portbou, s'han habilitat autobusos per trajectes afectats, han iniciat els trams l'R1, l'R2, l'R4 i les R7, R8, R11 sense circulació pel temporal de pluges, i es fa pas alternatiu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que m'han entrat la informació, i clar, la mobilitat encara és complicada amb transport públic. No sé, jo plantejava aquest debat, no? Llibertat de decisió contra... perquè això, abans, no recordo. Jo recordo temporals molt heavies, i no sé... Bueno, potser em direu, no, és que no teníem mòbils.
4: Sí, però abans...
1: que ens sondés aquesta alerta.
4: Temporals com aquests n'hi han hagut a Catalunya al llarg dels anys... però temporals com aquests eren 300 morts, 400 morts, i aquest cap de setmana, lamentablement, dos morts i un desaparegut. Vull dir que ja ho sé, que la gent diu, oi, aquí van caure 60 litres, o aquí l'Empordà ha plogut d'una forma normal, per dir-ho així, entre cometes, i tothom ha espantat, i s'han anul·lat moltes coses que possiblement no s'haurien d'haver anul·lat. Però és el que dèiem. Més val prevenir.
1: Tenim una última hora. Pedro Sánchez convoca eleccions el 29 de novembre, que estem aquí amb la televisió posada, i en Toni Caules diu, Toni Guerrero, avisa'ns si convoca eleccions. I dic, tranquil, que ja sortiran el Cairon. I em diu, això es diu Cairon? I jo dic, sí, això es diu Cairon. O sigui, el rètol de sota, doncs, ens posa última hora i aquesta informació el 29 de novembre.
2: D'alguna manera, ja, tal com hi ha anat evolucionant tot últimament, doncs hi era d'esperar que convoqués aquestes eleccions, inclús aquest dematí he llegit la premsa i deien que els seus mateixos li demanen convoca eleccions.
1: Perquè això encara quedava mandat, no?
2: Jo em sembla
1: poquet,
2: que sí.
1: Però...
3: el 2027.
2: Està la primavera, però... em penso.
3: Sí,
2: que...
3: sí.
2: Primavera, per principis d'estiu.
1: Sí. Les ha avançat uns mesos. Que... bueno,
4: sí, però ningú volia que s'ajuntés amb les municipals i autonòmiques d'alguns llocs amb les generals, i per tant, o era... o fer-ho ara o fer-ho al març, per dir-ho així.
2: Sí.
4: I al maig tens després eleccions. Si fas una patacada forta...
1: no? Bueno, veurem com anirà. No sé quin panorama...
2: bueno,
1: aquesta fragmentació que sembla que hi haurà, no sé.
2: Jo crec que hi haurà un panorama complicat, no fàcil, no? Perquè, esclar, segons totes les enquestes, la dreta és la que governarà a partir d'ara.
3: Ens podem preparar.
2: Ojalà no es faci això, no? Però, malauradament, penso que irà així. Llavors és difícil.
4: Jo estic molt tranquil,
1: estic
4: perquè
1: molt
4: sempre
1: tranquil.
4: Guanyen els meus. Les energètiques, els bancs, aquests són els
1: però
4: meus.
1: Per això, no
4: i aquests...
1: per això no cal que hi hagi eleccions.
4: Bueno, però aquests sempre guanyen, eh? Lo de les eleccions, bueno, és per fer anar la gent un diumenge. Anem allà i després fem l'aperitiu. Però els meus sempre guanyen.
1: Hi haurà vermut?
2: Vols dir que els teus són els que realment manen.
4: Exacte.
2: No els que hi ha davant.
4: Aquests
1: però
4: són els que...
1: de la manera que estàs parlant, molta gent pot pensar, i doncs, per què val la pena anar a votar? I si manen sempre aquests que diu en Toni, no? No val la pena. No.
4: I per sobre d'aquests hi ha altres que no coneixem, que són...
1: sí, bueno, els poders fàctics, que se'n diu, no? No ho sé, si algú fes aquest discurs de dir, no sé si val la pena anar a votar, no hi vaig, què diria?
2: Bueno, escolta, tota la gent que no va a votar pensa així, eh? I Déu-n'hi-do la gent, Déu-n'hi-do la gent que hi ha, que
1: jo haig de reconèixer, que normalment jo sempre he anat a votar, menys una vegada que era el pont, era una de la Generalitat, i era el pont, jo estudiava i em vaig quedar a Barcelona i no vaig votar. Sí que ho podia haver fet per correu, però bueno, és igual. Per mi era massa merder. Vaig a votar quasi sempre, bueno, sempre, però quasi mai voto... bueno, bé, aviam, normalment voto nul.
2: El teu vot sempre és nul?
1: Sol ser nul, sol ser nul.
2: Això vol dir que no estàs mai d'acord amb la política que...
1: exacte. que és una opció.
2: Ni els programes que presenten els partits.
1: És una opció.
2: És una opció, i tant.
1: I sempre miro de currar-me'l una mica, aquest nul. Ja està.
4: Però no seria, seria bo que el vot blanc, jo ja no dic nul,
1: el vot en blanc
4: o el vot nul, no sé, seria, el vot en blanc.
1: També votat en blanc.
4: Seria bo posar la papereta i posar un paper en blanc, el que sigui. Seria bo que això
1: que es
4: podés comptabilitzar i treure gent del Parlament. Veuríeu que en lloc de 350 al Parlament hi hauria 200 i alguna cosa. Si fos així, perquè la gent que està cansada diu, no cal tanta gent, per què cal 350? Si amb 125 no el que faríem bastant.
1: Bueno, potser que hi hagi gent que pensi així o gent que digui que no hi ha cap opció que els representa, no?
2: A vegades, ja és això, amb la línia de lo que diu Antoni, a vegades es fan càrrecs, es fabriquen càrrecs express, perquè com que tu m'has votat a mi, doncs jo governo, però a canvi jo et donaré una sèrie de càrrecs, no?
1: Bueno, potser hi ha gent que també vota en nul o en blanc perquè no està d'acord amb aquest sistema de partits, o això que dius tu, no? Que ja veu aquestes quotes i clar, com que ara no governen els meus, la Montse posa cara de no hi ha res a fer amb això.
3: Bueno, no.
1: No ho sé, bueno, jo t'interpreto la cara.
2: Home, sí que hi ha a fer.
3: Sí.
2: Sí que hi ha a fer.
1: Bueno, com ho veus, Montse?
3: No, perquè com que jo no hi estic d'acord amb això, no? Com que no hi ha els meus, com que no fabriquem, no? O convoquem o posem llocs, no? El que tu deies ara, sí. Toni. O sigui, no hi estic d'acord amb això, amb el fet aquest. Doncs, no, tu, ha d'haver-hi una sèrie...
2: No estàs d'acord, però passa, Montse.
3: Sí, no, que no estic d'acord que es faci.
2: Ah, vale.
3: No estic d'acord. Que això passi.
2: D'acord.
3: Vale? O sigui, hauria de ser independentment de quin partit, vale? Governi, ha d'haver-hi una sèrie de llocs, val? Que sí, que serveixen, però no anant a creant, no crear el subdirector del no sé què.
2: Cada vegada n'hi ha més, eh?
3: Vale? O sigui, no cal, potser ha d'haver-hi un director, perfecte, però el subdirector del subdirector del subdirector, no cal, no? Amb això és el que no estic d'acord, eh?
1: Perquè els partits tenen molts favors que tornar.
2: I què representa això? Representa, doncs, tenir, en molts casos, tenir un cotxe oficial.
1: I diners.
2: Eh?
3: I que, a més, arriba un moment que ningú no s'entén. Tanta gent.
2: No,
3: al final, no, més val 4 benvinguts que no pas 25. No? Perquè tothom dona la seva opinió i acabes que surts d'allà sense haver aclarit res. No.
1: Potser sí, no. Que hi hauria d'haver-hi menys
3: sí que
1: diputats,
3: sé,
1: per exemple, no ho sé.
3: Jo el que sí que sé és el que fa por és que vingui la dreta que i veuràs com recularem.
2: Això ens preocupa a tots, eh?
3: Bueno,
2: però... Això ens preocupa a tots.
1: I Europa, que, vull dir...
3: No, mira què passa.
1: Ja.
2: Europa, el Brasil què ha passat aquesta nit al Brasil? Què ha guanyat, en Bolsonaro o Lula?
4: Bolsonaro.
2: O sigui, la dreta torna a estar al poder una altra vegada.
4: No, era la primera volta. Ara
1: han de fer la segona volta.
3: Perquè era molt igualat. Estava molt igualat. Jo, quan em vaig anar a dormir, estava molt igualat. I ja no.
4: Però Bolsonaro ha guanyat, que ningú s'ho esperava.
3: Vale.
4: I ara faran la segona volta. I a veure.
1: Però
4: jo crec que això ve donat per moltes coses. Hi ha molts factors, l'economia, la immigració, bueno, el que sigui.
1: A nivell de cicle, no? També,
4: i el cicle és normal. Han governat els socialistes 8 anys, ara governaran 4, 8 anys, no se sap. La dreta tornarà a venir. Per què? Perquè no acaben de fer-ho bé per tothom, que és normal.
1: Però és que fer-ho bé per tothom és impossible.
4: És impossible.
1: Tant per la dreta com per l'esquerra com per...
4: Però per la gran majoria tampoc. Per què? Perquè jo crec que anem a sotracs, no anem a allò que dèiem de vegades que
1: de
4: parlem de l'educació amb una vista 20 anys o 25 anys, no? Anem a una vista 4 anys. Haig de fer el que jo vull o els meus volem perquè d'aquí 4 anys ja ens votin, no. Això que passa amb grans temes com l'educació, l'habitatge, l'atur, per exemple, el crear empreses, hauríem de tenir una vista més llarga. I haurien de, a moltes vegades, PP i PSOE, que són els més grans, posar-se d'acord amb certes coses perquè el país fos bé. I això no funciona aquí. Fins que no es donin compte de que això funciona durant un temps, no ho faran. Perquè recordeu que Alemanya, la CDU i la SPD eren els partits que estaven en contra durant molts anys, amb la Merkel i tot. Posa-li un període de 16-18 anys. Han governat junts fins que al moment també s'ha anat a l'aigua.
3: Sí, sí.
1: No, i que jo crec que potser a nivell general o a nivell global ens falta cultura de pacte i de saber entendre'ns, no? Perquè veiem el G20 o no sé, de totes aquestes cimeres del clima i totes aquestes coses, que no hi ha maneres de que arribin a un acord.
4: Per això, és que això és molt difícil que la gent es posi d'acord, i gent que es posa d'acord, tu faries una assemblea, una comunitat de veïns, anem a la cosa més petita,
3: ja passa,
4: de 8 o 10 veïns un bloc de pisos, i on no es posen mai d'acord, i canvies el present i canvies les altres i veu una gent amb idea, tampoc es posen d'acord.
1: Estàs parlant de la que s'avecina? Perquè,
3: no,
1: clar...
3: però clar, ara, per exemple, la línia que s'hagi creat durant aquests anys, ara què passarà? Que si hi ha un canvi, ho aturarem tot i començarem de nou, perquè jo penso d'una altra manera, no? o ho veig diferent. Tornarem enrere i haurem de tornar a començar, que tampoc no serà la solució, perquè jo no dic que sigui ni més bona ni més dolenta, però no serà la solució, perquè en tan poc temps tampoc
1: dona temps,
3: no dona fruit, no?
2: El que costa d'entendre, el que costa d'entendre és que els polítics, un cop han presentat el seu programa i han passat les eleccions i han estat ja tenen el càrrec seu, no tingui la seva prioritat no sigui el país. No és mai la seva prioritat el país, la seva prioritat sempre és el partit i les línies que ells marquen.
1: Llavors, potser
2: sense escoltar
1: de
2: l'oposició per res,
1: potser haurien de desaparèixer els partits.
2: No ho sé el que hauria de fer, però la gent està molt desenganyada d'això també, d'això, i llavors
1: que, sí, perquè tampoc veiem cap canvi.
2: Com pleguen, escolta, quan els polítics pleguen, hi ha al nord d'Europa, no sé quin país és, que tornen a agafar la bicicleta i se van a treballar amb la bicicleta, eh?
1: Sí, sí.
2: Aquí, quan
1: l'altre dia ho deia,
2: quan,
1: no sé,
2: els polítics pleguen,
1: ministre...
2: quan els polítics pleguen, tenen un sou vitalici, tenen
1: bueno, xòfer perquè els mateixos
2: durant,
1: polítics s'ho van crear
2: 4 anys
1: així?
2: Més, o esclar, qui és que farà una cosa que vagi en contra de lo que tens tu?

0: comarcals, quasi vam tenir vegueries, vull dir que clar,
1: sí.
0: La gent, vol dir també càrrecs, més
1: la gent ho veu,
0: generals,
1: això.
0: Més subdirectors, com deia la Montse.
1: I a més a més, sí. com vas...
2: Però, Antoni, Alemanya van fer una cosa que és, per exemple, els municipis, perquè hem de tenir 68 municipis a l'Alt Empordà?
0: Sí.
2: Fem-ne 20. Per què hem de tenir diputacions i això? Va, eliminem coses. I tampoc funciona.
3: No, home, tampoc, la vareta màgica però no hi és.
1: Però aquests cobren. Eh? Però aquests cobren.
0: Perquè, sí, clar, però menys ajuntaments també estàs allunyant l'administració del ciutadà, no?
1: De menys ajuntaments jo crec que no hi estic d'acord. El que sí que no estic d'acord, que al principi es deien que les diputacions doncs, l'anul·larien, uh-huh. Te'n recordaràs tu.
0: Sí.
1: Tots els partits volien anul·lar les diputacions, però com eren al poder ningú va fer cap pas.
0: Perquè les diputacions continua... tenen els dineros.
1: Bueno, clar, perquè són ells els que es distribueixen aquests centres.
2: És que s'ha de canviar la Constitució.
1: Vam afegir el Consell Comarcal aquí.
2: S'ha de canviar la Constitució, No és tan fàcil perquè les diputacions apareguin, s'ha de canviar la Constitució.
0: Jo entenc que canviar la Constitució és difícil, però és impossible, no?
1: Tampoc és per sempre la Constitució.
0: No són els 10 manaments escrits en pedra.
1: No, esclar que no.
4: Però si ja no es posen d'acord per coses bàsiques...
0: Com l'habitatge, per exemple.
4: Imagina't,
0: per treure... Com l'habitatge, hem vist aquest decret, no?
4: Els que hi són ara te diran, ui, no, jo no vull pas treure.
1: Esclar.
4: I així és. Hosti, jo crec que el que s'ha de fer és centrar-nos, a més, en el que preocupa en cada moment. I encara que jo pensi d'una manera, tu pensis d'una altra, i tot plegat, el fruit què és, no? Amb l'habitatge mateix. Ostres, quan s'han donat propostes, moltes d'elles han sigut acceptades, altres que no, perquè clar, no es pot incloure de tothom. Votem no perquè no. No ho veig.
0: Bueno, perquè electoralment, si votéssim que sí, després ens aniria malament, perquè tindrem unes eleccions d'aquí no sé quan.
4: Bueno, ja, però què, mentrestant, tots al carrer.
0: No? Ja.
4: I que al final...
0: Bueno, i tots al carrer, i menys mal que tots al carrer, perquè a mi, si sincerament, ja ho hem comentat moltes vegades aquí a la taula, que dibuixàvem la situació en la que estàvem i jo no entenia com no hi havia més gent que sortís al carrer. Ja s'ha tardat prou a sortir al carrer tenint en compte el tema de l'habitatge que es va arrossegant des de fa molt de temps.
1: I que no s'arreglarà d'avui per demà, això, eh?
0: No, està clar.
1: Això, el proper govern que vingui continuarà exactament igual, perquè hi ha hagut unes mancances des del principi.
0: Que no s'ha fet res.
1: Des del principi, No s'han fet pisos socials. I quan hi ha hagut pisos socials, s'han venut a fons voltors. I què ha passat, això? Va restant, i cada vegada hi ha més gent, però cada vegada hi ha menys habitatge.
4: Ahir parlàvem amb una colla i deia... tothom diu, s'hauria de baixar, no?, els preus de tot,
0: de lloguer i de la venda.
4: De la compra, del menjar, de l'aigua, de la llum, no?
0: I augmentar sous.
4: Però potser no... Hi ha coses que no es poden baixar ara mateix. L'habitatge, és igual, un pis, una casa, el que sigui, amb tot el que val, avui dia és impossible baixar-los, perquè el material és car, hi ha els desplaçaments, hi ha tot, no? Potser hauríem d'apostar més per pujar els sous.
1: És que els sous d'Espanya són dels més baixos d'Europa, també,
4: Clar.
1: Hi ha una patronal...
0: Que no
1: accepta que...
4: Ja, potser, no?
1: Que s'aniria tot a l'aire. Me'n recordo quan la penúltima vegada que van anar a pujar el salari base, que no pot ser, sí. Perquè ens anirem tots a terra.
0: La nostra economia funciona gràcies...
1: I al final es va fer i cap problema,
0: La nostra economia funciona gràcies als sous dels treballadors, no? Si no els volen tocar... És que l'element clau
1: és lo de sempre,
0: no?
1: Qui és el gran beneficiat aquí?
0: La patronal.
4: Tu tens aquests mínims que de cost, vale? Tornem a l'habitatge, Jo sé que aquest pis, vale, em costarà.
0: Que el ciment, els maons i tot val tant.
4: Val lo que valgui. No, llavors a més, lògicament, aquí hi ha un benefici per als que toquin. Vale? Doncs el preu final, per molt que estigui rebaixat o ajustat, igualment no arribem amb els sous que hi ha.
0: No
4: s'arriba. Val? Què ha de fer?
1: Per això es fan les hipoteques a 40, sí. A 40 anys.
4: Sí, però com
0: jo
4: no
0: sé si
4: donen,
0: la tinc a 30, però bueno.
4: Però com que no te'ls donen.
0: Clar.
4: No te'ls donen. I depèn de l'edat que tinguis.
1: Perquè ja saben que no els podràs tornar.
0: Clar.
4: Doncs clar. Per això.
1: Clar.
4: Per això aquí ja no quadra, mai no podrem encaixar.
1: No. És que és molt difícil de arreglar això.
4: Que es va mossegant la cua, sí, i anar fent.
0: Clar, llavors, si tampoc la gent...

0: no pot accedir a la hipoteca perquè no se la, per edat o pel que sigui, perquè ha de demanar masses diners i no els podrà tornar, també se'n veu perjudicat el banc. Perquè clar, el banc el que li interessa és fer negoci amb les hipoteques.
1: El banc no surt mai perjudicat.
2: Però la banca,
1: el banc no surt mai perjudicat.
2: Tots aquests pisos o cases que tenen, que en el seu moment hi va haver aquell boom de, sí, de què vols, 100, no, te'n dono 200, vale?
1: Sí, perquè sí, a més a més compres un cotxe.
2: Ah, exacte, doncs...
0: Això jo no ho he vist mai,
2: vale, doncs, tot aquest boom que hi va haver-hi tenen molts i molts i molts d'habitatges. Hòstia, abans de tindre-la així, vale, doncs, dona, molts estan tancats i fets malbé. Vale? Dona-me'l, jo ja te'l aniré pagant, no em facis fora, jo te'l aniré pagant i anem fent, anem fent, anem fent.
0: Sí, com
2: però va haver tota la crisi, tenir-lo tancat.
3: No, no els atenen els bancs. És que aquest és el gran error de clar, pensar que els bancs donat... encara atenen. Ells, aquests en lloc de l'Estat, diuen, bueno, us fa falta 60.000 milions. Té, 60.000 milions, però ens quedem aquests pisos. Clar. I fer-los a l'Estat, haver-los destinat a vivenda social. No. Els van donar els diners i quedeu-vos els pisos igualment. O van fer aquest banc de la Sareb, que,
0: sí, la
3: que
0: Sareb,
3: es van treure de la màniga, el Banco Malo, que li deien, i aquest Banco Malo, en lloc de destinar aquestes vivendes a protecció civil, a vivenda social, sí, a lloguer econòmic, una part sí, però el 80% s'ho ha venut a fons voltors.
0: Clar. Perquè els bancs que busquen la rendibilitat i guanyar diners, que és, no deixa de ser una empresa.
1: O estan tancats o els han destinat a habitatges turístics. Una altra cosa que s'hauria de
0: resoldre. Un altre problema sobre la taula, perquè el problema de l'habitatge té moltes arestes. Un apuntava la Montse, els sous, Antoni deia el tema dels bancs. L'altre problema és el tema dels lloguers turístics, sobretot a les zones més turístiques.
3: Exacte, o un habitatge a Figueres que tu llogaries, anem a suposar, per 800 euros al mes, però si llogues habitacions separades a 700 euros cada habitació, doncs te'n vas a 2.800 al mes. Ja està.
2: Sí, sí.
0: Bueno, perquè aquí ara jo us diria, és perquè estem en un sistema capitalista
1: a vegades,
0: i que el que es busca és el benefici. Llavors, no sé, si potser hauríem de canviar a un sistema híbrid, jo què sé, no me digueu... Sempre me diuen, és que tu ets molt comunista i molt convellà. Bueno, és que no està, les proves és que el sistema capitalista està fent aigües.
1: Jo a vegades em poso al lloc d'aquesta gent que tenen problemes d'habitatge i penso que el que estem acostumats nosaltres aquí, no? Tenim una casa o tenim un pis... tot per nosaltres. Que tu vagis a viure en un pis i només tinguis una habitació amb dret a quarto de bany, ha de ser molt fotut viure d'aquesta manera.
0: Jo ho he fet d'estudiant,
1: ha de ser molt fotut,
0: per exemple.
1: No coses d'estudiant, però és que n'hi ha, no són pas tots estudiants.
0: M'imagino...
2: I cada vegada n'hi ha més,
1: I cada vegada n'hi ha més,
2: com
1: clar.
2: Tu, com jo, normal i corrent, jo em conec que bueno, sí, hi ha hagut una separació, per exemple, o
0: això és un altre tema.
2: I dius, on vaig jo? No, si a més moltes vegades has de pagar doncs igualment el lloc on te vivies, sí, o la mainada, el que sigui, pues han acabat visquent en una habitació i compartint això, els lavabos, la nevera compartida amb no sé quan, i dius, i no és que amb això pagui 100 o 200 euros, sinó estan pagant 5 i 600 euros d'una habitació, i dius, buah.
0: No, ens ha passat amb un amic, no?, que es va separar, el que passa que van tenir molta sort, que el pis que tenien en comú el van vendre bastant ràpid, no?, perquè estava en una zona bé i estava...
2: Sí, però ara imagina't que no el pots vendre, vale? Perquè...
0: Bueno, això ja és un altre
2: perquè
0: tema, si a més a més no el pots vendre...
2: No, hi ha mainada petita o
0: per
2: aquestes coses,
0: aquest
2: no?,
0: cas.
2: Que algú o que no s'entenen
0: i jo em quedo
2: aquí i tu has de marxar i bueno...
0: Sí, sí.
2: Ahir mateix una noia va sortir que portava 15 anys de lloguer en un mateix pis i ara li han dit, no, t'has acabat, adiós.
0: Sí, sí. Hòstia,
2: 15 anys és la teva vida.
1: Clar,
2: de la teva vida.
1: Clar.
2: No?
0: Sí, sí. No, i que, imagina't que dius, bueno, t'has acabat el lloguer, te n'has d'anar, tu has estat pagant sempre i no trobes res.
2: No, és clar.
0: Llavors, tu què fas? Te'n vas? Et quedes allà d'ocupa sent pagant?
2: N'hi ha molts perquè... que tornen a casa dels pares, però moltes vegades els pares, pobres,
0: o
2: feines
0: no
2: tenen o que els tornin. Vull dir que...
1: Jo, anys enrere, aquí a Vilafant, m'hi vaig trobar amb un cas d'un matrimoni amb dos fills doncs que es varen separar. I, és clar, no tenien on anar, un marxar d'allà, no? I després de diverses reunions i d'haver parlat amb ells bastant, van arribar amb un acord que un es quedava a la part de baix i l'altre es quedava a la part de dalt. I així es viuen.
0: Jo sempre ho he dit, que si mai passa per sort allà on t'estic visquent, faria això. perquè és que és clar, o a vegades fins i tot penso en els meus fills, no? Tenint en compte la situació d'habitatge que hi ha, penso és que els meus fills poc que trobaran res. Bueno, ells mateixos diuen, no? Jo viuré aquí amb tu, mama. Vull dir, que també ha canviat molt el concepte. Ells ja tampoc aspiren a marxar de casa als seus pares, no? Perquè no poden. I jo reconec que jo sóc afortunada perquè... bueno, companys de la meva edat que no ho han tingut tan fàcil.
1: Jo la veritat no sabria com arreglar-ho, això, eh? És molt complicat.
2: Però perquè, tertúlia... perquè ara ja s'ha deixat desmadrar tot, diguem-ho així.
1: A la tertúlia que parlàveu dijous vaig estar un rato escoltant-la i es va parlar de que d'alguna manera abans hi havia empresaris d'aquí de la comarca
0: que construïen, no?
1: Que feien blocs de pisos i podien fer-ho. Ara no poden pas fer-ho,
0: no,
1: això.
0: No, és un altre problema.
1: Necessiten una despesa molt important. Qui és que pot fer-ho, això? Aquests fons voltors. Aquests sí que poden
0: fer. I aquests te'n demanaran el que ells vulguin.
1: I aquests no els hi vagis a demanar salut, eh? No et faran pisos de protecció oficial. Aquests no.
2: Sí, però ara estan obligats per llei.
1: Bueno, mira,
2: passa que no construeixen perquè, clar, com que estan obligats no els hi surt a compte.
1: Per llei, prefereix... mira, això de la llei la interpreten com vulgui.
2: Prefereixen com no construir que no pas...
1: Com la botella era l'alcaldessa de Madrid. Què va passar amb els fons buitre? Hi havia no sé quants habitatges destinats a ús social i els va vendre amb un fons voltor. Li han fet alguna cosa?
0: No.
1: Res. Se surten amb la seva.
2: Ja.
1: Aquest és un dels problemes que tindrem a partir d'ara amb les dretes, si és que ens governen aquí.
0: Clar, veurem a veure què passa d'aquí un mes, quasi dos, no? Perquè estem a primers d'octubre, això serà a finals de novembre, aquesta convocatòria d'eleccions. A mi el que me fa mandra és la campanya electoral, perquè pot ser durillo, tenint en compte el panorama que dibuixeu de les dretes.
1: Mercè, la campanya electoral hi hem estat des de que en Sánchez és president del govern.
0: Però
1: l'han estat atacant contínuament.
0: Creieu que podem
1: que estan fent
0: que podem recular el tema de drets
2: sense donar solucions?
1: Sense de manera molt descarada.
0: Clar, dius, el tema de l'habitatge, senyor Sánchez, solucioni-ho ja. No estic d'acord amb el que vostè proposa, però, ostres, què proposes? Construir, pujar... Aquí hem dit cosetes, no? No crec que no sàpiguen què dir.
2: Bueno, al final això també a nivell més local també passa, no? Moltes vegades
0: sí.
2: No? Ens trobem,
0: per què no, no?
2: Ens trobem en els ajuntaments que te diuen, senyor, ho ha fet molt malament, vale, perfecte, com ho podem arreglar? No? T'estenc la mà perquè com ho podem arreglar? Ah, no ho sé, com que tu governes, és tu. Això no és, doncs imagina't a altres esferes, no? Que al final
1: sí.
0: Clar, però creieu que podem recular a nivell de drets? No sé, ara pensant en el matrimoni homosexual, per exemple.
1: Sí, ja et dic jo que sí.
0: Sí?
1: Sí, que recularem i tant.
0: Però ha governat la dreta, bueno, clar, em direu, no, hi ha dreta. Després de l'aprovació de la llei del matrimoni homosexual, i ha continuat.
2: Però depèn també si hi ha l'extrema incluïda o no.
1: Clar.
2: Seran pactes una altra vegada.
1: Sí.
2: I aquests pactes
0: perquè
2: per arribar allà
0: hi haurà... no la veurem pas.
2: No, això no. Però hi hauran aquests pactes, i aquests pactes dintre d'aquí hi haurà el que dirà, doncs jo vull, vale, que això desapareixi. I ahí tornem a seguir.
1: Escolta, tenim la prova amb totes les autonomies que hi han hagut eleccions fa poc. En totes ha guanyat el Partit Popular. I en totes ha necessitat el suport de Vox. I al final el que s'imposa són els criteris de Vox. Amb la majoria.
0: Dies enrere, tenen la paella pel mànec, no?
1: Dies enrere, el líder de l'oposició li va retreure al president del govern perquè no feia això, això i això. I resulta que el president del govern es va aixecar i li va dir, escolti'm, això que vostè em demana, per què no ho fa a les autonomies que governa? Perquè vostè governa, per què no ho fan allà? Per què no ho fa? Perquè Vox no ho impedeix. Senzillament això.
0: Veurem
1: a nivell d'estat espanyol passarà el mateix, eh?
0: Veurem a veure què passa. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que de seguida tornem amb més temes. Vinga, va, fins ara. Ràdio.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol d'Òria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol d'Òria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
5: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
5: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
4: Diumenge, tancat.
5: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
4: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
5: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
6: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 56 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, que ens veuen i ens escolten a través de l'Instagram i del Twitter, el Twitter no, Twitch, ja no sé ni què dic, i del YouTube, que això és fantàstic, que tinc amics a vegades que estan fora i ens veuen a través de les xarxes. Parlàvem de l'habitatge, però venia avui pensant en el tema del vehicle, dels cotxes, i del preu de la gasolina. Venia pensant, més que res, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut, entre cometes, la fira del vehicle d'ocasió semi-anul·lada, perquè amb el temporal, perquè s'allargarà doncs, fins divendres, si no...
1: Sí, fins divendres, de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: El vehicle d'ocasió. Jo, sincerament, sempre he tingut cotxes de segona mà, però és que penso que el dia que se'm trenqui el meu, no sé si podré permetre'm en un de nou, o un de nou o un altre de segona mà.
2: Si el necessites, hauràs de buscar la manera de fer-ho.
3: Per què ho dius, això?
0: Perquè trobo que són molt cars. De fet, en Toni l'altre dia m'explicava que està a la recerca de comprar-se un cotxe per la seva filla.
1: Caríssims. A part de que són caríssims, jo acuso d'enganyar bobos a les vendes de cotxes. Perquè jo vaig anar a mirar un cotxe que en el rètol posava des de 19.900.
0: Clar, vale? Des de
1: 19.
0: Que no ho vaig llegir bé.
1: Jo entenc aquesta forma de cridar l'atenció. Anem a dir de no enganyar, però cridar l'atenció. Però que quan entres a aquell cotxe, no, el de 19.900 no el tenen, Ja, això està claríssim. Però que després aquell cotxe passi de 19.900 amb el pack no sé què i tal i qual, i se'n vagi a 34.000...
2: Però això sempre hi ha sigut.
1: Jo, sí.
0: Clar, però si tu vols el de 19.000...
1: Però hem arribat
2: a un punt... No existeix.
1: Cotxes per internet, és clar. Igual el model que sigui, I la casa que sigui, tots són iguals. Tu te'n vas a la web de qualsevol cotxe. Ara mateix podem fer l'exercici. I veus el cotxe des de 29.900. Et dic més. Tu vas a la web, a la plana web, al configurador i et fas un cotxe. Et configures un cotxe, vull aquest motor, aquest color, no sé què, no sé quanto. I te surt 27.800. Molt bé. Imprimeixo, ves al concessionari i aquell cotxe no el tenen per aquest preu. Només tenen una... que en lloc de 27.900 te se'n va 34.000 i pico. Així és de clar.
0: Clar, una cosa és el que hi ha als concessionaris i l'altra cosa...
3: Però això que expliques... sempre més o menys ha estat així,
0: Sí?
3: Quan tu vas... vas a comprar...
0: Potser perquè jo sempre he tingut cotxes de segona mà.
3: Vas a comprar-te un cotxe i el cotxe aquell, doncs... bo sostre solar...
0: No, jo no vull...
3: 2.000 euros més.
0: Jo vull que em porti a Ràdio Vilafant.
3: Vols navegador... va sumant.
2: I et diuen, ja qui ets, no? Abans està pujant les finestres amb la manivela, sí, vinga el botó, sí. Doncs 2.000 euros.
3: I ja que hi ets... compra-te l'automàtic.
2: Ah, lògic.
0: Avui no.
2: Però sí que és veritat que comprar-se un cotxe val molts diners. Suposo que per això fan aquests mètodes ara de renting i de totes aquestes coses.
0: Leasing, no?
2: Els leasings, tot això. Però sí que és veritat que abans trobaves potser un cotxe de segona mà amb un preu més o menys, que deies, va, vinga, per ser el primer cotxe, no? O per el que jo vaig a fer ja em va bé aquest, o així. I ara aquest cotxe que et treu d'apuros de seguida val a partir de 15, 16, 17 o 18.000 euros.
0: Clar, jo el que tinc jo ara, que me'l vaig comprar, devia ser, espera't que estic comptant, 2017, també el Firabó, 11.000 i poc, i vaig estar mirant i no ho valia 18. A més era d'aquests de quilòmetre zero, em sembla, o que l'havien fet servir de lloguer, bueno, que tenia pocs quilòmetres.
2: Si tu ara vols això, un cotxe, jo ho sé perquè fa uns anys enrere, doncs a casa...
0: va tocar.
2: La mainada, no?
0: Se'ls treuen el carnet, no?
2: Sí, i miràvem això, un cotxe per parelles, no, en aquest sentit, i que estigués bé i ja està, no necessitàvem res més. Hi havia uns preus desorbitats.
0: Clar, parlàvem de l'habitatge i els joves, no? que cada cop els hi costa més, si a més vehicle que aquí a l'Empordà és molt necessari, també és complicat de comprar-ne, que a més normalment el vehicle el necessites per poder treballar.
3: És que a més, no, si vius en un poble com Vilafant,
0: clar,
3: doncs el necessites el cotxe. I bueno, a vegades
2: quin cara, quin cara podríem passar?
0: Perquè tenim un servei d'autobús també.
3: Pel servei d'autobús, sí. Però a casa meva, per exemple, tenim dos cotxes.
0: Clar, sí, i a casa meva.
2: No, vull dir, o que està relativament a prop, no? Doncs de Figueres, sí. O que sigui que... un moment
0: si treballes podries anar a peu, però podries anar
2: un moment
0: o patinet
2: o sigui, potser jo me'n vaig una mica més cap a Avinyonet potser, vale, que hi ha tot el tram de carretera, no?
0: Que és més
2: que
0: complicat,
2: sí o
0: potser.
2: Sí necessites el vehicle, sí. Però sí que és veritat que quasi totes les cases, dos cotxes com a mínim, i són dos, tres, quatre ja a partir d'aquí.
0: Sí, sí, sí, perquè clar, cadascú té els seus horaris, un treball aquí, l'altre treball
3: allà. Que és molt diferent de viure a Figueres en un pis.
0: Clar. Clar.
2: També,
3: llavors canvia molt, eh?
2: També jo recordo que a casa meu, i quan ens vam treure doncs, el carnet, el meu germà i jo, que ens portem molt poca edat, doncs era, mira, quan a casa no el necessitem, us el deixarem.
0: Clar.
2: No? I aquell cotxe havia d'estar repartit entre el meu germà i jo. Ara no, encara no es treuen el carnet, ja volen el cotxe. Això no, també hi
0: que
2: és,
0: treus
2: eh?
0: El carnet ara també és més difícil que abans.
2: Això també ja hi és, i moltes vegades aquí s'ha pecat perquè dels pares mateixos, eh? Tens el cotxe nou que amb el llacet ja la porta.
0: Ui, no.
2: Ah.
0: Clar, jo recordo quan em vaig treure el carnet que vaig, bueno, feia servir el cotxe de la meva mare treballava al mateix municipi, només el necessitava doncs, per poder anar al supermercat que sigui, el compartíem sense direcció assistida, ja començava a fallar una miqueta i la meva mare l'agafa i diu, ui, no vull pas que la nena que acaba de treure el carnet porti doncs, un cotxe que potser falla una mica, no? I per por doncs, vam comprar un, també era de la meva mare, el cotxe que em van el meu primer cotxe era de la meva mare, com aquell que diu, perquè el van comprar per mi, però el compartia amb ella.
2: Bueno, però això és una mica de...
0: però això... va ser meu, el vaig tenir fins al 2017. O sigui, jo he tingut dos cotxes, dos. I els faig durar molt jo, perquè no sóc de canviar-me el cotxe.
2: Però hi ha molta gent que li agraden els cotxes, sí. I la seva devoció és el cotxe, i llavors tenir... No?
3: I té per norma
2: canviar-lo cada X temps.
3: 10 anys, cada 10 anys, sí. Un cotxe nou.
2: Sí, sí. Dir, clar, són prioritats. A vegades, doncs...
3: Si tu pots permetre, em sembla bé, eh?
0: Sí, clar, són prioritats que,
2: sí,
0: que
2: hi ha un altre que preferirà doncs, no sé, canviar els mobles de casa perquè diu, jo m'agrada tenir la casa i estar còmode a casa i tal, no? I aquells diners els vas canviant, jo què sé, o el de viatge. Clar, que no podrà fer res de tot
0: exacte, però el problema és que cada cop hi ha més gent que no podrà fer res de tot cop els sous són els que són i les coses van pujant, perquè deia que venia pensant en el vehicle i venia pensant en la gasolina, que, o sigui, diu, aquest diumenge passat, no l'altre, vaig posar 40 euros i normalment em donaven doncs, uns 15 dies, tampoc he anat més lluny del que faig normalment cada setmana, m'ha durat una setmana, m'ha durat molt menys, vull dir
2: aquest cap de setmana crec que havia baixat, no? M'ho van dir...
3: Ha baixat?
0: No hauria d'haver posat aquest cap de setmana, doncs.
2: Em van dir dijous o divendres que baixava, no molt, però que algú havia baixat, no ho sé, no ho recordo.
3: Podem donar les gràcies en entrant de tot això, de què paguem el gasoll, el preu que el paguem.
0: Clar, i això també, el preu de la gasolina o el preu dels cotxes, no? Ara que estàvem parlant, no? Estàvem parlant també dels joves, no? Que si es treuen el carnet o no... Potser això fa que proliferi tant, perquè mira, just ha entrat en vigor l'1 d'octubre, no? Fa 4 dies, aquesta nova normativa del tema dels patinets, potser per això ha proliferat tant, no? Aquests vehicles de mobilitat personal que en diuen, perquè clar, suposo que surt més econòmic un patinet que un cotxe.
2: Home, clar.
0: Ara he dit una tonteria, però és que no sé a quan valen.
2: No, clar, tu fas la despesa però després ja està, ja no...
0: Bueno, però suposo que hauré de tenir una assegurança també, no?
2: Sí, però tot i així mai no serà com
0: una mateixa assegurança, com un cotxe, clar.
3: Té un patinet, o una moto. Un patinet abans era una cosa per jugar. No era un vehicle per desplaçar-te.
2: No, clar, era un patinet normal i correcte.
3: I ara s'ha adaptat amb aquestes circumstàncies i, bueno, jo no em sembla malament, sempre i quan hi hagi unes normatives i una reglamentació que moltes vegades no és clar.
0: Bueno, és que clar, és el que ha passat, no?, que hem tingut, bueno, la Montse i Antoni ho sabeu, d'estar per aquí a Vilafant, no, que es veuen cada cosa que dius, ostres, quan ho normativitzaran això? Perquè s'ha tardat molt a treure la normativa. Perquè, clar, casc, amb un patinet, jo poca gent he vist amb casc.
2: Bueno, cada
0: vegada
2: com més,
0: no?
2: Cada vegada
0: perquè,
2: més els primers,
0: ara perquè és obligatori.
2: No. Els primers que hi havia... O sigui, la gent que és conscient, o els primers que es van comprar un patinet i que eren conscients del que era un patinet, jo els havia vist, inclús amb reflectants i amb casc. Llavors ja és, jo per anar-me'n a treballar, doncs mira, m'agafo el patinet que em faré més aviat, i anava sense, i és tot el que veiem, i contradirecció, el cim de la vorera i tot plegat. Però clar, al final és això, és l'abús i la mala convivència, per això hem de crear aquestes, no? Aquestes regles, perquè si tu ets conscient de que allò vas amb una velocitat, ja no passaràs pel mig de la vorera.
0: I el tema de l'edat, que està molt bé que s'hagi posat una edat mínima per poder conduir aquest tipus de vehicles, els 15.
2: Ara estava intentant recordar.
3: I és important, perdona Montse, és important el tema de les, dels carrils bici. Mm. Això és molt important. Però no que acabin en un pasto i llavors no sàpigues on d'anar, no, sinó que hi hagi continuïtat. I encara hi ha moltes mancances a la comarca d'això.
0: Aquí a Vilafant som dels municipis que no hem tenir més, perquè més ben
2: encara ens falta connectar alguns amb altres. Ara recordo que vaig veure a Figueres, en un dels carrers de Figueres, el dimecres o el dijous, no sé quin dia era, que tenia reunió, i vaig anar-hi. Passaven dos nens amb un patinet d'aquest, i la noia, hi havia tres noies caminant així de cantó, i la noia li va dir, ostres, diu, que m'atropelles, on vas, o no sé què. Doncs l'altre encara, el que anava en el patinet.
3: A la Cera, això era?
2: No, en un dels carrers de...
0: O sigui, al carrer.
2: No, un dels carrers que hi ha al carrer Parlada, un trencat, no, ara no recordo quin dels carrers era.
0: Carrers de vianants, diguéssim.
2: Que no hi ha ni vorera ni res, o sigui, és un carrer peatonal totalment.
3: Ah, és peatonal el carrer, sí, llavors sí, no poden anar-hi.
2: No poden anar-hi, vale? Doncs anaven de tram a tram del carrer. I hi havia això, tres noies així juntes parlant i jo només vaig sentir, ostres, que m'aixafes, o vigila per on vas, o algú li va dir així, la noia amb el nen, amb dos nens que hi havia. Doncs encara que va estar insultada, se li van girar, li van dir de tot menys maca, i dius, hòstia, ara... Encara que hi hagués hagut allà la policia, no els enxampa, també us ho dic. Mm.
0: Perquè van anar com... Bufa,
3: sí. Mira, aquesta setmana... a la farmàcia que tenim allà davant de Can Morera.
2: Sí.
3: El vial.
2: Sí.
3: Doncs hi havia una furgoneta parada al mig del vial. Jo entro, vaig posar dos minuts i no marxava. Baixo, no vaig pas tocar el pito, baixo que hi havia l'acompanyant, però el xòfer no hi era, perquè el xòfer estava a la farmàcia. Mm. I dic, què? Dic, hem de passar o no? Mm. I de darrere, no vaig veure qui era, tenia els vidres tintats, diu, subnormal, passa per l'altra carretera. O sigui, em va dir que anés a passar per la 260, perquè ells estaven allà ocupant l'espai. Què vaig fer? No vaig dir res,
0: ja.
3: Perquè
0: bueno,
3: entrem amb una espiral en aquí.
0: Clar,
3: que no haguéssim acabat bé, no? Però bueno, veient el tipus de gent que era, dius, guaita, és normal amb ells.
2: Sí, però és que tu no te s'ocorrirà.
3: Però sap greu, no? Perquè dius, escolta, sí, estic reclamant que em deixis passar, no em posis al mig del pas.
2: Però que tu no te s'ocorreix fer això.
3: No, ni pensar-ho.
2: No, encara que sigui,
0: si pel que sigui ho fas, dius, disculpa, doncs
2: no,
0: ja,
2: que ja, no
0: ja
2: faràs,
0: me'n vaig.
2: Que ja no ho faràs, ja això, t'aniràs... No. Deixaràs el cotxe cap a baix,
3: poder perquè eres una mica malament el senyor del circ, però que els vehicles puguin passar.
2: Però que puguin passar, per això d'agafar i deixar-ho així.
3: Allà al mig, aquí estoy jo.
2: No ho faràs, ja.
3: I bueno.
0: Clar, hi ha una part de la població que, i potser són els que es veuen més, que és molt incívica i que potser, bueno, les normatives no són per ells, o pensen que les normatives no són per ells.
3: No, se'ls passen per allà on vulguis, eh?
0: Outsiders, no? Les
3: normatives per ells no existeixen.
0: I que les normatives serveixen per viure tots millor.
3: Des d'un cor que no n'hi haguessin de normatives.
0: Per això reivindicàvem això que els patinets tinguessin una normativa, i ara ja la tenim. Veurem a veure com es fa complir, i tindran feina els guàrdies municipals i les policies locals a controlar-ho, perquè hi ha molta gent que utilitza aquest tipus de vehicles per la ciutat. I dic que els carrils bici de Figueres, menys bicis, patinets a tope. Que em deia, no l'utilitzen, doncs sí, patinets.
2: Un segon, que ara surt el mapa.
0: Sí. Que ja no l'estava mirant, us estava mirant a vosaltres.
2: Sí, sí.
3: De pluges.
2: El mapa, sí, per
0: som
2: avui.
0: Som taronges.
2: Per avui, vull dir que aviam, no hi ha el perill que hi havia, ni molt menys, però hi ha 8 comarques en risc, encara.
3: Em parlaven de que aquest temps és tota aquesta setmana, durarà.
0: Sí, diuen que la previsió sí que ha de ploure.
3: Bueno, dintre d'això una notícia bona, escolta, podrem anar a buscar bolets.
0: Ostres, eh? Clar, perquè necessitàvem que plogués, no? Ai, perquè tant puguin sortir els bolets. Això sí, o cargols. Si no trobes bolets, trobes cargols.
2: Bolets de cargols, i que jo ahir, per exemple, que vaig anar a fer una volta per aquí, per Vilafranca, a veure com estava tot, i així, al dematí, i ja me vaig trobar, molt a prop del pavelló, amb un d'aquells camins que vas cap a la piscina, els camins de la Renfe, doncs algú que no sabia què fer i abans de deixar, no?, de buscar bolets, no?, o buscar cargols, va deixar, doncs, bosses d'aquestes tirades per allà a terra, no?, de brutícia i d'això. Hosti, aprofitant això, anar a buscar bolets, sí, però trobar-nos a runes i trobar-nos a, no?, que la gent tiri i no toca.
3: No, per tant, a muntanya no passa això.
2: Per tant, bueno, sí, clar, o que no deixin camins els papers que van a buscar bolets, vale?, que no deixin els papers o tot això, vull dir que és molt maco,
0: o el tetràmic del
2: és molt maco anar a veure tot això i collir-ho o fer-ho, però que clar, també el que dèiem, el civisme, el
0: bolín, jo crec
2: civisme,
0: que els boletaires de tota la vida no ho fan,
2: no, no, no, però cada vegada també hi va més gent.
3: També és veritat, també és veritat.
2: I que, bueno, mira, quina gràcia, no?, trobar 4 bolets per la truita. Però allò que m'ha importat jo per anar a passar el dia amb família o amb amics o el que sigui, m'ho emporto.
3: Sí, però aquí a Vilafant no ho tenim erradicat, això, encara,
2: no.
3: Eh?
2: No hi ha manera.
3: I em refereixo
2: que estem molt a prop, estem molt a prop, val, de moltes poblacions, i això és un problema. És un problema, tant això com ens estem trobant al voltant de totes les bateries d'escombraries, bueno, que la gent, no?, està desmuntant l'habitació i agafen, baixen els mobles i te'ls deixen a baix.
3: Sí.
2: Hosti, tenim una deixalleria, tenim un servei de recollida. És que dius, Déu meu, que més fàcil impossible.
3: A part d'això, el que jo em refereixo, que és que hi ha aquests packs de menjar ràpids,
2: sí,
3: amb les llaunes, que van allà, s'ho mengen, s'ho veuen allà, i ho deixen allà.
2: Sí.
3: Això ja és a molts punts, eh?
2: Sí.
0: Fem una crida a que s'acabi l'incivisme, sisplau, civisme, demanem civisme, que no passa res perquè t'enduguis les coses buides, que pesen menys. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tingueu en compte, i atenció, feu precaució, no us acosteu als rius, no us acosteu als espigons, ja sé que mola molt veure el riu ple, però no passa res. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà divendres. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat que emissi el confinament al Vallès Oriental ordenat al matí a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviant de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
2: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Qui també n'ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
3: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, el Rambla 54, som gent de pau. I avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres. Ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell. I el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i per tant pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i per tant doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs, altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta, molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte, en aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i de òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria a aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres irem fent doncs el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres dia 17 d'octubre farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
1: Ja fas més que jo, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
2: Moltes gràcies.
1: Bé, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
2: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
1: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
2: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
1: D'acord, és un domini lingüístic.
2: Efectivament, lingüístic i cultural.
1: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat, bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com, però en lloc d'això han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
2: En realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu, el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que

0: els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
1: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
0: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al PuntCat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
1: Clar, com per tu tant, digues, digues.
0: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al PuntCat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al PuntCat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
1: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
0: Hem creat un tió,
1: que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
0: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
1: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
0: Ho intentarem.
1: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
0: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
1: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
0: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
1: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el PuntCat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
0: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el PuntCat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès, i vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa, però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
1: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
0: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
1: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest puntcat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
0: I tant, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
0: Abraçada, adeu.
2: Doncs...
3: M'he de trobar molt, no?
2: Bueno, has d'estar relativament a prop.
3: Així?
2: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
3: Rambla 54. A la meva ràdio local.
2: Perfecte.
3: Faig bé, eh?
2: Sí, sí, sí.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6, hem acabat més, i ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits, ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
0: Ja intensiu, a l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat.
1: Una setmana només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances.
1: Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puc anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora claro. Aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra.
0: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Sí. Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, 3 sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer
1: para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces, no, 6 més o menys, 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no? Al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
3: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot, els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és, segurament, una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans, i després després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors, vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si provéssim amb un taladro, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar ja amb el taladro. Ja tot arreu ja amb el taladro. I de primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
4: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen: la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte: confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Després també fa el del dissenyador cada any.
4: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, aquell altra... no entra.
4: No entra a categoria, és no. Com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
4: De museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
4: Sempre
1: vestit.
4: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les d'almenar igual.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten i ja ho pugui jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
4: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona et ve això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no? El que tu comentes,
4: sí.
3: Que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no? Etcètera, però en realitat no, és a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no, no et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta no, ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir, està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no, no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou, perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps, o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia com en aquella època, just després de la mort, no, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no? I havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no? Perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no? És a dir, gràcies amb ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no? Sempre que la veia pels camps, no? O per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol. I a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Jo,
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí,
4: és una
3: sí,
4: cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però sí, és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis, perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No, jo el tema de relats, almenys fins que no sé, no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirar a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo, no és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de, no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que ho sí. mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú, sí, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fi de wall diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i els barrancs propers. El missatge ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes, i en cas de perill es recomana contactar amb el telèfon d'emergències 112. Recordem que a Rodalies manté tallades la R1, la R7, la R8 i la R11 amb servei per carretera a l'R8 en tot el recorregut, i que l'R11 només entre Girona i Sant Andreu. La R2 Nord no circula entre Maçanet-Massanes i Sant Andreu per les inundacions a Granollers. Obrim la plana política. L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona en les generals. L'executiva el ratificarà dimarts al Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La seva portaveu, Lluïsa Moret, ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés dels Diputats tirin endavant. L'escoltem.
2: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat del Republicans, tindrà la llista tancada el proper 17 d'octubre.
3: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
1: I en un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor per l'habitatge per l'interès electoral.
4: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
1: L'avançament electoral ve promogut, ho sabem, per la manca de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no s'ha concretat és si es retocaran o no els textos. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona. La convoca el Sindicat de Llogateres a les 7.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs, del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20...
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Uau, quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites. I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: Déu-n'hi-do, quina bona combinació que hem escoltat, eh? Banda Neon, Buos i Mon DJ, plegats amb una de les cançons que aquest estiu 2026 ens ha acompanyat, El Ventilador.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
0: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música d'actualitat i de grans èxits.

0: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.
1: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Ritme urbà, de la mà de Daddy Yankee, Bizarrap, amb les seves sessions de música. Volum 66. Yeah!

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només...

Doncs hi ha una cançó que la Ludwig Bang va presentar per fer proves de so i ha acabat doncs, fent-se viral aquesta cançó dedicada al seu tècnic, en Xavier, tècnic de so.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant i farem encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Ricky Martin, amb el seu so així més llatí, amb Luan Santana, escoltem aquesta novetat, aquesta proposta que es diu Estranyo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla inundat per pluges intenses, les que ha hagut aquest matí i les incidències registrades en tot l'àmbit metropolità. Espero que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa es demana molta prudència i mantenir-se informat constantment. A Barcelona, a ciutat, els bombers ha hagut de fer 300 sortides i es treballar per actuar davant 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. Tot i que no s'han produït danys personals, si es fa famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional.
2: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
1: I Comissions Obreres denuncia el que considera manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges com el que s'estan patint aquests dies a Catalunya. El sindicat creu que la seguretat de les plantilles està per davant de qualsevol altra consideració i avisa que en els casos que les empreses no adoptin mesures necessàries acudirà a la inspecció de treball. Comissions posa el focus, per exemple, en els serveis de bateja viària i recollida de residus en els municipis en alerta i n'exigeix la paralització. Segons el sindicat, la resposta de les empreses fins ara és insuficient. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 32 anys a Rialb per circular begut i amb el cotxe ple de desperfectes després de patir un accident. Els fets van tenir lloc als volts a les 10 de la nit, quan la policia va rebre l'avís d'un conductor que circulava en sentit contrari per la C313 a accés al poble i a més portava el cotxe ple de cops, arrossegava el para-xocs, entre altres desperfectes. Se li va fer la prova d'alcoholèmia que va donar positiu a ell i als seus tres acompanyants que també anaven beguts. I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit avui la inauguració del nou curs marcat pel repte del relleu generacional. I parlem del Museu de l'Empordà de Figueres, que inaugura exposició d'Empúries a Spider-Man, narratives gràfiques de la perifèria. En presència avui de la consellera Sònia Hernández, la mostra reivindica el territori empordanès com a espai de creació, lectura i escenificació de ficcions de la història del còmic.
3: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
4: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
5: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
5: Aquesta freqüència, el 107.3, és on millor passa el temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Aquesta és la ràdio que no et falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Continuem amb la ràdio fórmula Stargirl, Jaylee, amb aquesta producció de Roots. Es diu No pensa.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Et prometo que tot el... I mentre ens escoltes, tu pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.
3: M'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
2: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem una situació d'aquest tipus i només hi ha 3 antecedents a les 3 darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
2: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
2: Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
5: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
6: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
0: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
2: Mentre estan en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
0: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
2: La decisió l'ha pres el grup, juntament amb el promotor del concert, davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
0: I en esport, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
7: Que es disputarà d'aquí a 3 setmanes amb aquests partits: Espanyol Sestao River, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamocha Europa, Manresa Sant Andreu i també el Reus Baracaldo i el Prat. Si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els setzens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
1: Notícies en xarxa, edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb aquestes afectacions que hi ha tingut per la pluja. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs comencem repassant aquesta xarxa viària, com molt bé deies, afectades per les pluges. Comencem repassant un parell de vies tallades a la circulació. Per una banda, la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès. Per l'altra, la comarcal 352. Aquesta via està tallada en dos punts, el túnel que hi ha entre Granollers i la Roca del Vallès i també a l'altura de les Franqueses del Vallès. Per tant, aquestes dues vies, com et deia, tallades a la circulació. I a més, es dona pas alternatiu a la C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines i a la Nacional 150 a Terrassa. Per tant, com es deia, totes aquestes vies encara afectades de diverses maneres per les pluges de les darreres hores. Pel que fa al trànsit, no sembla una jornada excessivament complicada. De fet, hi ha menys volum de trànsit, o sembla que hi ha menys volum de trànsit del que és actual. Parlem d'aturades més o menys que toquen en aquesta àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergència se centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. En conjunt, aquest dilluns, els bombers han fet 550 serveis, dels quals 44 han estat de salvament. Tot i això, Illa ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nou centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ara sí que estem en condicions de veure com ha anat la roda de premsa que ha fet Salvador Illa ara mateix, fa uns instants. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
5: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Gràcies, Pau. Ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Baix Empordà, on els bombers continuen treballant a municipis com Platja d'Aro per retirar l'aigua acumulada en baixos i gratges propers al riu Ridaura.
3: Protecció Civil ha enviat al migdia un alert a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del Ridaura i barrancs propers.
0: Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
6: Durant tot el dia els bombers han estat treballant especialment al municipi de Platja d'Aro per retirar l'aigua que encara hi havia acumulada en baixos i garatges propers al riu Ridaura. De fet, aquest migdia Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels municipis de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols pel risc de desbordament del Ridaura i ha demanat a la població que evités els desplaçaments i es protegís a l'interior dels edificis. L'alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, reclama la necessitat d'enderrocar els dos ponts que hi ha sobre el riu Ridaura i construir-ne de nou sense pilars per evitar que el riu es desbordi.
7: Els dos ponts estan entre 4 i 5 metres, diguéssim, cap a dins del que és la llera, per tant estreten el recorregut de l'aigua, i una segona situació que és que tots dos ponts tenen pilars intermitjos que provoca que puguin provocar un taponament del curs de l'aigua.
6: Està previst que a les 8 del vespre la consellera d'Interior, Sílvia Paneque, visiti la zona del riu Ridaura a Platja d'Aro.
0: I a Barcelona els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
8: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
9: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat, i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
8: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i ja de cara a demà. Lluís Mipérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però en canvi els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord de Lleida, sobretot, o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista al dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Maite Polo.
11: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
12: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones. elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
11: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre el Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellver.
13: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
14: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
13: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
15: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
13: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
0: I pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit en les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
0: Mont Carvajal.
16: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
17: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuarem treballant.
16: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
18: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
16: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
19: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
16: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
0: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop, almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podria tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. Un òrgan en el que el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
0: I encara parlant d'habitatge, en marxa a aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que ha organitzat el sindicat de llogateres. Anem cap allà, Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
20: Bona tarda, ara mateix es respira, com podeu escoltar, un ambient reivindicatiu i de protesta davant la crisi d'habitatge que travessa el país. Són milers de persones les que s'han trobat a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona quan tot just començava la reivindicació convocada pel sindicat de llogateres. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i dels desnonaments i hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes dels ciutadans. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge al Congrés.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven a un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
0: I avui ja ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
0: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Anem cap allà, Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
21: Bona tarda. Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, mestre Martí Tauler, amb l'especialista doctor Civil, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les seves últimes, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Entre infants i adolescents necessiten més hores, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estigui assegurat que moltes persones tenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen. Tot i així,

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I en territori, les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
2: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
3: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
2: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Uller, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
4: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
2: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: Ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doukie o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa, Terol, i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els setzens de final de la Copa de la Reina de Futbol amb tres equips catalans, l'Europa de la Segona Federació, que s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña, en aquesta tercera eliminatòria. L'Espanyol de Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i, per últim, el Badalona Women viatjarà a Andalusia per jugar contra un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. Ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, jugarà aquesta nit a les 11 la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada l'equip de Sergi Macià ha estrenat a defensa del títol amb golejada contra França 8-0. Escoltem la jugadora Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de maia.
2: Per cert, els organitzadors dels World Skate Games han decidit que els partits del Mundial Femení es canviaran de pavelló perquè, com van denunciar molts equips, la pista relliscava massa. Durant 3 dies es treballarà en aquest pavelló, el pavelló Arena, perquè no rellisqui tant. La intenció és

0: que es pugui jugar allà la fase de final femenina i també el Mundial masculí que s'inicia la setmana vinent. I els tres campionats del món d'aigües braves que Sort i la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Pirineus 27, el conseller d'Esports Berni Álvarez ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
1: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que s'ha sigut la organització del Tour de França, lo que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
0: I per acabar els esports, on acabem recordant la golejada del Barça de futbol a la Lliga F, 7-0 ahir contra el Real Madrid al Camp Nou.
2: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en Xarxa, edició B.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva.
5: Bona tarda, són 8:15.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
7: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
5: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
7: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
9: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
5: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
7: Alberto Núñez Feijóo és el líder del Partit Popular i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
10: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
11: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
5: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
7: Mentrestant, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
5: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
7: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
5: I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei servei de futbol ja té definida la primera ronda.
12: I tres setmanes amb aquests partits, Espanyol Sestao, Quartes Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Manresa Sant Andreu i Reus Baracaldo. I el Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els setzens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
13: Notícies en xarxa. Edició B.

0: Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Ona. Doncs repassem aquesta xarxa viària, sobretot afectada per les darreres pluges. Per exemple, per diversos motius, continuen tallades la comarcal 1415C a la Roca del Vallès i la comarcal 352 en dos punts a les Franqueses del Vallès i també en aquest túnel entre Granollers i la Roca del Vallès. A més, es fa una pas alternatiu al veí als vehicles a la C59 entre Caldes de Montbuí i Sant Feliu de Codines, i també es dona pas alternatiu als vehicles de la Nacional 150 a Terrassa. Pel que fa al trànsit, la veritat és que en general ha estat una tarda força tranquil·la, amb menys volum de trànsit del que és habitual, i ara, de fet, a aquesta hora, a les principals carreteres i autopistes catalanes, que parlem de fluïdesa, és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, el govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
0: Esplugues Televisió. Visió, Pau Pasqual.
4: Bona tarda, ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
5: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
4: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergència se centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. Tot i això, ella ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Maresme. Anem a veure quina és la situació allà ara mateix. Ràdio Mataró, Laia Sant Miquel.
6: Mataró ha estat el tercer municipi on des de dissabte han caigut més litres per metre quadrat. Han estat més de 250 en alguns punts de la ciutat. Entre diumenge i dilluns s'ha treballat per recuperar la circulació a l'N2 i s'han reobert els accessos al passeig marítim que havien quedat inundats. En canvi, les rieres continuen tancades fins que es doni l'episodi de pluges per finalitzat. Pel que fa als equipaments municipals, avui han pogut obrir al públic després de resoldre les incidències que havien afectat prop d'una quarantena d'ells. No s'han produït danys estructurals i la majoria dels problemes venien deguts a filtracions i acumulacions d'aigua. Entre els espais afectats hi ha hagut 8 escoles que, malgrat tot, han pogut seguir l'activitat educativa. A hores d'ara, els esforços de la brigada municipal se centren en acabar de retirar les restes de la quarantena d'arbres que han quedat afectats pels aiguats. D'aquests, una vintena han acabat caient. I, a banda, també es treballa en les esquerdes que s'han format en diversos camins de les cinc sènies i s'està netejant la sorra que bloqueja l'accés principal a la urbanització canalització de les sureres.
0: I a Barcelona els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
7: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
8: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
7: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i de cares a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però en canvi els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord de Lleida, sobretot, o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats amb vista el dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Maite Polo.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
11: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
10: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre al front d'esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellpé.
12: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
13: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
12: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
14: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
12: Des de Podem, Irene Montero Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
0: Pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit a les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
12: Mont Carvajal.
15: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
16: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuarem treballant.
15: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
17: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
15: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
18: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
15: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
0: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop, almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podia tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts, un òrgan en què el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
0: I en marxa a aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge. Anem cap allà, Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
19: Molt bona tarda. Ja ha avançat la mobilització que ha començat a les 7 del vespre a plaça Urquinaona i que ja suma més d'un miler de persones reunides als carrers protestant davant la crisi d'habitatge que travessa actualment el país. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i els desnonaments, crits com ara gent sense casa i casa sense gent, i també hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes de ciutadans, com ara mateix podeu escoltar. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge en el Congrés.
0: Gràcies, Andrea. I una última hora. Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La data concreta del pacte s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne, diuen. L'acord haurà de ser ratificat, com dèiem, pels òrgans de direcció d'ambdues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Les manifestacions del cap de setmana han mostrat la força de la demanda pel dret a l'habitatge i la resposta, diuen, s'ha de construir entre totes les organitzacions que la sostenen.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en la plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven en un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretària secretari de Salut Pública, Josep Maria Arguimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
0: I avui ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
0: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
20: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, mestre Martí Tauler, per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa a necessitar d'entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat la seva experiència cultivada en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.
0: I en territori, la 153a Fira de Sant Josep de Mollerussa ha reunit uns 140.000 visitants i 280 expositors durant els 4 dies de celebració. 3 de cada 4 visitants eren de fora de la ciutat, una dada que confirma la capacitat d'atracció del certamen. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
21: L'estudi elaborat per la consultoria J3B3 xifra en 17 milions i mig d'euros l'impacte econòmic total de la fira i destaca la venda de 274 vehicles amb una facturació de més de 9 milions d'euros. En parla l'alcalde de Mollerussa i president de la Fira de Mollerussa, Marc Solsona.
22: En diem que Fira de Mollerussa, de cada euro que inverteix, té un retorn de 52 euros. L'impacte directe o indirecte, això no és menor. I si traiem les vendes d'automòbils, que són molt potents, diguéssim, cada euro que invertim un retorn de 20, multiplicat per 20 sense les compres, són dades que són molt, molt bones.
21: Els visitants han puntuat l'experiència amb un 4,35 sobre 5. L'estudi aporta unes dades que, segons l'alcalde de Mollerussa, justifiquen continuar apostant econòmicament pel creixement de la fira.
0: I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
23: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
24: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
23: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del Grau Superior de Ramaderia i Sanitat Animal.
25: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
23: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: Moltes gràcies, ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoca la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doki o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell jugarà a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els setzens de final de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans. L'Europa de la Segona Federació s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña. L'Espanyol de la Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. D'altra banda, ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 de les jugadores catalanes, juga aquesta nit a les 11, la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat defensa del títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
2: Per cert, després d'aquestes crítiques, els organitzadors han decidit que canviar de pavelló. Durant 3 dies es treballarà en el pavelló Arena perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial masculí que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que Sort i la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Serà Pirineus 27. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així, sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, del que ha sigut l'organització del Tour de França, el que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, Ona, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Femenina Endesa amb derrotes catalanes, derrota de l'Espart Girona contra l'Estudiantes i derrota del Cadí La Seu contra el Perfumeries d'Avenida.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona nit.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
1: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

look what you just made. Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix. No sé a dónde voy, no es real. La teva companyia diària.

Bona nit des de Ràdio Vilafant. Esteu entrant dins el cau de l'àvia.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, aquesta veu que hem sentit, ni, que s'ha colat en directe, com sol ser habitual. És pues, una de les nostres estimades presències en el programa. Bueno, estimades i estimats, bona nit a tothom. Benvinguts, benvingudes, un altre dilluns. Remarco dilluns perquè és dilluns, al cau de l'àvia. Intentarem fer-vos passar una estona entretinguda, divertida, no ho sé, perquè ja sabeu que aquí som molt còmode, l'alegria, oi? I totes aquestes coses ens acompanya, com sempre, la benvolguda Anabel. Hola, Anabel, com estàs?
2: Bona nit, molt bé.
1: Ai, espera't, que no he agafat el teu micro, ara?
2: Bona nit.
1: Ara sí. Ara sí. Oi. Aquesta és que no ho tinc pas agafat per mancar. Mira que porto temps, és una cosa que... un segon. Ara, tenia tos. Tenim també a la nostra també estimada Neus. Hola, Neus, què tal?
3: Hola, bona nit.
1: Recorda, no cridis gaire, que la mama després et pica el culet.
3: Miraré de no cridar. Bueno, per cert, però... avui és l'aniversari de la meva àvia paterna.
1: Hola, felicitats. Àvia paterna, happy birthday, Lluio, feliç any nou. Sempre s'ha de dir, és una cosa fantàstica,
3: sí, ja l'he meravellosa.
1: I després, doncs, tenim també amb nosaltres un convidat que ve de la mà de la Neus, que es diu Àlex Jordà. Hola, Àlex, què tal?
4: Bona nit.
1: Benvingut.
3: Aleix. Aleix.
2: T'han passat l'Aleix.
3: Aleix, et falta l'Aleix.
1: No, he dit Aleix.
2: No, has dit Àlex.
1: Ah, cony de Déu. Bueno, és igual. Oh, perdó, no tenia que dir de Déu. Ai, fai. Aquestes paraulotes, mare de Déu, senyor. Aleix Jordà. Bueno, mireu, jo us dic una cosa, i això és una cosa certa, La majoria som analfabets. I és una cosa que ho preguntis a qui vulguis, doncs et dirà que no, però jo penso que la majoria som analfabets. Tenim una virtut, podríem dir, que a molts ens agrada tindre, doncs, allò que en diem mascotes, no? Jo en dic company de vida i existència, perquè en definitiva, doncs, quan entren a casa d'un, pues venen a compartir la seva vida, tot el que duri la seva o el que duri la meva, perquè tot s'ha de dir, oi, ja està. Llavors, doncs, tu arribes un moment, o la majoria arriben un moment que diuen, oi, és que la meva escolta, pipi. Però, afortunadament, davant de tot aquest desconeixement de la immensa majoria en relació a el que són les nostres mascotes, perquè les nostres mascotes ens miren i sembla que ens entenen. Això també ho fan els homes, Vull dir, però bueno, és un altre pecat, això, Doncs hi ha gent que, vulguis que no, porta molt més enllà aquesta capacitat, perquè és una capacitat, de poder arribar a entendre el comportament de les nostres mascotes. Mascotes perquè li posem un nom, val? Però no és pas una propietat. Tindre una mascota no és tindre una propietat, és tindre una responsabilitat vers a una criatura vivent. I aquí tenim, doncs, a l'Aleix, que es dedica, doncs, a una de les coses més interessants que hi puguin haver, entendre com funcionen el comportament i la ment dels gossos. Què tal, Aleix?
4: Molt bé, bona
1: nit. Ho he dit bé, així?
4: Sí.
1: Sí, no?
4: Sí.
1: Val, no, d'aquí un moment començarem a... Tu, una pregunta així tonta, no? Tu exactament a què et dediques per fer això d'entendre tot allò que altres ens passa per alt?
4: Jo sempre dic que cuido gossos. Va. Cuido les seves necessitats i sentiments emocionals. Uh-huh. Tinc un espai i un coneixement que em permet donar-los el que moltes vegades els hi fa falta, o hi ha gent que es preocupa per tenir i donar-los.
1: Ah.
4: Llavors, des de la meva experiència quan era petita de pagès fins ara que vaig tenir el meu gos, m'he dedicat a observar què necessiten, què els fa falta, què els fa feliços, com funcionen, i a poder-los oferir un espai on te puguin ser ells mateixos.
1: Uh-huh.
4: Amb totes les seves característiques, necessitats, fora del que és la ciutat o el dia a dia.
1: O sigui que, per dir-ho d'una manera que ho entenguin molts, una persona que tingui un gos, uh-huh, i digui, ai, necessito que el gos m'expliqui coses que no entenc, tinc que buscar un traductor. Uh-huh. No? I llavors tu et porten la mascota i llavors tu, sobre el que veus i observes, expliques en el qui t'ho ha portat, no?
4: Sí. Puc explicar-los què fa, per què ho fa, què necessita, què li fa falta. Sí.
1: O sigui, tu ets un educador de propietaris, per dir-ho,
4: sí,
1: per dir-ho més subtilment, no?
4: Sí, clar, sempre dic que un gos no t'enganya sincer, té el seu llenguatge, té el seu comportament, el seu caràcter, cada gos té la seva personalitat, però sí que en tots els gossos comparteixen unes necessitats i unes característiques.
1: Sí.
4: I llavors el que fa falta a nosaltres és entendre quines necessitats té un gos. O per què fa certs comportaments. No són perquè sí.
1: Una pregunta així. Et resulta complicat que els propietaris entenguin allò que els hi expliques? O és relativament fàcil si posen interès?
4: Jo tinc la sort que la gent que ve amb mi em coneix una mica el meu tarannà, llavors sí que són persones amb molta necessitat de conèixer el seu gos. Ah. Llavors paren molta atenció i intenten veure que els explico. També intento posar fàcil, entre tot el que tinc al cap, baixar-ho a terra perquè ells puguin entendre millor la seva mascota, el seu gos.
1: Wow. Això on tu poses a la pràctica sobre el plano geogràfic?
4: Clar, jo en el meu dia a dia, quan me vaig amb els gossos, faig molts vídeos amb els propietaris i llavors incito, quan passa qualsevol cosa o qualsevol interacció, els estic explicant amb un vídeo tot el que està passant i llavors els hi dono tips o llocs on te fixar-se i observar perquè entenguin com s'estan comunicant i què s'estan dient entre ells i què està passant.
1: Vale, però tu tractes en persona,
4: sí,
1: els animals,
4: sí,
1: i els propietaris.
4: Sí.
1: En algun moment necessites establir contacte visual i personal amb la mascota i el propietari, diguéssim. Això que fas aquí a la província de Girona?
4: Ho faig, tinc el terreny anglès, llavors visc a Salt. Llavors cada dia agafo els gossos de Salt i me'ls emporto a passejar per Anglès, Bescanó, Pasteral, La Cellera, on te'n vingui de gust aquell dia.
1: Llavors ja quasi no cal la pena preguntar, o sí, però jo ho pregunto, perquè esclar, jo soc analfabet amb aquestes coses. El propietari de la mascota, jo dic mascota, val? Diré mascota, no diré gos, diré mascota. Sí. El propietari de la mascota, pues, un dia s'aixeca i diu, ai gos, no l'entenc, no? Perquè, escolta, no vull que pixis aquí, però pixis allà, no? Vull que... I fas d'això, i esclar, necessito. La gent té una tendència natural a desconfiar de la seva pròpia ombra. Això és així. Generes d'una manera natural confiança amb els teus clients o a vegades et trobes amb algun falambard que diu no, jo per aquí no passo?
4: No, normalment la meva manera de ser pausada i com tracto els gossos és bastant pròxima. Això t'ho haurien de dir ells, no? Més aviat, però...
3: Jo vaig anar amb l'Aleix, bueno... És a dir,
2: com us vau conèixer vosaltres?
3: Sí, és que ara aquí anava. Jo anava fa anys, anava amb una perruquera, l'Eva, i ella tenia una gossa, la Fosca. Uh-huh. I em deia, mira Neus, has vist? La Fosca s'ha quedat una estona sola, perquè ella tenia una gossa que li costava molt estar sola, te'n recordes?
4: Sí, la Fosca, sí.
3: I me deia, mira, ara ha deixat la Fosqui. Llavors me deia, mira, Neus, la Fosqui està aquí sola, no sé què, perquè l'Aleix ha fet no sé què en recados, i mira, amb l'Aleix sí que ho fa, tu. Amb l'Aleix ho fa, diu, però amb mi no.
4: La Fosqui tenia ansietat per separació.
3: Sí.
1: Ah, vale.
3: Llavors, bueno, ja m'explicava això, no? I vaig dir, bueno, si de casa... Jo considerava que jo la meva gossa, que es diu Truski, per cert, ja l'entenia, no? Perquè dones per sentat que tu l'entens. Però clar, al final me'n recordo que no sé ben bé el motiu. Ah, sí, va ser, va arribar un dia que jo estava fent, bueno, tenia la meva mare malalta d'un càncer, després jo estava fent un màster a Barcelona i vaig pensar, uau, tantes coses, la meva gossa, jo no vull que pateixi, no? I justament per això vaig dir, m'han parlat superbé de l'Aleix, vaig a provar, no? Perquè jo el que vull és que la Truski estigui bé. I ja mai més, vull dir, des de llavors. O sigui, des de llavors la Truski, sí que és cert que durant un temps vam fer un cop per setmana i després per temporades, no? Però sí que és cert que per mi era com entendre que quan la Truski està amb mi i està a casa, doncs està condicionada per com estic jo, però quan la Truski se'n va amb l'Aleix i se'n va amb altres gossos, és la Truski. Ja. Sense... interferències de pel mig.
1: Sí.
3: Saps?
4: A mi sempre m'agrada, si em permeteu, tirar de refranys i sempre diuen el gos s'assembla a l'amo. Sí, sí. I és perquè ells observen sobre la teva manera de fer. Mm. I llavors tot el que volen tots els mamífers és sobreviure, llavors t'observen i fan en sí. base al que tu li deixes o no li deixes per sobreviure.
1: S'adapten a tu.
4: Exacte. Mm.
1: Sí, sí. És,
4: sí.
1: Jo... jo ho sé pel meu, eh? Jo és que tinc un petit cabró que té cap a 15 anys. I sí, sí, sí, quan era jove, pues, com que és una barreja de pincer i podenco, tenia la típica mala llet dels pincers, no? Era més xulo que Déu, allò ensenyant les dents tot el sant dia a la gent i tal. I jo tenia la falda i, escolta, tranquil, s'acostava algú i de seguida ensenyava les dents. I era un puro nervi, cap aquí, cap allà, cap allà, cap aquí. I jo a darrere, pues, allò bonament, no? Allò, bé. Va començar a entendre les ordres, o jo vaig començar a entendre el seu tarannà. I avui en dia és un gos que, escolta, el puc deixar tot un dia a casa i, escolta, es tomba, es pot a dormir i diu, ja vindràs.
4: Sí, és així.
1: Ja s'ha acostumat, ja sap que me'n vaig i torno. Això és, posaré una peça de música, val, i continuem.
3: D'acord.
1: I seguim, ara seran elles que t'avalaran. Jo t'avalo al principi, després ja vaig a posar una chanson, si trobo una chanson, perquè esclar, tot s'ha de trobar. Ah, sí, aquesta igual us agrada, aviam.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Bueno, segona vegada, segona Neus. Gràcies, Anabel.
2: Jo no tinc gos, eh?
1: Eh?
2: Jo no tinc gos.
1: No,
2: però estic aprenent molt.
1: Controles a la Neus,
3: sí,
1: allò.
3: No,
1: eh?
3: Sí.
2: No, jo...
3: Però pots fer preguntes, també.
2: Sí,
3: de fet...
2: clar. De fet, jo crec que els meus fills m'estan escoltant.
3: Ah,
2: perquè
3: sí?
2: La setmana passada escoltaven i amb l'anècdota del pa de pessic ja sabien del que parlàvem. Deien, sí, va ser aquell dia que vam anar a casa de l'amigueta. Doncs sí.
1: Escolteu una cosa.
2: Jo crec
1: cosa.
2: Que avui estan escoltant.
1: Escolteu una cosa. He tastat les magdalenes de la mama.
2: I en col·laboració amb ells, eh?
1: No, no,
2: van col·laborar.
1: Molt bones,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Molt bones. En el nivell punt just de sucre, però que no podem menjar gaire sucre. Fantàstic. De la forma no diré res, perquè quedaria massa d'això, oi? Però,
2: ja em faré una foto, sí, sí.
1: Sí, sí, ja veureu la foto a l'Instagram. No, va, segueix.
2: Doncs bé, deia que ells segurament ens escolten i ells em demanen... de tenir un gos, però jo els hi comento, vivim en un pis, és una responsabilitat tenir un gos. I a mi em fa moltíssima pena, perquè els dos treballem, que un gos estigui tot el dia sol a casa, que només el tinguem allà per quan arribem i que ens doni la benvinguda. Clar, aquest tipus de gossos al final són gossos ansiosos o tristos, com...
4: Depèn, és difícil generalitzar. Però sí que no seria el més ideal per un gos estar-se tot el dia al sol, que ells s'adapten a la situació i s'acostumen, sempre i quan tu sàpigues que quan surts a fora ell té unes necessitats a complir i li donguis, sempre tot això és més fàcil de portar. No és la situació ideal, però els gossos tenen una gran capacitat d'adaptar-se i d'estimar. Llavors, si ells saben que tu saps el que necessita i li dones, són més feliços i s'acostumen. Mm. S'acostumen. Evidentment, quan és més petit té més necessitats, llavors ha de sortir més cops, perquè cada hora i mitja pues, fa pipí, no és fins als 7-8 mesos que poden aguantar, diguéssim, llargues jornades, no? Cada etapa té les seves necessitats, però sí, tu pots fer passejos d'hora, hora i mitja molt complets, cansar-los fins al següent passeig a la tarda, pot ser de 3/4 d'una hora, però si tu fas un passeig estructurat amb una mica d'obediència

0: i s'han de trobar altres gossos, no és tant que ells no puguin sortir a passejar amb el gos, sinó les situacions imprevisibles que es poden trobar. Llavors, per un nen petit, controlar certes interaccions amb gossos es pot fer molt difícil o perillós, inclús, tant pel gos com pel nen, com per l'entorn. No seria... És difícil posar una edat, ja et dic.
1: Sí, no, ja els dic que no, que de moment no. Sí, sí.
2: Perquè quan... Tinc una foto cullerada. En referència a això de que tens veïnada i dius, oi, compraré una mascoteta, un gosset, perquè oi, oi, oi, oi. Val, llavors el gos, quan entra seguint un cadell, ho agafen i li donen en els cadells humans. És així, no?
0: Sí.
2: És un concepte cadell per aquí, cadell per allà. La diferència és que el gos madura molt més ràpid que el cadell humà. Però si el gos agafa com a referent un dels cadellets humans, molt temps que passa?
0: Normalment això no sol passar. Sempre els tindran com més apreci, més estima, però els animals, jo penso que això, el món del gos també, cada maestrillo tiene su brillo, no? Però els animals saben mesurar l'edat que té l'interlocutor humà.
2: Vale.
0: I llavors saben també què poden fer i quan ho poden fer.
2: Vale.
0: Llavors depèn de cada raça també, tolerarà més o menys l'esveramenta o la imprevisibilitat d'un nen.
2: Ja, perquè jo conec algun que, escolta, de petita, en algun pobre gos, que un bòxer, li agafava els ous i es tirava tot.
0: Sí.
2: Aquell pobre gos tenia una cara de patir.
0: Clar, depèn de la raça i perquè estigui feta la raça. Gossos de pastoreig, pues, a grans trets, solen posar-se nerviosos amb la canalla perquè estan fets per parar i agrupar el moviment.
2: Sí.
0: Llavors, clar...
2: Tens mainada moguda, el gos de Turé.
0: Exacte. Sí, exacte.
2: No, però és això, vull dir que... llavors, això és una nota pels oïdors i oïdores del programa. Si teniu pensat cometre aquest sacrilegi de regalar una mascota per Nadal a la vostra canalla, i després espero que ho mantingueu el resto de la seva vida amb vosaltres i no feu aquesta porqueria mental i moral de que quan passen les festes i tot això, pues ja ha passat el pobre animal, doncs que tingueu en compte això, que la mainada pel gosset també és mainada. Ell és un cadell, juga amb els cadells humans, no? I després assumeix molt bé qui té el rol de dominant dintre del clan, no? Perquè és com
0: sí.
2: Una...
0: Els mamífers, que els cànids en aquest cas, pertanyen a grups, tenen la necessitat d'interactuar i de formar part d'una societat. I cada membre d'aquesta societat necessita saber quin rol compleix dins l'estructura familiar, dins l'entorn on te pertanyi. Llavors, si ell té clar que tu saps el que necessita, t'agafarà com a referent. Si ell veu que tu no saps el que necessites, encara que ell no en sàpiga, intentarà ocupar la posició de dominant.
2: Yeah.
0: I aquí és moltes vegades on hi ha desajustos emocionals, perquè el paper que estan desempenyant els hi ve gran.
2: I això li passa al Rottweiler. Els rottweilers són molt...
0: Bueno, això els hi passa a qualsevol raça.
2: Molt d'això, no? Però tenim que entendre que els rottweilers tenen això, que tenen molt clar quin és el seu estatus. I sempre procuren estar a sota directe del que té l'estatus alfa.
0: Però això una mica totes les races, perquè són mamífers. I els mamífers es guien pels sentits, formen part d'una manada, són animals sociables.
2: Veieu, són més coses que nosaltres.
0: No, la raça no es pot estigmatitzar una raça. Cada raça té les seves característiques pel qual han estat creades, però comparteixen amb tots els seus iguals. El llenguatge que comparteixen és tot per igual, sigui la raça que sigui.
2: Val. Això és de dels primers cànids, no? Allò de...
0: Sí.
2: Vamos a darle de comer a un lobo y lo vamos a domesticar. Ay, qué bien que nos ha salido.

0: majoria són barreges, no? Que venen d'un...
1: Han agafat elements predominants de cada raça fins a potenciar-ho.
0: Això ho feien, això van arribar quasi a la perfecció els nazis, eh? Fotien unes... Van crear gossos expressament per... si no m'equivoco, o Doberman és una barreja de dos o tres, i ho van crear precisament per convertir-lo en gos mina.
1: Malauradament feien aberracions.
0: O lligaven unes mines al camp de batalla, lligaven unes mines i l'enviaven cap a l'enemic, i quan arribava l'enemic el gos es tombava.
1: Sí, estaven entrenats per ficar-se sota els tancs.
0: Sí, i es tombaven i llavors patava la mina i el gos, evidentment.
2: Ai, mare meva.
0: Sí, les guerres són cruels, així. Preguntes?
3: Jo en tinc una.
2: M'he acabat.
3: La neu està...
2: Traumada.
1: Sí, hi ha coses
3: que... Començarem potser pel principi, no? Com definiries la teva professió com a cuidador, educador, per donar una mica de context?
1: Jo els cuido. També sé educar. No és la meva feina o el que jo t'explico que faig. Jo no vinc, agafo un gos i te l'educo. Però per lo que veig, per lo que sento, quan jo m'emporto tot el grup, si veig que el gos té unes mancances, per dir d'una manera, entre cometes, saps? O unes pors, o... O... Com es diu? Inseguretats, doncs em surt d'ajudar-lo a superar tot això, o a fer que se li faci més fàcil, o que aprengui certes situacions. Per exemple, a vegades hi ha gossos que tenen molta por d'estar entremig d'altres gossos. Pues, amb el grup, pues, escollo quin dia de la setmana és el millor grup perquè vingui, per començar a poc, perquè vegi tant gossos veterans com joves, però estiguin tranquils. Llavors és com que el fiques en un entorn que mica en mica li creï seguretat per anar-se'n valentonant.
3: Llavors és com un extraescolar dels gossos, sí. De quedar en un grupet i fer el seu exercici.
1: Sí, hi ha gent que em recomana per fomentar la socialització del seu gos. No és que jo em publiciti dient jo faig socialització amb gossos, no. Jo surto a passejar a la muntanya amb gossos i anem a disfrutar de la natura i a ser gossos. Per exemple, aquests dies que està plovent, pues, avui hem tornat, pues, supermacos de fang, saps? Però clar, jo no els hi diré no ho facis.
2: Home,
1: si veig
2: clar,
1: que disfruten
2: clar.
1: I això
2: han de fer de gossos que són.
1: Exacte.
2: Perquè jo, per exemple, quan m'emporto la meva gossa a la muntanya i la meva gossa es posa plena de fang, jo com a humana que me l'haig d'emportar a casa, no, trusqui, no.
1: Clar.
2: En el teu cas, no.
1: No, per això moltes vegades els propietaris els dic, tu t'importa que s'enguarri? Dic, perquè a mi vindran a fer el que tu no els deixes fer. O per al contrari, si veig que algun gos té por a l'aigua, pues, mica en mica l'ajudo a que vagi superant, perquè l'estiu ens ho passarem bé. Vull dir, a l'entorn on te visc anglès hi ha molts rius, molts rierols, moltes rieres, llavors sí o sí anirem a l'aigua.
3: Tots els gossos saben nedar així naturalment o...
1: No, hi ha races més predisposades que altres. Tots saben, o sigui, realment hi ha pocs gossos que no sàpiguen nedar de forma natural, però n'hi ha alguns que sí. Però sí que hi ha races que estan més predisposades a l'aigua. Per exemple, els mastins és una raça que no els agrada gens l'aigua. Però mica en mica, si ho fas a poc i l'ensenyes amb pausa, confiança i mirant el seu ritme una mica més, saps? Poden arribar a tolerar. No el veuràs nedant al mig d'un llac, però podrà creuar un riu que li vigi pels genolls.
0: Això l'Anabel t'ho pregunta perquè quan digui un gos vol tindre un gos que l'acompanyi a fer les tinjoreres.
3: Vaig veure un vídeo d'un a l'Instagram que deia coses que ha de fer en aigües obertes, i deia no nedar sol, i sortia amb el seu gos nedant.
0: Ja s'hi veu,
3: però
0: ja
3: el mar, que em va semblar, ostres, que atrevit, perquè clar, una cosa Imagina que el gos agafa polla enmig de, del mar, i, home, suposo que estaven costejant, no has d'anar molt, molt endins.
1: No, el, por, el gos agafa por abans, no esperarà a ficar-se al mig.
3: Ah, vale, vale.
1: No, ells no tenen la inconsciència com nosaltres, que es fica en un lloc i quan estàs al mig dius, merda, on m'he ficat.
3: Sí.
1: No, ell ja...
2: Ja ho valora,
1: sí,
2: abans, no?
1: Sí.
2: I una pregunta, quan vas en grup, quants gossos hi ha? O sigui, aquesta manada, quan parles de la manada, sí, de gossos...
1: Jo m'he ficat un màxim de 10 places.
2: Vale.
1: 10 places perquè sempre allà on t'he llegit o on t'he mirat els grans educadors de totes les modalitats, sempre he vist que un grup entre 8 i 10 estan còmodes.
2: Vale.
1: També depèn de la personalitat i de l'energia de cada gos. Perquè, per exemple, a vegades tens gossos amb molta activitat, pues que és capaç d'un sol gos atabalar els altres 9.
2: Vale.
1: Llavors també has de saber llegir el grup i veure, pues, quin és el que despunta, el que te les ve al grup, o el que te'l fa jugar, o el que te'l fa posar nerviós.
2: Clar, és com una classe al final.
1: Sí, sí, sí, cadascú té la seva personalitat. I per exemple, quan veus que aquest ja s'ha desfogat una mica, estan tots nerviosos, pues agafes aquest, el portes un rato al teu costat, dius, vale, ara reposarem 5-10 minuts. I veus com tot el grup canvia,
2: s'espalsa. L'energia es canvia,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no pregunto així per preguntar. Tu surts amb 10 gossos màxim.
1: Sí.
0: A por ahí al campo.
1: Sí.
0: Aneu cap aquí, aneu cap allà i tot això. Però, el que parlàvem abans, un gos necessita tindre molt clar qui mana.
1: Sí.
0: Com aconsegueixes que tots els gossos tinguin molt clar que tu manes?
1: És un procés a poc a poc.
0: Oh.
1: Sí, jo sempre als propietaris, quan els hi dic, sempre els hi dic que... primer sempre demano que tinguin una mica d'obediència, que el gos, o sigui, els propietaris a casa ja li he ensenyat una mica el vino.
0: Mm-hmm.
1: No puc agafar tots els gossos que a casa seu no li hagin ensenyat el vino.
0: Mm-hmm.
1: Entre altres coses, perquè la meva manera de fer, de pensar, és que si un propietari no deslliga mai el gos, a mi em dona a entendre que no sap quines capacitats té o que hi ha dedicat molt poc temps a informar-se.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, jo no sóc per aquest tipus de persones.
0: Vale.
1: Sí, que si em ve o algun tipus de persona així, jo li puc dir, mira, pots començar per aquí, pots fer això, hi ha cursos, et puc recomanar llibres, et puc recomanar vídeos, et puc recomanar professionals, perquè vegis les enormes capacitats que té un gos i del gran vincle que s'arriba a crear fora de la corretja.
0: No, o sigui que, per dir-ho, tu agafes gossos on el propietari ja tingui generada un lligam de confiança,
1: sí,
0: amb el gos.
1: Sí.
0: No aquests propietaris que tenen tan poca confiança que sempre van amb la corretja estirant i quiet aquí i no te'n vagis, perquè és que si no després ui.
1: Hi ha moltes pors aquí.
0: Si més no, que el gos no tragini la por del propietari.
1: Sí.
0: Val, és una cosa així, no?
1: Que evidentment sempre a vegades els ni traslladem inconscientment, eh? Però lliures, sense corretja.
0: Sí.
1: Són altres tipus de pors. No, sí, són de confiança, són de imprevisibilitat, com, ostres, ara a saber quin rastre ha trobat, o si ha vist un bassal, o hi ha algú que li ha cridat l'atenció, o...
0: Jo tinc un gos. Ho he dit, sí.
2: Sí.
0: I me perdo per la muntanya. Jo no em perdo, perquè vaig pel camí, eh? Vull dir, jo,
1: sí,
0: el gos... Però el gos... Ara no, perquè ja té una edat i diu, jo vaig al teu pas, tu, escolta, i així no tinc que girar-me tantes vegades. Però abans, quan era més jove, sortia escopetejat. Ping! I esclar, jo me'l mirava i li deia, ep, senyor, mira cap aquí. I el gos parava, girava el cap, me mirava, i com que jo seguia caminant, doncs tornava a sortir escopetejat. I hi havia moments en què ja no el veia. I llavors, per tocar-li els collons, va, vinga, clar, català, jo m'amagava. Dic, ara m'amago i quan vinguis no em trobes. I sí, jo veies que venia corregint, i a l'últim lloc on t'havia vist i ella estava parat i mirava cap aquí i mirava cap allà, i mirava cap aquí i mirava cap allà, i ja no sabia què fer. I llavors al cap d'una estona sortia jo i li deia: soc aquí. Ai, tot content, tornava a marxar escopetejat. Sí, però jo li deia: si desapareixes i després no en trobes, estaràs aquí perdut. I escolta tu, en poc temps marxava el xiulet i, pss,
1: sí,
0: i venia cagant hòsties. Ai, venia corregents.
1: Sí, en aquestes situacions l'error és seguir-lo.
0: Sí.
1: Perquè ell es pensa, pues, que vas amb ell.
0: Ja.
1: I a la mesura en què pugui sempre has de procurar que el gos estigui pendent de tu, no, sí, al revés, perquè ells també ho saben. I quan ells saben que tu estàs pendent d'ells, ells se sent amb la llibertat d'actuar com vulgui.
0: Ja.
1: Sí, i sí, si sí, ell vol anar cap aquí, pues, per què no ho ha de fer-ho si tu vas al darrere?
0: Ja, pues això, jo li feia així. Mm. Tu cobreu jo més. I ja està. Després està ben fet, eh?
1: Suposo, sí, suposo. Bueno, perquè ja hi havia una confiança establerta i sabies que no marxaria més enllà de...
0: Ah, no,
1: el teu punt de visió.
0: Evidentment. Sí. No va ser mai en corretja de càstig, eh, això. Mm. Allò, el típic fulla de diari que fas un tub que no és sòlida ni és dura, però fa soroll.
2: Mm.
0: Saps allò? Ai, allò, i el gos, hòstia, quin soroll, m'acollonuc. I això és curiós que ho aprenen en dos dies.
1: Mm.
0: Relacionen aquest l'ordre amb aquest soroll.
1: Sí.
0: No vols aquest soroll, fes això. És posar una peça de música i tornem, eh? No us aneu. Ara vinc. On t'estic? És que me perdo. On t'estàs? Ah, doncs aquesta mateixa. Vinga.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Bueno, bueno, bueno. Recordareus que n'has patit, jolín, eh? Has tingut clar això.
2: Ho tinc claríssim.
1: Jolín, no, pots dir jolines. O pots dir rajolinet. O pots dir collonzillos, sí, una cosa de cas. O tatulero, tatulero o cuqui.
3: Gràcies.
1: Molt
2: dir-li.
1: Vale,
2: de fet, encara no ha sortit la paraula cuqui.
1: Espero que no. Has dit el cuqui polla. Anava a dir el cuqui polla. No, millor que calli, perquè després la censura m'estira de les orelles. És una cosa que... Anabel, què dius?
3: Jo res. Ah, sí. Això de donar premis als gossos perquè facin coses, està bé en la fase d'educació o sempre hem d'estar donant premis?
4: Hi ha tres tipus de recompensa per als gossos: els que són de joguina, els que són amb el de menjar i el social. El social està compost per tocar, mirar, parlar. El que entra més i el que va més directe és el menjar, i el que nosaltres utilitzem més inconscientment sense voler és el social. Parlem, toquem. Un gos funciona molt senzillament. Ell fa moltes coses, vale? Fins que una d'aquestes rep la teva atenció, ja sigui parlar, mirar, tocar, donar menjar, una joguina. I llavors ell les següents vegades en fa menys i va a buscar aquesta fins que ell sap quina és l'acció que tu has premiat. I com que ell ha rebut un premi i entén que tu estàs content amb el que fa, la repeteix més. Llavors, quan tu vols ensenyar-li una cosa ben feta, premies el que tu vols. Si per al contrari fa coses que nosaltres podem entendre com mal fetes o moralment incorrectes, lo contradictori és renyar-los, perquè tu li estàs mirant i l'estàs parlant. Per tant, ell se sent d'alguna manera recompensat, tot i que no entengui molt bé el teu llenguatge verbal una mica impositiu.
3: Així és com els nens, quan els renyes i riuen, no?
2: Sí, clar.
4: Sí, o se t'escapa el riure.
3: Sí.
4: La millor manera, sempre controladament, és no fer-li cas a les accions que tu no vols. Pues un exemple, agafa una sabatilla i tots ets, no, sabatilla no sé què, clar... Has començat el joc de l'atrapada. Ell està contentíssim, saps? El que has de fer és portar un objecte que sí que vols que mossegui, vale? Te'n vas molt tranquil·lament, amb una postura molt neutra, li agafes de l'objecte, te l'amagues i li treus l'altre. I la teva actitud canvia completament. Et tornes un pallasso, un alegre, i comences a jugar enormement. De manera que vegi que la sabatilla té un propietari sec, muermo, i en canvi és l'objecte que tu li dones, sí. I llavors ell entendrà que allò sí que és el que vols i és amb el que jugues. I així és amb totes les actituds. La que més costa és quan borden molt, incontroladament, però no et pot guanyar amb la paciència. A la mesura en què puguis has de deixar-lo estar, i quan comencen les pauses el premies amb una carícia, amb un molt bé, amb un tros de pinso, un tros de fuet, però sense grans efusivitats.
2: I una pregunta, com va començar la idea d'aquesta residència canina? D'on ve, quin és l'origen?
4: Jo tenia en Gru, tenia poc menys d'un any, i jo vaig començar un màster d'emprenedors que durava 21 cap de setmana, de divendres a diumenge. Llavors necessitàvem un lloc on deixar-lo cada cap de setmana durant 21 caps de setmana, i el vaig deixar un cap de setmana en una residència. De totes les que vaig mirar, doncs em vaig triar una per proximitat de casa. Amb la bona o mala sort, jo crec que bona, perquè d'aquí es va desencadenar tot, és que va tornar amb la tos de la perrera, que és un refredat comú, però ha d'estar 10 dies sense estar en contacte. Per tant, el següent cap de setmana no va poder anar a la residència, i jo per llavors tenia la sort de que tenia un jardí molt ampli, i el vaig deixar allà tot el cap de setmana, pues, suficient menjar, suficient aigua, i els veig dels veïns, controleu-lo, si borda, si... I quan vaig arribar, pues, em van dir no, no, si ell ha estat superbé, supertranquil, amunt, avall, saps, res. Dic, vale, pues, el vaig deixar cada cap de setmana sol. I llavors, com que el màster ens deia aneu de tenir un projecte, i hi havia una assignatura que es deia Consigue tu estrella, em vam sortir d'en Valdi Figueres, que el recomano molt, em va sortir que les coses que a mi més em feien feliç eren els animals, la natura i els amics. I llavors vaig dir, pues, tinc un gos, tinc natura, pues, provo a passejar gossos. I com que tenia un any de paro, vaig començar a passejar gossos amb l'idea de si m'agradava o si se'm donava bé. I com que ja feia un any que portava practicant com ensenyar-li tot el que jo sabia que un gos pot arribar a fer a pagès, a mangru, vaig dir, pues ara posaré en pràctica tot el que he fet a mangru amb tots els altres gossos que em vagin vinguent. Així aniré veient com reacciona cada raça o com ho transmet, ai, com ho rep cap a cada raça, i jo com què faig amb com ho rep cada raça. I mica en mica, pues, clar, vaig aprendre molt, perquè no tots els races tenen les mateixes habilitats que un border collie.
2: Clar.
4: I allà vaig treballar molt la paciència. Un border collie és molt ràpid, però molt ràpid. I vaig tenir dos bracos, vaig tenir un labrador, vaig tenir un podenco. I clar, cadascú prenia el seu ritme o no prenia. I llavors a mi em va fer esforçar-me moltíssim i ficar-me molt les piles en llegir de cada raça, i amb el que jo sabia més el que vaig aprendre d'ells, pues, com transmetre i com aprendre a ensenyar-los el que jo volia que aprenguessin. Mentre anava veient si passejar gossos m'agradava o no.
2: I et va agradar?
4: Se'm va donar bé, sí, perquè m'agradava molt poder anar a casa dels propietaris, agafar el gos i dir, avui on anem a passejar? I em passava el dia a la muntanya, com ara. I clar, jo estic superfeliç. Vull dir, no, i treballar 8 hores en un despatx en una empresa molt gran, i ja està, no, és que no hi tornaria.
2: Yeah.
4: No hi tornaria.
2: I quan fa que vas començar aquest projecte?
4: El setembre del 2017.
2: Uau, fa 9 anys.
4: Sí, sí, aviat faré els 10 anys. I vaig començar passejant gossos, després un dels que passejàvem em diu, ostres, Aleix, hem de marxar cap de setmana, no te'l quedaries? I jo, ostres, em va agafar com de nou i ah, pues vale, pues espero que ho pregunto, perquè jo llavors compartia pis, i sort que la meva companya de pis li agradaven els gossos, i gràcies a ella també vaig poder engegar el projecte, perquè hi va haver-hi un moment que cada cap de setmana érem 6 gossos al pis. I quan ja vaig veure un mes 6 gossos, un altre mes 6 gossos cada cap de setmana, dic, bueno, potser haig de començar a buscar un pis per mi sol, no?
3: Em va fer de mecenes, no?
2: Exacte.
4: Sí, va tenir molta paciència, gràcies a ella.
1: I tu, noi, en quant de gossos vius? No, depèn, si hi ha la meva parella amb un, i si porta els amics, doncs pues són 10 o 12.
4: Sí,
1: sol ser. Hola, tinc una mascota, tinc un gos, i jo necessito tu, pues, desaparèixer 6 dies per dir una, i com que necessito desaparèixer 6 dies pel motiu que sigui, bla bla bla, no em puc emportar el meu gos, i tinc que deixar algun pasto aquests 6 dies, que tingui molt clar i segur que m'ho cuidaran com si fos meu. Què faig? Et vinc a veure, et truco, què?
4: Sí. Clar, jo sempre he tingut molt clar que per mi el que manava era el gos. Llavors no pots venir un dia i dir-me demà et deixaré el gos, perquè l'entorn on estem tots lliures. Llavors cada gos que porto haig de mirar que primer se senti bé ell, però després també se senti bé el grup, perquè no per un farem malestar als altres. Llavors jo vaig veure que em funcionava molt bé un sistema de 3 passos, que era primer conèixer el gos i anar a passejar amb el propietari, que a mi això ja m'adona molta informació de la relació que tenen, de l'obediència que té, del gos com es relaciona amb l'entorn. Després jo puc parlar directament amb ell i que m'expliqui la història de vida del gos, quines són les necessitats, no? Si hi ha alguna cosa que jo hagi de saber o tenir en compte, al·lèrgies, displàcies, etc. I aquí ja puc veure si el gos més o menys encaixarà amb el grup o no. I llavors, si jo veig que pot encaixar amb el grup, després ha de venir a fer una guarderia de dia, que és que vingui a passar el dia, per veure com se sent ell enmig de tants gossos. I si jo veig que se sent bé i que és ben acollit, després una guarderia de nit, és a dir, dos dies i una nit. Perquè si durant el dia ha passat bé, ja sabem que durant el dia està bé, ara falta durant el dia i la nit. Perquè així com marxes de vacances, almenys una vegada ja sabem que durant la nit ha estat bé.
1: Vale.
4: I si, per exemple, hi ha gossos que la primera guarderia de dia estan com molt nerviosos, els hi donem una altra oportunitat. Perquè el primer dia són moltes emocions, són moltes coses noves, llavors també se'ls ha de donar una mica de peixet.
1: O sigui que tu...
3: Em recorda l'adaptació que es fa a la llar d'infants, eh?
4: Sí, sí. És que a mi sempre m'ha guiat una frase que em deia el meu avi, que era amb els animals sense presses ni esveramentes. I llavors a mi m'agrada fer les coses molt a poc. El ritme del gos, jo sempre dic, el ritme del gos, un punt més. Perquè no, el gos no s'apalanqui a la seva zona de confort.
1: O sigui, tu no ets això, perquè ho diguin clars que ens escoltin. Tu no ets d'aquella gent que portes el gos i et diuen, vale, sí, deixa-ho. O sigui, tu primer necessites un procés en el qual el gos s'aclimati i tu l'entenguis.
4: Sí.
1: Per poder dir, bueno, ara
4: 100%.
1: Et puc deixar que encaixis, no?
4: Sí, perquè hem de viure dia i nit junts.
1: Sí.
4: I si el gos no està bé amb mi, jo no em puc quedar un gos que no està bé.
1: O sigui, una persona que té un gos i diu, ostres, demà tinc que marxar una setmana, te'l porto, no te'l quedaràs pas.
4: No, ni de conya.
1: Ho enteneu, això? Això vol dir professionalitat, ho teniu clar, estimats i estimades. O sigui, si us diuen, sí, porta-ho, deixa-ho aquí, que no passa res, ja podeu tindre clar que la majoria entraran en una gàbia i allà passaran els dies. No és pas com ho imagini, eh? Vull dir, molt de puestos és així. Vull dir, quan te diuen, sí, porta'l, cap problema?
4: No, jo necessito saber que està bé el gos.
1: Exacte.
4: Sí.
1: Val, llavors...
4: Bàsicament perquè quan jo buscava una residència per en Gru, és el que buscava.
1: Sí.
4: I no és el que vaig trobar. I llavors jo vaig dir, hosti, jo necessito un lloc on jo pugui deixar el gos i ho facin tal com jo el cuidaria.
1: Sí.
4: I llavors vaig dir, pues jo ofereixo això. I què vol un propietari? Pues que estigui amb tu al costat del llit quan dorm, que tingui un espai per córrer, que se'n vagi a la muntanya i pugui jugar amb els amics, i que a més li posin uns límits que li serveixin per tot tipus de situacions, perquè el gos tingui les capacitats per ell resoldre els entrebancs o les situacions que es trobi.
1: Pues llavors ja sabeu, estimats i estimades, un gos, i això ho heu de tenir en compte la immensa majoria, un gos no és una prolongació d'un mateix, sinó que és un membre més de la família que nosaltres hem escollit. Després, si tenim sort, doncs el gos també ens escollirà a nosaltres com a part de la seva família. Això és així, perquè estarà allà amb nosaltres tot el que li queda de vida, o ens queda de vida a tots. És una vida que compartireu, és una vida que viureu amb tot el bo i tot el dolent, i això ho heu de tenir clar. I si no sou capaços de pensar així, més val que no tingueu un gos, perquè el gos no té cap culpa de que sigueu uns impresentables els que feu el que no heu de fer. Estimeu els gossos, perquè els gossos, curiosament, no venen a pensar si us odien. Venen a pensar que us estimen per qui sou, cosa que no trobareu gaires vegades a la vida. Tingueu clar això. Ah, que bé que quedi així, eh?
4: Ells sempre t'escolliran.
1: Sí.
4: Sempre.
1: Tu, Aleix, anem camí de lo que és la pausa aquesta de la publicitat, i bueno, aquestes coses, bon, publicitat no n'hi ha.
3: Doncs sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
1: Sí.
3: Sí, perquè hem de denunciar dues coses.
2: Sí, ostres, Anabel, estàs en tot,
1: Escolta, tu, sí, jo si n'has per l'Anabel, vaig més perdut que un barco al mig d'un riu.
3: Tenim dos anuncis.
2: Dos? És veritat, dos.
1: Va, dos eren dos, va. Vamos para bingo.
3: El primer, els dos... Són, les dues notícies són relacionades amb el món del llibre. La primera, aquest dissabte 10 d'octubre a les 12 del migdia presentem Figueres de Por 4 a Palol Sabaldòria, és a dir, aquí a Vilafant mateix. D'acord? Llavors hi assistirem alguns autors, alguns il·lustradors, llegirem fragments i dedicarem llibres, òbviament. Us esperem a Palol Sabaldòria.
1: Bueno, tu agafa nota, eh?
3: Sí, sí. I el segon anunci el fa la Neus.
2: Ah, el segon anunci és que el dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda presentem el llibre El cor de les meves tetes conjuntament amb la doctora Lillo, que és la ginecòloga i cap de la unitat de patologia mamària Hospital d'Olot, i allà farem la presentació del cor de les meves tetes i també l'exposició.
1: Ah, sí, l'exposició.
2: Sí, sí, sí, que per cert, l'hem renovada.
1: Sí?
2: Hem fet canvis.
1: Ah, bueno.
2: Sí.
1: Això, bueno, Eurot no ho saben.
2: No, sí, bueno, jo ho vaig posar a Instagram bàsicament perquè el llibre al final es va acabar d'escriure a l'abril de 2025, però l'exposició, el que té, és que pots anar afegint, pots anar traient.
1: Sí, per això se'n diu exposició.
2: Exacte. Llavors, no, clar, però em refereixo que el llibre no està actualitzat, però l'exposició sí.
1: Bueno,
2: llavors,
1: ja ho heu sentit. Anabel 1, Neus 1. Però el que passa que la Neus pues, va tallar lluny, eh? Oh, adéu, adéu, adéu. I l'Anabel, doncs, aquí al costat. Hola, què tal, sí. L'Anabel?
3: Tindrem no? Les autores locals de Vilafant, la Paloma Gómez i l'Antònia Tubau.
1: Ah, són de Vilafant?
3: Són de Vilafant.
1: Ah, jo què sé.
3: Llavors, us esperem aquí.
1: Paloma.
3: Només pels més atrevits, eh? Perquè són històries de terror.
2: Bueno. Uau. Per això es diu Figueres de Por.
1: Sí.
3: Ja tinc preparat l'outfit.
2: Què dius?
3: Ja tinc preparat.
2: És cookie?
3: No és cookie, no pot ser cookie.
1: Escolta'm una cosa, posa'n alfabets com jo. M'ho pots reduir al català?
3: L'outfit és la roba que portaré.
1: Ah, vale.
2: No sabia que volia dir l'outfit.
1: Jo sóc analfabet, ignorant de les llengües estrangeres.
2: Sé que anaves a dir vintage.
1: No, vintage és una altra història, perquè vintage és el meu comportament davant del món.
3: Doncs no serà cookie, no.
1: Ah, per sort.
3: No.
1: Fantàstic. És una alegria. Sí, és insuportable això del cookie. No, no és per res, eh? Escolta.
2: D'aquesta taula hi ha quatre persones cookies.
1: No, a mi no em comptis. A mi no em comptis. No t'aguanto. Escolta, tu, què anava a dir, Aleix? Jo no sé si ara marxeu ja perquè són...
2: Fem un altre trosset més i ens despedim, sí?
1: Sí, bueno, després de la
2: sí.
1: Pauta.
2: Sí, pausa.
1: Perquè hem de... Pauta.
2: Ah, vale.
1: Pauta, sí, perquè és una cosa que ve marcada.
2: Ah, vale, perdó.
1: No, pausa no, perquè no hi ha publicitat. Sí. Mare de Déu, senyor.
2: Ai, bueno.
1: Hi ha escrit un llibre de... Bueno, un relat, una narrativa. Escolta'm. Com va la venda de la segona edició?
2: Bueno, bé. El que passa que la primera edició va ser com boom i la segona edició es va fent. Estic contenta.
1: Jo tinc entès que la segona edició... Oi, que encarrego el micro. La segona edició ja vas quasi pels 200 i pico exemplars venuts, eh? Així,
2: més o menys,
1: tot,
2: sí.
1: El
2: que passa que, clar, la primera edició va ser...
1: Oi, saps? Sí, la primera edició.
2: Però la segona
1: va ser l'hòstia, també.
2: Sí.
1: Ai, l'hòstia, no es pot dir.
2: No, ara, per exemple, en això, a l'Hospital d'Olot, també han fet un club de lectura entre els sanitaris d'allà dins de l'hospital. Llavors, el que és o no, també hi ha hagut ventes a la zona d'Olot.
1: Vale.
2: I això també ha ajudat.
1: Va, fantàstic. Tu no et pregunto perquè Astúries ja vas de resar. Vull dir, a Xitxon.
3: No, però aquest Figueres de Por 4 és novetat.
1: Xitxon.
3: Figueres de Por 4 és novetat editorial i aquest cap de setmana és la primera presentació mundial.
1: Ja saps que després en parlarem, eh?
3: Sí.
1: Això ja ho tens clar. Aleix, escolta'm una cosa. Bueno, ara continuem d'aquí una estona. Però jo t'ho dic ara perquè ho tinguis clar. sempre que vulguis tens les portes obertes.
4: Moltes gràcies.
1: Vens amb la Neus o no, però tens les portes obertes, com dedica tots els convidats que la Neus porta o que la Nabel porta. Funcionem així aquí, eh? Vull dir, no...
4: Moltes gràcies.
1: No hi ha filtres. No hi ha filtres. Ara posaré música que dura una estoneta, que és el temps de fer la fotografia, i pos que tenim vicis no declarats, irem a fer el cafè. I la resta, pues, menjarem magdalenes. Oi, que per cert, molt bona. Escolta, m'ha encantat la magdalena. Me l'he menjat, que consta. Sí, sí, perquè no tenia excés de sucre.
3: És que les van fer pensant en tu.
1: Gràcies, molt amable, m'encanta que penseu en mi, oi? Sí. Però és una sobrecàrrega això, que penseu en mi, escolta, no, és massa responsabilitat. Posarem la primera chanson, deixem-ho canviar això, perquè si no el canvio, després algú truca i diu, escolta, que no sé si la ràdio. Sí, això, em sembla que va ser la teva mare, Rebel.
3: Sí, sí, sí.
1: Un dia... Un dia que no, que vaig posar això de la música sola i vaig oblidar-me de marcar-ho com automàtic. I va passar una cançó i pim, i ja no va emitir. I ai, automàticament el control, unitat de control, va ser missatge. Escolta, saps que no se sent la ràdio.
2: La teva mare va ser...
1: Sí, sí, sí. Una bona dona, eh? Deixa't d'orgues.
2: Home, sí. Eficient.
1: Va, som-hi. Vinga. Tapa allà.

0: oyendo tus versos melancólicos.
1: Bueno, bueno, bueno. Doncs ja tornem aquí. Ja està, ja hem fet tot el que tenim que fer i tot això. Bueno, escolta'm una cosa. L'Aleix ha dit que vindrà un altre dia, que vindrà amb la Neus. Sempre serà ben rebut, i això ja ho sabeu tots, sobretot tu, Neus, ja ho saps, que sempre seran ben rebuts, igual que avui, no pensis, perquè hi haurà flors i violes, el proper dia serà el mateix, ja saps on és tot, llavors tu mateix. Escolta'm una cosa, una pregunta, perquè i així ja podem dir que quasi acabem, perquè elles tenen que marxar també. Hola, jo sóc un propietari d'un gos i he escoltat aquest programa, no? I he quedat, oh, escolta, pot ser interessant, i llavors es m'ha dit, bueno, pues, li portaré a l'Aleix el meu gos per veure si, pues, per lo que sigui, en algun moment, pues, el puc deixar allà per alguna circumstància en la que jo, pues, tingui que marxar o coses així, taca, taca, taca, taca. Ja sé que serà un procés una mica llarg, perquè evidentment hi ha un procés que se'n diu de selecció i de coneixement i totes aquestes coses, però vull contactar amb tu. Aleix no té com se'n diu això?
2: Instagram.
1: Instapolles aquest, sí. Ai, perdó, perdó, perdó, perdó, em volia dir Instagram. Llavors, la manera de contactar amb l'Aleix és la millor manera que coneixem en aquest país, que sempre ha sigut allò que en diuen el boca, boca. És una cosa que sembla molt antigua, però que és una cosa que és un filtre meravellós. Com es pot contactar amb l'Aleix si alguna vegada ens interessés dir, ostres, l'Aleix, vull això, vull allò?
2: Bueno, jo crec que tinc la sort de que molta gent a Girona em coneix i és fàcil per preguntar per al noi que vivia a Taialà, que passejava molts de gossos, i el boca a boca funciona molt bé. Si no, també poden trucar aquí a la ràdio i...
3: Jo haig de dir que això és així, és a dir, jo l'altre dia no sé com va anar, que estava passejant a la meva gossa i una dona em va dir, és que clar, és que la meva gossa, bueno, em va començar a explicar les històries de la seva gossa i li vaig dir, has provat d'anar amb l'Aleix? Diu, sí, vaig anar-hi amb l'Aleix. I dic, doncs crec que el teu gos hi ha de tornar. Diu, ara que ho dius, mira, ara li escriuré. Vull dir que l'Aleix és superconegut com el passejador de gossos.
1: Bueno, pues, llavors...
3: Però clar, és a Girona. Hem de fer-lo arribar
1: bueno,
3: aquí.
1: Escolta'm, sí. Oh, pues, escolta, me sona anglès. Pues, van dir alguna cosa d'anglès. I si vaig a anglès i pregunto, que també algú em contestarà.
2: Sí, els bars em coneixen.
1: També. Els bars.
2: Sí.
1: Centre social.
2: Bueno, perquè em paro amb la furgoneta a buscar el cafè amb llet i clar, hi ha tots els gossos a la furgoneta. I llavors, sí. Ostres, tu què fas? Pues, jo... Vaig a caminar a la muntanya amb ells.
3: Home, és molt bonic veure una furgoneta, un conductor i tota la resta són caparronets.
2: Sí.
3: Amb les orelles.
2: Cadascú té el seu lloc, el seu seient.
1: Ah, sí?
2: Això és molt divertit.
1: Oh, fantàstic. M'agrada aquestes imatges.
3: És com que se'n van d'excursió amb l'autobús, saps?
4: Sí. Sí, és que sí, a mi tot això em sona com portar els nens a una casa de colònies, que s'ho passen tan bé.
2: És així.
4: És que, sí. És que ho estava explicant i que és com això de,
2: sí, és
4: tot
2: així.
4: El que explicava de que juguin en llibertat, que s'embrutin, que s'enfanguin, és quan arriben els nens a les colònies així, que dius, el primer que has de fer és passar per la dutxa, sí. I després ja m'expliques tot el que has fet, però és això, sona molt divertit. M'agradaria ser gos per un dia per fer tot el que sí. Es fa a aquella casa.
2: Ens ho passem molt bé, la veritat és que sóc molt afortunat amb la feina que tinc.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Ja ho diuen, bueno, ja t'ho deia, no? Que un disfruta quan la feina que fa és el que més li agrada. Ho sento, que els que tingueu que aixecar-vos els dilluns per fer treballar pels somnis d'un altre, però l'Aleix, per exemple, pues, aixeca i compleix els seus somnis, que és diferent i sempre és molt millor. Com posar-vos en contacte amb l'Aleix a través de la ràdio? Pues us diré una cosa, no ho sé, però sempre podeu trucar.
3: No, sí que hi ha una manera.
1: Ah, digui.
3: Que es posin en contacte amb la Fira de les Flors per Instagram. i em posaré, i ja passaré el contacte de l'Aleix.
1: Ah, bueno, vale,
3: pues, ja està, tenim el link, ja ho tenim linkat.
1: Busqueu a Instagram la filla de les flors o Anabel Gardill.
3: Ah, clar, també.
1: I en allà pues, podeu consultar com posar-vos en contacte amb l'Aleix, i llavors elles dues
3: amb Papa Jules,
1: no,
3: també
1: a mi no em miris, perquè jo tinc una manera de contestar que no és pas gaire agradable, i llavors elles pues, amb tota la disposició i amabilitat del món us contestaran, i ja està. Escolta'm, jo ja sé que teniu pressa, és tard. Agrair-vos la vostra presència. Aleix, gràcies per disposar de temps per vindre a aquesta, també a la teva casa a partir d'ara, i passar una estona aquí al cau de l'àvia.
2: No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, ha estat una estona molt agradable.
1: Bueno, això esperem, és que ho tenim, no tenim pas mai el cafè, però avui em diuen madalenes, és una cosa que és que
4: en forma de pit, sí, en honor al cor de la meva estona.
1: No, en forma de teta, que quan he
4: dit pit,
1: teta, amb el seu muro i tot.
3: I estava en teta.
1: Sí, sí, estava en teta. Jo m'he menjat primer un muro, no sé per què, saps? És allò que diuen, no, és el deje professional, que jo vaig tindre un check shop, saps, llavors
3: check shop,
1: sí, un check shop, jo en deia la polleria, perquè saps, perquè en dius polleria perquè vendo polles, no, però bueno, és igual, això és una altra història i tal. Bueno, pues el que deia, Aleix, gràcies per el teu temps, per la teva predisposició.

0: prega de dilluns, agrair-te la teva presència, la teva tasca, i la setmana que ve parlarem de coses teves.
1: Bona nit, sí. Sí, sí, us espero a Palol Sabaldòria.
0: Palol Sabaldòria, mare de Déu, senyor de les veres creus, tu. Bueno, doncs pues això, gràcies a tots tres, i fins a la propera.
2: Fins a la propera.
1: Bona nit.
3: Gràcies. Bona nit.
0: Espero que posi una peça, perquè és clar, pip, pip, pip, ja m'he despistat. On t'estic? Posa aquest mateix, ho he tot.

Bueno, doncs ja tornem a seguir. Ara ja estic sol, vull dir, estic sol, sí. Avui hem tingut un convidat interessant. Bueno, ja sabeu, aquí al Cau de l'Àvia sempre procurem portar-vos convidats que tinguin temes interessants del que parlar. I així, entre tots, podem gaudir de nous coneixements i coses de les que no en sabíem pas gaire. I així, doncs, anem passant la nit, oi? El Cau de l'Àvia, Ràdio Vilafant, ja sabeu que som així de meravellosos i així de fantàstics. Això se'n diu publicitat, sí, ja ho sabeu. Escolta, el Cau de l'Àvia, a Ràdio Vilafant. Sempre podràs dir que, ostres, això no ho sabia. Gràcies, doncs aquí està. Mira, ara us parlaré d'una cosa que avui en dia sembla que forma part de la rutina i de la vida de la gent, i és una cosa que relativament fa molt de poc temps que s'utilitza per aquests menesters. La bateria de liti. Oi, senyor. Un estadounidens, aquest, un americà d'aquells d'allà d'Amèrica dels Estats Units, es diu John Goodenough, professor d'enginyeria mecànica a la Universitat de Texas i un dels tres guanyadors del Premi Nobel en Química en l'any 2019. Va crear en 1980 la tecnologia base de les bateries de ions de liti, un invent que ha permès el desenvolupament de molts dels dispositius electrònics portàtils que fem servir avui en dia. Com, per exemple, pues, els telèfons mòbils, els tablets, els ordinadors, algunes càmeres, no? En 1991, la Sony va comercialitzar les primeres bateries de ions de liti, estrenant-los en les seves videocàmeres portàtils. Després altres fabricants els van incorporar, doncs, a altres aparells, i l'última d'això, doncs ja ho sabeu, els cotxes, sí. Mentre que una petita bateria de liti, doncs, dona vida a un telèfon, una bateria de 500 quilos sí, dona vida a un cotxe. Bueno, és això que diuen, eh? El tonto quan els acarregueu perquè s'escalfen. És una cosa curiosa, però és així. És pura física, eh? No és pas cap altra cosa. Ho tingueu clar. Vinga, una mica de musiqueta. Si trobo el que busco. Sí, doncs això.

hola, quina hora és? No sé si hi fixi això. Això era quan els rellotges tenien per allunyar la corda i totes aquestes coses. Mira, 130 peces composen un rellotge mecànic simple. Els rellotges més complicats tenen cents i centenars de peces i el calibre 89 de Packet Philippe és una marca de rellotge, eh? És el més complex que s'ha fabricat mai. Té 1.721 components. Toma ja. O sigui, compres aquest rellotge i primera t'hi deixes un ull de la cara que dius, oi, que bé. I si la que el perds, pues, què vols que et digui? Ja, què vols que et digui el que has perdut? Pues no t'ho dic, però imagina't-ho. Eh? Imagina't-ho. Música. Give me a beat.

Ai, ui, ui, ui, ui. Una cosa d'aquelles curioses que dius, ai, senyor, Déu meu, ui, ui, espera't que aquest se me'n van demanar i estava aquí liadillo. Ara ja està. Una cosa, mira. Ai, un equip de científics d'Estats Units, evidentment, si la majoria semblen que són d'allà, va analitzar l'activitat física de 5.416 dones majors de 63 anys sense problemes de cor al començament de l'estudi. I se'n va donar compte que aquelles que passaven almenys 4 hores al dia en moviment fent tasques o feines de la llar tenien un 43% menys de risc de patir enfermetats cardiovasculars i un 30% menys de risc d'accident cerebrovascular en comparació amb les que portaven a terme feines durant menys de 2 hores. O sigui que, per aquells i aquelles que en tinguin, us diré una cosa, més de 4 hores al dia bregant amb totes les tasques a dintre de la casa té millor predisposició a no patir algun tipus de malalties davant de les que només hi dediquen 2 hores o menys. És curiós, sí, però és el que hi ha en aquest estudi. Lo curiós i més curiós és que ho vàrem fer sobre un estudi amb dones. Aquí no hi pintaven res els homes, o què passa, que hi ha homes que són l'excepció? Un dia ho tindríem que fer sobre els homes. Seria divertit. Sí, seria divertit. Va, posarem una cançoneta, perquè no sigui el dit de que no posem una cançoneta.

Ara, una cosa d'aquelles que dius, tu, però si, escolta, si això ja ho deien. Mira, doncs això de ja ho deien, ara us ho diré. El programa de l'Organització de les Nacions Unides per al Medi Ambient, teòricament és una... és una organització internacional, no? Allò de les Nacions Unides, on pues, totes les nacions membres firmen uns protocols que es comprometen, si més no, a escoltar i seguir. Això és, en teoria, val, perquè la pràctica, què vols que et digui? En fi, existeixen, per tant, segurament cobren. Bueno, és igual. La qüestió, doncs aquesta gent varen alertar en el seu moment de que la crisi climàtica i el canvi en l'ús de la terra faran que els incendis forestals siguin més freqüents i intensos en els propers anys. Es calcula que els focs extrems s'incrementaran un 30% entre el 2050 i el 50% a finals de segle. Els experts d'aquesta organització aconsellen invertir en planificació, prevenció i recuperació dels incendis forestals i no centrar-se únicament en apagar-los. Veieu, això són, o eren consells que aquesta organització pues, llançava al món, perquè els que es tenen que preocupar d'això, perquè per això cobren, doncs ho fessin. No, no em refereixo pas a les unitats d'intervencions. No, em refereixo a els que remenen el caler públic, aquests que dicten una ordre i tothom l'ha de complir. Doncs aquests tiraven aquests missatges perquè aquests altres doncs, ho tinguessin en compte i posessin una mica de remei. A dia d'avui l'únic que ens queda veure i constatar és que aquesta gent, els de les Nacions Unides aquestes, no s'equivocaven, però que malauradament hi ha molt de llocs que s'ho passen pel forro. A la vista està tot allò que ens està passant o que ens ha passat, i segurament tot allò que ens passarà fins que no quedi ni un sol racó que pugui cremar. I ja està, aquesta és la preocupació de la gran majoria dels que manen. Molta llei, però escolteu a qui treballa la terra. Potser amb una mica de sort aprendreu algunes coses. I no el que diuen alguns llibres, que són copiar i pegar, de vés a saber què.

Doncs guita, ja estem aquí, eh? Qui ho anava a dir? Un dilluns més. Ara us faré una predicció per les properes hores. I és una predicció infal·lible. Demà és dimarts. Vulguis que no, demà serà dimarts. I una vegada tinguis clar aquesta predicció, tot el que més depèn de tu i de les teves circumstàncies, d'allò que t'envolta, d'allò que vols, d'allò que no vols, d'allò que desitges i d'allò que deplores. Ai, fes saber a tothom que estimes, que els estimes. Ja saps, un missatge, un petó, una manyaga, una paraula, una cosa d'aquestes que se sol fer perquè les persones a qui estimes ho tinguin clar. No es tracta de que ells t'estimin perquè cadascú estima allò que vol, sinó que perquè sàpiguen que, si més no, tu, tot i tot, els estimes. Ja està, dit això, pues, bona nit. Demà serà un altre dia, el sol tornarà a sortir i, curiosament, com sempre, sortirà gratis per ensenyar-te els colors que envolten la teva existència. Les ombres ja us posaràs tu. És així de simple. No hi ha pas més volta de fulla. Gaudeix, gaudeix.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les

0: Gala, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.